Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga.

0: és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: Escolta, Zicat.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo no.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a iCat.

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT. Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Escoltes i cap.
1: Diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un laburo.

Escoltes, ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Donald Trump suspèn l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran perquè assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran. El president dels Estats Units dona la guerra per acabada i afirma que aviat s'assignarà l'acord de pau.
2: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
1: La República Islàmica avisa, però, que no ha pactat cap text amb Washington. Els mercats han reaccionat amb optimisme davant la decisió de Trump. Wall Street ha rebotat amb força en el tram final de la sessió i les borses asiàtiques han arrencat amb guanys clars aquesta matinada. A més, el preu del petroli es desploma. El barril de cru Brent, el de referència a Europa, es paga a aquesta hora al voltant dels $89, gairebé $5 menys que abans que Trump anunciés que cancel·lava l'operació militar a l'Orient Mitjà. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
3: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Ho ha fet a un quart de punt, fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació provocada per la guerra a l'Orient Mitjà, tot i que pronostica que els preus creixeran un 3% aquest any.
1: El pacte europeu que endureix la política migratòria entra avui en vigor. S'acceleren les expulsions d'immigrants i es redueixen les garanties d'asil. A partir d'ara, també els estats europeus estaran emparats per construir a l'estranger centres de deportació.
3: Les joies confiscades a José Luis Rodríguez Zapatero durant l'escorcoll del seu despatx tenen un valor d'1,3 milions d'euros, segons la joieria que les ha taxat per ordre de l'Audiència Nacional. La causa que afecta l'expresident espanyol i el cas Leire passen factura als socialistes, segons l'últim baròmetre del CIS.
1: Barcelona ha estrenat l'obra 84 campanes, que recrea el so de les campanes que Antoni Gaudí va començar a dissenyar per a la Sagrada Família. És un projecte de la Universitat Politècnica de Catalunya que ha reconstruït els detalls de les campanes que va idear l'arquitecte i que es començaran a instal·lar d'aquí uns 10 anys. Les entitats socials reclamen ampliar com a mínim 3 setmanes més el procés de regularització extraordinària de migrants que acaba el 30 de juny.
3: Alerten que hi ha col·lectius vulnerables que en podrien quedar fora, tot i tenir-hi dret. Natàlia Valenzuela, vicepresidenta de la taula del tercer sector.
4: Demanem l'ampliació del termini més enllà del 30 de juny, perquè aquests col·lectius més vulnerables necessitem que estiguin dins d'aquest procés. Parlem de persones extutelades, persones amb discapacitat.
3: Les entitats també al·leguen que el sistema informàtic per fer els tràmits està donant molts problemes i que la bretxa digital i les barreres lingüístiques estan alentint el procediment. Com a nota positiva, posen en valor la feina que estan fent les entitats sense cap tipus de suport econòmic per part de les administracions.
1: Esports. Mèxic s'ha imposat per 2-0 a Sud-àfrica en el partit que ha inaugurat el Mundial de Futbol i que s'ha disputat a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. I des de les 4 de la matinada es juga en el mateix grup el segon partit de la competició. Corea del Sud i República Txeca empaten a 0 a la mitja part.
3: A la concentració de la selecció espanyola als Estats Units, Lamine Yamal ha completat el seu primer entrenament amb el grup. Sobre futbol encara, el Real Madrid ha anunciat el fitxatge del tècnic José Mourinho fins al 30 de juny del 2029.
1: El Barça de bàsquet és ara victòria només de la final de la Lliga ACB. Els de Xavi Pascual guanyen 2-0 l'eliminatòria de semifinals contra el Laguna Tenerife. El segon partit, victòria blaugrana per 97-89. Avui divendres, a les 8, la penya intentarà igualar la seva eliminatòria contra el València després d'haver perdut per la mínima el primer partit.
3: L'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per la final de la Champions masculina de waterpolo en eliminar el campió Ferencváros als penals. El rival dels mariners serà el Prorreco italià.
1: I al circuit de Catalunya aquest cap de setmana s'hi disputa el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Aquest divendres, entrenaments lliures per l'Esport 3.
0: Fins aquí les notícies. La

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 12 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que arriben dies d'estiu. El temps d'avui serà assolellat de cap a cap. Només de bon matí hi haurà alguns núvols baixos a la Costa Daurada i a la tarda sobre els cims del Pirineu, sense pluges enlloc. La calor es mantindrà continguda, màximes a l'entorn dels 33 graus, i la calor s'intensificarà durant el cap de setmana. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia,
0: Martínez. Com estàs?
1: Doncs bé, una mica dormideta, però...
0: Dormideta? Sí. Així t'has cara de son.
1: Sí. Sí, una mica cara granoteta.
0: Que has dormit poquet.
1: Poc, poc.
0: I
1: poc
0: això?
1: Malament, perquè
0: poc
1: hi havia
0: malament,
1: molts mosquits.
0: Que no tens els aparellets aquests...
1: Sí, però s'ha acabat el líquid i llavors he de renovar. Això sembla un ogro.
0: Potser és el mosquit que està dormint ara sobre el teu coixí. Escolta, no subestimis el poder d'un mosquit. Lara Garcia, molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui és un dia gros.
0: A veure, què passa avui?
2: Perquè avui fa 40 anys Mario Casas.
3: Fea! Sí, tu!
2: És que ens fa molta gràcia aquest tall.
0: Molt
2: és
0: bé.
2: Boníssim.
0: Si tu et fa gràcia...
2: És un tall de 3 metres sobre el cielo.
0: Ah.
2: Quan coneix a la Babi, la protagonista, el primer que li diu és això. Li diu, fea! I la Marta i jo sempre ens ho diem.
0: Molt bé.
2: Arti,
0: informem a l'audiència d'aquests d'aquests, que està molt bé.
2: I baixant per les escales m'ha dit, avui tinc una sorpresa.
0: Ah, veus que veus, fa sorpresetes. M'encanta, m'encanta.
2: I celebrem que fa 40 anys Mario Casas amb una cita seva que diu, sé que puc equivocar-me, però prefereixo arriscar-me.
0: S'arrisca a vegades fins que puja el pa, Mario Vaquerizo. Àlex Bosch, bon dia.
2: No,
0: bon dia.
2: Mario Casas.
0: Ai, Mario Casas.
4: Mario Casas.
0: Jo pensava, jo m'he quedat amb Mario Vaquerizo.
4: Home, Vaquerizo té més de 40 anys, eh?
0: Tinc d'espera, jo també.
2: Bon dia.
0: Sí, sí, és que ara pensava, dic, aquesta pel·lícula, dic, Mario Vaquerizo en aquesta pel·lícula. Bé, doncs ja tenim el dia fet. Li donem corda al final de la setmana amb un artista que ha aconseguit ficar-se al públic a la butxaca gràcies a les seves lletres sinceres, amb una sensibilitat artística brutal i, sobretot, amb un enorme compromís social. Engeguem els matiners. No ho farem ni amb Mario Vaquerizo ni amb Mario Casas, sinó que ho farem amb ella, amb Rosalén.
5: Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.

0: Nascuda a Albacete l'any 1986, la seva música combina estils com el pop, el folk i la cançó d'autor, i sovint aborda temes relacionats amb els drets humans, la igualtat, la memòria històrica i les emocions personals. De fet, entre les seves cançons més conegudes cal destacar La Puerta Violeta, convertida en un símbol de la lluita contra la violència de gènere, o aquesta mateixa, Vivir, al costat dels Estopa, que transmet un missatge d'esperança i superació. Un aspecte que la fa especialment singular és la presència habitual de la intèrpret de llengua de signes, Beatriz Romero, als seus concerts, fet que contribueix a fer la música més accessible per les persones sordes. Rosalén és molt més que una cantant, és un artista que utilitza la música com una eina per emocionar, conscienciar i construir una societat més justa i inclusiva. Aquesta setmana recordàvem a Pau Donés i el seu Viure és urgent, i avui acabem la setmana amb més ganes de viure gràcies a aquest artista que avui bufarà un número rodó, perquè avui en fa 40. És divendres i només us podem dir a viure, que la vida són dos dies.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrenquem l'últim programa de la setmana, 5 del matí i 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia, bon divendres.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Bé, pendents del Mundial a aquestes hores.
2: Home, sí, tenim un interessantíssim República Txeca a Corea del Sud.
0: Estic enganxadíssim.
2: Estem a la redacció treballant, però amb un ull posat. El partit 0-0 de moment, si no ha canviat el marcador, no el tens ni posat, Canalies.
0: El tinc aquí a l'ordinador. Treballant, sí. Perquè a partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio. Què passarà avui?
2: Doncs més enllà d'explicar-vos el resultat final d'aquest interessantíssim partit. No és veritat, no l'estàs veient, ja ho sabem. Va, doncs mira, analitzarem els detalls de l'últim que ha dit Donald Trump sobre la guerra d'Iran, que diu que s'ha acabat, però Iran diu que encara no. Per tant, se sap que en una guerra haurien de dir els dos.
0: Sí, estaria bé.
2: I demostrar-ho. Després també anirem a Belfast, on la nit ha sigut tranquil·la després de dies d'aldarulls. En parlarem amb el Quim Olivares i amb el Sergi Pardos, que és assessor de migracions del Regne Unit. Després parlarem de les mesures que prepara el govern per resoldre o per intentar que es redueixin el nombre de tirotejos després del que va passar l'altre dia. I després també tindrem l'Albert Om, que ens analitzarà 5 coses que ens deixa la visita del Papa.
0: Ui!
2: Ja saps que ella amb la seva mirada sempre està bé. A un quart d'11, el dilema.
0: Ai, a veure, vull veure.
2: Elisenda Pineda i Àngel Llàcer.
0: Què passarà?
2: Hem d'estudiar la nostra vocació o una carrera que sabem que ens faci guanyar diners.
0: Ah, que interessant. I més en aquests temps que corren.
2: Ui, tant.
0: Bona pregunta,
2: tant.
0: Veurem també què diuen els oients.
2: Ah, exactament. Després a les 11, entrevista a Joan Dausà.
0: Home!
2: I les recomanacions del cap de setmana, i ja està, els temes pendents, el concurs pendent per guanyar 200 euros, i cap de setmana.
0: Pobre
2: ja
0: Joan, inevitablement, sempre que me'l trobo de cara, m'imagino Joan Dausà el dia que es va llançar, que es va tirar a l'escenari a Madrid.
2: Per un dia que va caure, pobre.
0: Per un dia que va caure, però aquesta imatge és memorable, segurament, potser. Dausà ho torna a recordar aquest matí a partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: 3 minuts, un quart de 6 del matí, arrencant els matiners d'aquest divendres. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, aquesta matinada és notícia la cantant i actriu Ariana Grande.
0: Què ha passat?
3: Està molt enfadada amb el compte oficial de la Casa Blanca a TikTok. Jo no sabia que tenia un compte oficial a la Casa Blanca.
0: La Casa Blanca té de tot.
3: Doncs mira, ho expliquem. Resulta que fa dos dies aquest compte, que bàsicament és una eina de propaganda de Donald Trump...
0: No m'ho diguis, quina sorpresa! Pensava que era una cosa més polite, més...
3: Doncs no, absolutament. Bastanta porqueria. Va penjar un vídeo per enaltir les bondats de la seva política antiimmigració, en què apareixien agents federals detenint i emmanillant persones mentre sonava aquesta cançó. La cançó es diu Bye, és a dir, adeu, i il·lustra com es va fent fora del país els migrants que no tenen els papers en regla. Algú ha advertit Ariana Grande, que ha entrat a TikTok i ha escrit un missatge als comentaris d'aquesta publicació on demana a la Casa Blanca que no faci servir més la seva música en els seus vídeos, especialment si, com és el cas, mostren una actuació que defineix com a bàrbara, inhumana i atroç. A més, segons l'agència Reuters, l'equip de la cantant està estudiant com aconseguir que la cançó sigui retirada d'aquest vídeo. De moment, ho hem comprovat ara fa un moment, i continua ja mateix amb la mateixa cançó. El compte de TikTok de la Casa Blanca també li ha respost, ha vist que era Ariana Grande, i ha respost, li ha dit que defensen, continuaran defensant la seva política migratòria, i ha afirmat que el que és bàrbar, inhumà i atroç són els immigrants que han comès delictes greus contra ciutadans nord-americans. És a dir, que no tiren enrere. Ariana Grande sempre s'ha mostrat molt crítica amb la ideologia de Trump i fins i tot públicament ha criticat el dirigent de la Casa Blanca.
0: A més, és que és increïble perquè des de la Casa Blanca defensen la política d'immigració de Donald Trump i el que està criticant Ariana Grande és que utilitzin la seva cançó, és a dir, que la Casa Blanca tira cap un costat i l'altra va cap a l'altre. Però molts artistes al llarg de la història s'han mostrat contundents i sobretot prohibint que les seves cançons s'emetin en campanyes electorals. Sí,
4: ha passat aquí, amb Vox.
0: Vull dir que hi han hagut altres casos. Esperem, doncs, que la Casa Blanca no faci com sempre, que és el que li dóna la gana, i li faci cas a Ariana Grande.
3: De moment ho està fent.
0: Gràcies, Àlex. Va. Fins ara. I avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per iniciatives com la que han tirat endavant a diversos hospitals de Malawi, un dels països més pobres de l'Àfrica. Es tracta del projecte Impala, un sistema de monitorització amb intel·ligència artificial per detectar de manera prematura el deteriorament dels pacients hospitalitzats i reduir així la mortalitat infantil en centres sanitaris que no tenen gaire recursos. Tot plegat per donar un cop de mà a metges i infermers i que així puguin actuar abans que sigui massa tard.
0: Bones notícies per arrencar aquest divendres 12 de juny fent els matiners a Catalunya Ràdio. Acabem d'arribar a un quart de sis del matí i volem saber a aquestes hores, Marta, de què parlarem poc.
4: Doncs com que ja tenim el Mundial en marxa, volem parlar de tots els looks que té la selecció espanyola en aquest Mundial. Es veu que tots estan reunits a la Baylor School, això és a Chattanooga, als Estats Units, a unes instal·lacions que són moderníssimes, tenen 280 metres quadrats, hi ha un camp per entrenar, un camp de tennis, un gimnàs que es veu que és impressionant, i totes les parets del gimnàs es veu que estan embolicades, no?, de lemes molt motivadors a totes les seves parets. Tipus: les grans coses no estan fetes per una sola persona, sinó per un gran equip, o no hi ha drecera per la grandesa, sinó que es construeix amb sacrifici i se sosté amb el cor. Caramba. Tot això per acabar motivant a tota la selecció. També hi ha una piscina olímpica, un camp de bàsquet i un camp de golf, perquè es veuen que ningú té idea de jugar a golf, però tenen aquest camp de golf. Aquest centre educatiu, per cert, la matrícula costa entre 30.000 i 80.000 dòlars.
0: Doncs amb el que costa la matrícula ja pots estar motivat, fill meu, perquè entre 30 i 80 mil euros com per arribar allà i dir que no tens ganes de practicar esport.
4: Com per quedar-te a l'habitació.
0: No, Lara, tu què penses?
6: Jo estava mirant la notícia. No, és que hi ha una frase que la tinc mal escrita i ho estic reescrivint.
0: Molt bé, estàs preparada, doncs?
6: Sí, estic preparada.
0: Veus? Concentrada.
6: Ara m'has exposat. De molt mala manera. No. De molt mala manera,
0: no sé,
6: Xavi.
0: No sé què està fent. Estimada Lara, amb quina bona notícia engeguem al matí?
6: Val, doncs ja està tot preparat
0: quan vulguis,
6: al Pirineu.
0: Quan vulguis.
6: Ja està tot preparat al Pirineu per donar el tret de sortida al calendari de la Festa de les Falles. Des d'avui fins al 26 de juny, una quinzena de pobles celebraran aquesta festa mil·lenària catalana. La preparació comença mesos abans amb la seva confecció. Els fallaires van al bosc, tallen els troncs, els preparen i els deixen assecar per cremar bé el dia de la festa. A Isil, per exemple, al Pallars Sobirà, les deixen a la intempèrie, a sol i serena, per encendre-les el dia de la revetlla. Ens ho explica una de les veïnes del poble.
7: Cap al maig, més o menys, tampoc diem la data exacta que tallem les falles, anem al bosc, tallem pins, les pelem, les esclem i ja aquell mateix dia les pugem aquí perquè es comencin a secar, uns dos mesos abans, més o menys.
0: Doncs vinga, quina meravella, tot preparat al Pirineu, com ens estava dient la Lara, per aquest tret de sortir del calendari de la Festa de les Falles. I Lot Serra, que el tenim per aquí. A veure què ens explica avui Lot, perquè és una persona eclèctica a l'hora d'explicar-nos alguns motius per saltar del llit. Lot Serra, bon dia.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és visitar la Vall de Núria, patrimoni del país. A més, ahir es va inaugurar el Mirador del Llac, una plataforma de més de 34 metres de llarg situada al Camí de les Creus i al costat de l'Observatori d'Ocells. L'entramat metàl·lic de terra genera una sensació de buit per gaudir encara més de la vista. Arribar-hi és prou assequible per als menys caminadors. El temps a peu des del santuari fins al mirador és d'uns 10 minuts.
0: Ai, per cert, ara que obrim la revista del cor, fem una mica de safreig dels matiners, perquè ahir m'han enviat un missatge, un oient que ens escolta cada matí, que es diu Anna Miralles, que més enllà de felicitar-me pel meu aniversari, va dir cada matí us escolto i m'encanteu, equipàs que tens, em feu sentir com si jo també fos una amiga més, i és meravellós començar el dia així.
4: Ai,
0: felicitats
4: bé.
0: Pel programa.
4: Que bé!
0: Doncs escolta, gràcies. Molt bé, Miralles, gràcies
4: molt
0: també
4: bé.
0: Per seguir-nos cada matí.
4: Bon dia.
0: I per despertar-se, per despertar-te, en aquest cas, amb els matiners de Catalunya Ràdio. I alerta perquè toca saber com batega el cor aquest matí, Lara.
4: Doncs mira, batega amb Anabel Pantoja, perquè el papallau 14 resulta que passarà pel poble on viu ella, Gran Canària, que es diu Arguineguín. La influencer i neboda d'Isabel Pantoja està emocionadíssima i així ens ho ha mostrat al seu Instagram.
9: Bienvenidos a Arguineguín. Es mi pueblo, aquí vivo yo. Y el papa, León, viene aquí. Sí, sí, que viene aquí, que te lo digo yo. Y ahora te voy a llevar por donde él va a pasar, por este cartel. Tanto es así que va a entrar por aquí y va a dar la vuelta a esta rotonda. Es historia de Arguineguín y por aquí va a entrar León 14. Bajando la rotonda, están en liquidación en Muebles Baez, que si quiere se puede parar y comprarse un mueble. Va a pasar por negocios locales. Estamos haciendo lo que harían los guardaespaldas. Los guardaespaldas irían por aquí andando como estamos andando nosotros. También se pueden parar en restaurante Mamá Carmelina y tomarse una ropa vieja. Ya os digo yo que el papa se queda aquí a vivir. Vamos, la pena que me da que la tienda de mi amiga Davina está a 3 metros. Podría
0: escolta, m'agrada, m'encanta Isabel Pantoja en aquest vídeo que ha publicat a través de les xarxes socials fent bandera, que sempre n'ha fet, d'on viu, d'Arguineguín, a veure si aconsegueix veure el papa, que s'emocionarà.
4: Home, i tant, home, plorarà, clar. Com si fos Setmana Santa.
0: Per favor, necessitem més d'Anabel Pantoja. I alerta perquè el cor també batega. Oh, oh, oh, oh, oh, perquè...
4: I què ha sigut això?
0: Hola.
4: A més, avui he triat una cançó nova, perquè precisament no
10: perquè no digués culo.
4: Culo. Però ja, està bé, està bé.
0: Jo, Batguiel i culo, sempre. A veure, què passa amb Batguiel?
4: Doncs no sé si us havíeu fixat, però Batguiel a l'Instagram tenia el nom artístic i després el Pussy que mana. Això fa molts i molts anys. Doncs bé, ara s'ho ha tret i ella mateixa ha explicat que ve. Ai, que ve.
0: Oh,
4: perquè és una entrevista.
11: Que yo empecé muy explícita y muy con mis propios recursos y era un proyecto muy autogestionado y yo no tenía mucho asesoramiento de no hagas esto y yo me puse ese nombre tan explícito que ahora 10 años más tarde, con 29 años, como con mil oportunidades que he tenido y como cuando estoy viendo realmente el alcance de mi proyecto y hasta dónde puedo llegar, siento que hay veces que tener esta palabra tan explícita, que sea lo primero que ves como carta de presentación en mis redes sociales, que sé que atraen a mucha gente que no me conoce, pues siento que quizás es un poco fuerte.
0: Sembla que parli amb autotune, Batguiel.
4: Sí, és que té com un to de veu, una cadència.
0: Que
4: sí,
0: jo
4: sí.
0: Entenc que estava, devia fer connexió...
4: Sí, sí, era online.
0: Video WhatsApp o una cosa així.
4: Video WhatsApp m'ha agradat.
0: L'escolta constantment amb autotune sempre, sí. A Batguiel. No para de guanyar punts cada vegada que...
4: Molt bé, ha madurat amb això.
0: És una, meravella. Jo sí. Ja sóc fan absolut de...
4: Jo també, cada vegada més.
0: De l'Alba Farelo, sí senyor. I també som fans dels sons que ens deixa la ràdio.
4: Sí, al matí de Catalunya Ràdio vam fer Agora Esportiva per parlar del Mundial de Futbol, que ahir ja va començar a Mèxic.
12: Ah. Em desperta un cert disgust per tot el que és geopolíticament parlant, no? Vull dir, al final veig la figura de Trump allà que vol ser tan protagonista i que ja ha començat a fer de les seves envers, doncs, el millor àrbitre d'Àfrica, no? Per exemple. L'han fet fora, el van tenir 11 hores a l'aeroport. El capità d'Iraq, també. No, són aquestes coses que m'allunyen una mica bastant del Mundial perquè s'allunyen molt del futbol.
0: El Mundial ha de durar molt, no?
4: Ui, moltíssim.
0: És llarguíssim, no? Perquè inclús Maiol Roger em va dir que a ell se li faria llarg el Mundial.
4: Pues imagina't.
0: Si Maiol Roger
4: diu
0: això? Que això pot ser llarg, tenim aquí quant dura el Mundial, Oriol? Un mes dura, m'ho diu l'Oriol.
4: Però ja estarem de vacances.
0: Ah, mira, ara el Maiol també m'està escrivint, sí. A fondo, diu. Bueno, només llegeixo a fondo, si digues més, és broma. No sé què m'estàs dient, Maiol. M'escrivint. 7 minuts, 6:15.

0: Em diu el Roger d'aquests 7 whatsapps que m'ha enviat de cop, que acaba de marcar ara a República Txeca.
1: Ai, mira.
0: Per aquells que ho esteu seguint, i que dura 39 dies.
1: Déu-n'hi-do,
0: sí.
1: Més d'un mes, tu.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
1: Ànims.
0: Doncs tenim mundial, sí, ànims per tots. Estem escoltant la música de Radiohead, Marta.
1: Sí, perquè un dia com avui Radiohead va frustrar un intent de xantatge publicant 18 hores de música del seu àlbum a OK Computer. Uns pirates informàtics es veu que havien robat cintes d'algunes sessions de gravació i exigien 150.000 dòlars per tornar-les. I el grup, doncs, en lloc de queixar-se o ignorar-ho, el que va fer va ser contraatacar publicant tota la música durant 18 hores, també. I els beneficis, doncs, van anar a parar a un moviment que es diu Extinction Rebellion, que és un moviment d'activistes pel clima.
0: Tenim unes setmanetes amb Astrocat que ens diuen que anem amb prudència, a poc, bona lletra, ens ho han anat dient al llarg d'aquests dies. No sé si avui serà diferent perquè posem punt final a la setmana. Tot una setmana intenseta amb la visita del Papa, que no sé si el Papa haurà aconseguit també alinear els astres, saps que...
1: Sí, jo crec que sí.
0: Esteu preparades o no? Ah. Doncs vinga, a veure què ens explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Arribem el divendres amb la lluna a Taure i això ens demana una cosa molt clara. Baixar el cos, menjar bé, anar més a poc, tocar de peus a terra i buscar petits plaers que ens retornin calma. I atenció, perquè aquest cap de setmana Venus entra a Lleó. L'amor, el desig i la creativitat agafen més foc, més joc i més ganes de brillar. Així que el consell astrològic d'avui és: cuideu el cos, però no us apagueu el cor.
1: Oh,
0: difícil. Bueno. Elles estan contentes perquè totes dues són lleó.
1: Ha dit lleó i la Lara i jo
0: ja estava. Doncs vinga, hem de cuidar-nos, però no deixar apagar el cor.
1: Està bé. A mi m'agradaria ja que tot s'incendies i ja està.
0: Home, Marta, per favor.
1: No, que tot, nosaltres.
0: És el món, que s'incendies el món en
1: no,
0: general.
1: No, nosaltres, cadascú de nosaltres.
0: Que ens encenguéssim el nostre foc intern, vols dir, eh? Pues
1: sí, tanta calma, tanta calma, jo ja m'avorreix.
0: Bueno, però després no dorms bé.
1: No, ja, però bueno, tu.
0: Demanen calma.
1: És el que n'hi ha.
0: Qui bufaràs pelmes avui? Ai, Mario Vaquerizo, no? Mario Casas,
3: no,
0: potser?
3: No, Mario Casas. Segur que celebra com cal, que arriba als 40 clavats. Avui també fa anys de directora de cinema i actriu Icíar Bollaín, que bufa 59 espelmes. Més celebritats que avui faran anys, com la model i actriu Adriana Lima, avui celebra els 45, tot i que els porten molt bé.
0: Sí.
3: I per últim, però no per això menys important, també li diem anys i anys per molts anys a la fantàstica cantant Rosalén, que avui, com Mario Casas, també arriba als 40 anys. Amunt els cors, que és divendres i toca celebrar que sumeu un any més, i això és sempre una bona notícia.
4: Som els matiners i tenim son, però no se'ns nota. Amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que amb només 4 minuts arribem a 6:15 del matí. Bon dia, matiners i matineres. Benvinguts a Catalunya Ràdio. Per cert, també aquells que ens escolteu en emissió conjunta a través d'ICAT, com fem cada dia per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. D'aquí uns moments recordem alguns dels sons que ens ha deixat la televisió d'aquestes últimes hores. El Tot és molt de TV3 va voler parlar amb els veïns de la Sagrada Família per saber com havien viscut aquesta benedicció i sobretot la visita del Papa Lleó XIV per culminar la benedicció de la Torre de Jesús, i també algunes enquestes interessants de Som Eva. Abans, per això, alerta, perquè és una d'aquelles cançons que segur que us sonarà, però és una col·laboració ben especial. El cantant i raper Alfa va transformar, i de quina manera, l'èxit de Manu Chao, Me Gustas Tu. De fet, el propi Manu hi va col·laborar i l'experiment no els ha pogut sortir més rodó.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem les protestes anti-immigració que s'estan produint a Belfast. I Albert Om ens portarà 5 lliçons que ens ha deixat la visita del Papa. Francesc Garriga segueix buscant el poble més feliç de Catalunya. A la tarda, avui visitem Pacs del Penedès. I aquest cap de setmana, al suplement, Maica Navarro ens durà l'última hora dels tirotejos que hem viscut a Barcelona. I també conversarem amb l'actriu Aina Clotet després de triomfar a Cannes amb Viva. A l'Eclipsi coneixerem les nits de la coach en comunicació Andrea Vilallonga.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15, molt bon dia, matiners. Per cert, Àlex Bosch, bon dia de nou.
3: Bon dia.
2: M'informa Maiol Roger que empata Corea.
3: Empatat, sí, ara mateix.
2: Molt bé.
3: Un gol molt bonic, per cert.
2: Sí?
3: Sí.
2: Estava veient aquí ara la repetició.
3: Retall, ha aixecat la pilota per sobre el porter, molt maco.
2: Els que esteu pendents del Mundial, ja ho sabeu, empata Corea. Benvinguts i benvingudes al divendres 12 de juny amb l'Àlex Bosch. Repassem els titulars d'aquest matí. Donald Trump fa marxa enrere i suspèn l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran.
3: Assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran i que aviat es firmarà l'acord de pau.
4: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
3: La República Islàmica avisa, però, que no ha pactat cap text amb Washington.
2: Sigui com sigui, els mercats celebren que s'hagi posat fre a les hostilitats.
3: Wall Street ha rebotat amb força en el tram final de la sessió i les borses asiàtiques anoten guanys clars a aquesta hora. A més, el preu del petroli es desploma. El barril de cru Brent, el de referència a Europa, es paga uns $89, gairebé $5 menys que abans que Trump anunciés que cancel·lava l'operació militar a l'Orient Mitjà.
2: I atenció als que teniu hipoteques, perquè la guerra a l'Iran us pot començar a passar factura.
3: El Banc Central Europeu ha decidit apujar els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Els ha pujat un quart de punt, fins al 2,25%. Això encarirà les quotes hipotecàries que es revisin a partir d'ara i encarirà també el crèdit. L'objectiu del BCE és rebaixar la inflació provocada pel conflicte, però alguns analistes no ho acaben de veure clar. Josep Soler és conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
5: Aquesta pujada de tipus, aquesta i les que puguin venir, pot tenir més efectes negatius amb un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació, que és una inflació, per altra banda, la que tenim, que ens ve de fora. Ens ve d'una pujada dels preus energètics.
2: I, per cert, ja sabem quan valen les joies que Zapatero tenia guardades al seu despatx.
3: Són les que li van confiscar durant l'escorcoll de la UDEF al seu despatx en el marc de les investigacions pel cas Plus Ultra. Segons la joieria, que les ha taxat per ordre de l'Audiència Nacional, tenen un valor, atenció, d'1,3 milions d'euros, molt per sobre del que havia dit el portaveu autoritzat a l'expresident espanyol. La secretària de l'exlíder socialista en va atribuir l'origen a l'herència familiar de la dona de Zapatero, Sonsoles Espinosa, i també a regals de viatges.
2: La causa que afecta Zapatero i el cas Leire Díaz ja passen factura als socialistes, segons l'últim baròmetre del CIS.
3: El PSOE cau 5 punts en estimació de vot respecte de fa un mes si es fessin eleccions generals ara. Entre això i l'ascens notable del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo s'acosta només 4 punts de Pedro Sánchez.
2: I també continuen buscant el noi de 16 anys que va desaparèixer al Mar de Roses.
3: Anava amb una moto d'aigua en una excursió amb uns companys i no va tornar amb ells. Se'l busca des de dimecres al vespre i ahir a la tarda van trobar la seva moto volcada en una platja de Pals, al Baix Empordà. Des que es va comunicar la desaparició, es va activar un intens dispositiu de recerca.
2: Avui entren en vigor a la Unió Europea les noves lleis que avalen els centres de deportació de migrants a l'estranger.
3: Són unes lleis que estenen al conjunt de la Unió Europea al model de centres que el govern italià de Giorgia Meloni ha impulsat a Albània. Ara, tots els països comunitaris que vulguin construir ja tindran cobertura legal per fer-ho. El govern espanyol s'oposa a la creació d'aquests centres i així ho ha fet constar en una declaració enviada al Comitè de Representants Permanents de la Unió Europea a Brussel·les.
2: Ahir, precisament, el Papa va fer una crítica contundent a la gestió que fan els governs de la tragèdia migratòria.
3: Lleó XIV ho va dir des de Gran Canària, on va arribar ahir després de la seva visita a Catalunya.
6: No basta gestionar llegades, distribuir cifras, reforzar fronteras o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido.
2: Aquí, per cert, encara ens freguem els ulls meravellats per l'impacte internacional de l'espectacle de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
3: La il·luminació de la torre i els drons configurant la cara d'Antoni Gaudí ja s'han convertit en un record inesborrable. Més de 3 milions de persones ja l'han vist a l'especial La Torre del Cel, de TV3, la transmissió de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família a l'estil Super Bowl. Ho explicava Igor Cortadellas, creador de l'espectacle.
7: Per mi són moltes tècniques, però al final és un únic relat. O sigui, tens, és alquímia, tens pirotècnia, tens drons, tens il·luminació, tens una magnífica realització. Tot és la mateixa maionesa. I al final és trobar l'equilibri, el balanç, sabent que el clímax és que encenem una creu.
2: Jo ahir a la tarda me'l vaig tornar a mirar una altra vegada.
3: Espectacular.
2: Aquests 11 minuts.
3: Quin gran anunci, eh?
2: Una meravella. Sí. No només de la benedicció del Papa, sinó també d'aquesta Barcelona moderna al món, que et recorda, com tantíssimes altres vegades, les grans imatges que ens deixa una ciutat com Barcelona.
3: Que sàpigues que continua l'empat, eh?
2: Ah, continua l'empat, eh? Deu-me informant, per favor, que vaig obrir la pantalla, però moltes vegades estic al directe i no puc seguir tot. Gràcies, Àlex.
3: Fins ara, bon cap de setmana.
2: Passen 5 minuts a 5:45 del matí. Marc Curado, molt bon dia.
8: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
9: Bon dia.
2: Aquestes hores del matí, com d'ull a les portades de la premsa? Què diuen avui els diaris? Vam.
8: Avui, per primer cop que analies en molts dies, amb molts més noms propis que no només el del Papa Lleó XIV, comparteix protagonisme, per exemple, amb el Banc Central Europeu, Zapatero i l'obertura del Mundial de Futbol. El Pontífex, però, és el tema d'obertura de La Vanguardia, que explica que ha reprès amb duresa Europa pel tracte als migrants, i de l'Ara, que recull les paraules "la dignitat humana no té passaport". També treu el cap a la resta de diaris, menys El País, que no se'n fa ressò en portada d'aquesta visita del Papa Lleó XIV a les Canàries.
9: El que sí que veiem a tot arreu és la pujada d'un quart de punt dels tipus d'interès. Per primer cop en 3 anys, remarca El Periódico. Un augment que asfixiarà les famílies per l'energia i els aliments, subratlla El Mundo.
8: Altres temes de portada, les joies de Zapatero, valorades en 1,3 milions d'euros, i encara en pàgina judicial, el jutge ha autoritzat Luco a rastrejar els comptes al nòvio d'Isabel Díaz Ayuso. Ho llegim a El País. I El Periódico explica que Salut expedienta també l'Hospital Vall d'Hebron pel cas del nadó maltractat.
9: I per acabar, el rei de les portades avui és el Mundial de Futbol. Foto de la inauguració a Mèxic, amb molt de color i de foc, a La Vanguardia i també al Mundo. Instantània de Shakira a l'Ara i al Mundo.
2: I avui editorials sobre el viatge del Papa i també sobre els tipus d'interès.
9: La Vanguardia i l'Ara dediquen l'editorial al missatge de Lleó XIV sobre la immigració al port d'Arguineguín, a Gran Canària.
8: La Vanguardia destaca que el pontífex va fer un al·legat contra la insensibilitat europea davant del drama migratori.
9: I afegeix que el viatge del Papa, que acaba avui, deixa empremta perquè ha remogut consciències.
8: L'Ara escriu que les polítiques europees sobre migració van en la direcció oposada del que diu Prevost.
9: Subratlla que el missatge del Papa té especial importància perquè es basa en el principi d'igualtat de tots els humans, que és un pilar bàsic de la Unió Europea, que ara està en perill per l'auge de l'extrema dreta.
8: En l'àmbit econòmic, El País es fixa en els riscos d'una pujada de tipus d'interès després que el Banc Central Europeu el situés en el 2,25%.
9: El rotatiu de Prisa exposa que encarir el preu del diner pot perjudicar l'economia, que ja és dèbil, a l'eurozona i propera a l'estancament a Alemanya.
8: El Mundo, en canvi, justifica la decisió del BCE, que es pren per frenar la inflació.
9: El diari considera que és precisament això, l'escalada de preus, el que amenaça Europa.
8: Per la seva part, la BCE també defensa l'aposta del BCE per apujar els tipus i diu que ha estat una decisió difícil.
9: El rotatiu de Vocento reconeix que, per una banda, l'augment del preu del diner pot refredar l'economia, però creu que calia fer alguna cosa per aturar l'increment de preus.
8: I canviant de tema, El Periódico dedica l'editorial a l'aposta europea per construir una estratègia autònoma de defensa.
9: I diu que per aconseguir-ho es necessiten plans tan tangibles, voluntat de cooperació de la indústria i un ambient institucional favorable.
2: Per cert, els que esteu seguint el Mundial, us anem explicant tot el que va passant al llarg d'aquestes hores del matí. Hi ha hagut un gol de la República Txeca, però que s'ha anul·lat. Sílvia Solanes, bon dia.
10: Bon dia. A mi em va bé un 1-1, que tinc això a la porra.
2: Ah, sí? Sí. Has fet porra?
10: Sí, la de la ràdio.
2: Ah, molt bé.
10: Sí,
2: a veure.
10: No en sé massa de res, però escolta, no? Anar posant allà a veure.
2: Encara faràs sort.
10: Ja t'explicaré.
2: Amb la Sílvia repassem la premsa digital i, coincidint amb la visita del Papa, qui s'ha fet l'espavilat?
10: Doncs bé, això és el que us vam explicar ahir de...
2: No ho sé?
10: Sí, correcte.
2: A veure,
10: sí, sí.
2: On som, Solanes? Explica-m'ho. Expliquem-ho, no passa res. A veure, què hem de veure? Ah, ho hem de buscar aquí?
10: Espera't.
2: Ui, ara, espera, que ara això és la ràdio en directe. A mi això m'encanta. No us preocupeu, que jo ho busco. Estic entrant a l'ordinador. No us preocupeu, que ho tinc aquí, que de seguida ho trobarem. He d'anar al lloc habitual, hi ha una sintonia que està sonant, per tant, escolta, anem fent, que no hi ha problema. Val, me'n vaig aquí, ara me'n vaig aquí al primer bloc. Aquestes coses a la ràdio passen, Solanes, sí, no t'has de preocupar. No t'has de preocupar. Però aquí, a veure, Marc, digues, què passa? Marc, però parla, no em facis gestos.
10: Saps què passa? Jo t'ho explico i ja està.
2: No, ja està.
10: Sí, home,

0: la segona cursa antiracista de Barcelona, que ja fa setmanes que ha esgotat els 1.500 dorsals que tenia. Ho llegim al web de BTV. Detalla que aquest any el circuit passa per Montjuïc. Tom Mant assegura que l'any que ve es marquen com a objectiu que la zona passi per Plaça Catalunya. La cursa es fa demà i que té com a objectiu no només ser una carrera, sinó també que sigui la carrera per poder denunciar els discursos d'odi.
1: Espera't, que el mou se'm va fatal. No només de cases de colònies... no només les cases de colònies posen el crit al cel.
0: L'associació de... No, això ho resolem ràpid. L'associació de professional de teatre per tots els públics alerta que la suspensió de sortides i activitats fora de l'aula posa en risc l'accés als infants a la cultura. Recordem que és aquestes denúncies que fan, aquesta pressió que fan al professorat, que suspenen colònies i sortides. Doncs bé, denuncien que ja hi ha 48 funcions anul·lades i que la pèrdua total s'estima que supera els 34.000 euros, o recull el cria.cat.
2: Gol de Corea.
1: Ah, mira l'ell.
3: Estava esperant el moment.
1: Perfecte, perfecte. Gol de Corea, sí, sí, que ho estem retransmetent en directe. Exacte. Gràcies, Marc. I per què és notícia Salou?
0: Doncs pel rodatge de la pel·lícula biòpic de Beatles, llegim el Diari Més, que ha paralitzat el municipi. S'hi han vist cotxes espectaculars, extras amb roba vintage, i això sí, molt secretisme. Centenars de curiosos es van aplegar a veure la gravació.
1: Vinga, recupero el meu micro. Gràcies també, Sílvia Solanes, Marc Jurado. Avui comencen... Vaja, és el punt de partida d'uns dies de molta calor.
3: Sí, exacte. El temps de cop serà més estable, a la vegada més càlid. Aquest divendres el dia serà assolellat amb núvols inofensius al matí. A la Costa Daurada, també a la tarda, al Pirineu, màximes de fins a 33 graus. Dissabte de sol i diumenge reactivaran alguns ruixats de tarda al Pirineu.
1: Pràcticament en 4 minuts arribem a 5:45 del matí. Amb la Marta Viana també repassem alguns apunts culturals. Arrenquem, Marta.
4: Vinga, avui dia gros al lliure, on Julio Manrique presentarà la nova temporada a Marcada. Recordem, pel 50 aniversari de la institució, per tant, molt pendents de tot el que es faci i que us anirem explicant aquí als matiners. Dit això, avui és divendres i, per tant, toca parlar de música.
5: Veus a la sorra i al mar... Jo amb un mojito de fons, mama duixa sonant.
4: Comencem amb Joan Dausà, que avui passarà pel matí de Catalunya Ràdio a partir de les 11 del matí i que estrena música i videoclip. Ho fa amb aquest tema que es diu Papi, posa'l al disc, un tema que fa en col·laboració amb Mama Duixa i que surt d'una broma amb les seves filles, tal com explicava a les xarxes.
6: Estic molt content i molt il·lusionat perquè avui s'estrena Papi, posa'l al disc. Com sabeu, és una cançó que surt de la brometa de les meves filles de dir papa, li has de fer una cançó a la Julieta, que ja l'hi has fet a la Valentina. I la veritat és que es van fent gran i amb l'ajuda del Mama Duixa i amb un vídeo increïble que ha fet la Julieta Lasarte, doncs avui en veureu el resultat.
4: Qui també treu música nova és Oliver Rodrigo. Avui publica nou disc, ja va avançar algunes cançons d'aquest disc la setmana passada, que recordem va actuar al Primavera Sound, on va actuar per sorpresa.
1: I avui, per cert, també dia gros a Vic. Home, clar, si torna el Cabró Rock.
4: Clar, avui comença aquest cap de setmana amb 24 artistes de tot el panorama musical català, entre ells Oques Gràcies, La Gossa Sorda o Joan Dausà, que també actuarà al festival, on s'espera que hi vagin 60.000 persones. I si voleu un altre pla més tranquil per aquest cap de setmana, doncs tingueu en compte que comença Terrats en Cultura, una proposta de música, teatre i dansa que es fa en 7 terrats de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, i ens en parla la Lola Armadas, que és la directora de Terrats en Cultura.
7: Encetem la 14a edició de Terrats en Cultura, una proposta que porta el teatre, la dansa i la música als terrats de Barcelona i de l'Hospitalet, i on podreu gaudir d'una experiència escènica única. Afanyeu-vos, ja podeu adquirir la vostra entrada a terratsencultura.org, en la qual podreu gaudir d'aquest espectacle i una consumició inclosa. Ens veiem als terrats.
1: I a aquestes hores del matí movem el dial 32 anys enrere. Guillermina Mot, al seu programa Al cap dels anys, Alerta, entrevistava un 13 de juny del 1994 el mític i inoblidable Pepe Rubianes. Una conversa amb moments imprevisibles que sonaven així.
8: Tu sempre has dit que molts actors d'aquí, si haguessin nascut a altres llocs, doncs serien grans estrelles. És veritat o no?
9: Home, por supuesto.
8: Que això és un problema.
9: Sí, sí, estoy segurísimo de que un actor de la talla de Fernando Ferran Gómez, de Agustín González, dels grans mestres, ja que tenen una edat, penso que aquesta gent, si haguessin nacido en Oklahoma o en Alabama o en New Jersey o en Massachusetts, home, aquests tios serien figures de la talla d'un Marlon Brando, d'un Montgomery Clift o de... en fin, del...
0: Sí.

0: Douglas o etcètera.
1: I quan falten 15 minuts per les 6 del matí, a Londres és una hora menys, allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, bon dia.
2: Good morning, matiners. Tot a punt pels voltants del Palau de Buckingham perquè demà s'hi celebra la desfilada de l'aniversari del rei, que tot i que l'aniversari de l'actual Carles III és el novembre, el 13 de juny és la data oficial del monarca britànic. Més de 1.400 oficials i soldats desfilen pels carrers de Londres vestits amb totes les gales que us podeu imaginar, amb ells 200 cavalls i més de 400 músics que toquen a l'uníson marxes militars. Abans que surtin, el rei, amb la seva expertesa, revisa una a una les unitats i els hi dona el permís per sortir. L'aniversari oficial del rei també se celebra a altres països de la Commonwealth, amb grans celebracions institucionals. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Londres, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Això a Londres, però aquí a partir de les 6 del matí engega una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger.
3: Que ens portarà a Washington per parlar de l'alto el foc o no a l'Iran, aquest acord que diu Trump que ja està gairebé fet, però diu Teheran que encara no. També anirem a Belfast, on sembla que hi ha hagut una nit tranquil·la després de tota la setmana d'aldarulls. En parlarem també a l'Àgora amb Sergi Pardos, que és assessor en migració del govern britànic. Després analitzarem la visita del papa, el que ens ha deixat amb l'Albert Tom, que sempre té una mirada, tant, ja saps, que ben lúcida. I el dilema, si hem de triar la vocació o una carrera que sapiguem que ens porti a guanyar-nos bé la vida.
1: M'encanta, m'encanta. Perquè segurament, estava pensant quan ho has dit a primera hora del matí, que això dependrà molt també de quina generació visquis.
3: Exactament. Mira, jo vaig tenir aquesta conversa amb el meu pare, que em va dir, ostres, vols dir que has d'estudiar periodisme? Que en un moment en què no hi havia feina, bueno, gairebé com ara, i li vaig dir, ostres, ja que he d'estudiar 4 anys, doncs m'agradaria estudiar el que vull. I després ja triaré una feina que hagi de fer. I ell va acceptar pagant-me generosament la carrera i mira,
1: gràcies aquí, para,
3: i agraït home, i tant, sempre, sempre. Escolta'm, després farem la taula de recomanacions del cap de setmana. Abans, entrevista a Joan Dausà, que ja sé que penses tu sempre a la caiguda, i acabarem amb una mica d'humor amb els teus pendents i el concurs pendent, 200 euros que es repartiran.
1: Ai, que
3: avui
1: bé, que bé, que bé, que bé.
3: En aquest estudi de Catalunya Ràdio.
1: Això no serà a partir de les 6 del matí, però a aquestes hores toca afinar la vostra intuïció perquè arriba la dada, Maiol. A veure, Maiol, Saralies preparats?
3: Saralies.
1: Clara i Marta preparades.
3: Sé que esteu inquiets pel Mundial, també. Ui. Sé que esteu inquiets pel periple del Papa, que ara està a les Canàries. Sí. Per tant, va, vinga, va, una última dada del Papa. Va, va.
4: Viaje con nosotros y que lo
1: gola. La, la, la, la, la, la. Vinga, què passa
3: avui?
1: I en
3: concret, quants quilòmetres va recórrer en el seu papat el Papa Francesc?
5: Uf, molts, perquè va anar a molts llocs. Viatjar molt, aquest.
1: Més milions? Sara, milions? Aneu pensant, aneu pensant, eh?
3: Va fer 47 viatges internacionals, va, us dono una pista.
1: Milions, milions, milions.
5: Milions?
1: 500.000. 500.000 quilòmetres? Jo diria que un milió.
5: 700.000. Ni xitxa ni limona.
3: Doncs el premi avui se l'endú Marta Viana.
5: Yeah! Sempre igual.
3: Perquè no, el papa no va viatjar un total de 469.670 quilòmetres recorreguts. Menys, també per temps de papat, que Joan Pau II,
1: okay,
3: el papa viatger, que va fer 104 viatges i va fer 1.167.000 quilòmetres recorreguts. El papa Lleó en porta 30.
1: No, gens malament, eh?
3: 30.000, perdona, 30 no, 30.000, perquè 30...
1: Gens malament, gens malament. Sí, sí, sí, ja ara estem, piquen aquí els que surten de la discoteca, no?
5: Sí, el Ricard
1: tenim una discoteca aquí al costat i ara surten...
5: Mira, el Ricard els està renyant.
3: El Ricard els està renyant, ens ha demanat perdó. Ah, vale, perquè esteu treballant. Sí, sí, sí. No els està renyant, els està
5: no,
3: renyant les cares.
5: No, els està dient que es comportin.
3: Estem treballant.
1: Tots amb els ulls caiguts.
3: Mira, mira, mira. O sigui, veniu, veniu, veniu.
5: Diu Arenzo, Arenzo.
3: Veniu, ell porta un cafè.
5: Mira, diu que passi.
6: Mare meva.
3: Mira, mira. No els sentim, no, bueno. Ja. Ah, van una mica perjudicats.
1: Van una miqueta begudets.
3: Clar, clar, clar.
1: 10 minuts, arribem a les 6 del matí. Alguns que se'n van a dormir, que ens piquen aquí la, com si fossin floquet de neu a la sí. Diagonal Beethoven, que està molt bé, perquè van com picant.
5: És com un aquari, això.
1: Que vulguin deixar una coseta, una almoineta, una cosa, no? Cacauets, cacauets.
5: Si et sembla.
1: Tornem d'aquí uns moments. Catalunya.
6: Senyores i senyors, bon dia.
7: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Leire Díaz, bon dia.
8: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sinceramente.
6: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
8: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
6: Jordi, bon dia.
9: Bon dia. Sí. Tenim un problema, que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
10: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
1: Que tinguis un feliç aniversari i et demanen que continuïs perseguint sempre els teus somnis. Ara!
6: Candela Peña!
11: Quina il·lusió!
6: M'he engreixat una mica.
11: No, estàs boníssim, Ricard. No. Ets un referent, tens actualitat.
7: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
12: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
7: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació.
13: Un nou capítol viatja fins a un dinar familiar a Austràlia. A taula, un filet Wellington. Amagats entre la pasta de bolets, uns fongs mortals. Tres convidats moren i una pregunta queda oberta. Accident o crim?
7: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
14: I també disponible a la plataforma 3Cat.
7: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el Matiner. Amb Xavi Canalies.
15: Avui vull compartir amb vosaltres un refrany que ahir em van dir aquí al poble, que demostra que la saviesa popular pot arribar a ser matemàticament encertada.
1: Sorprèn-me.
15: Ahir va fer molt fred aquí al Ripollès. I tu saps aquell refrany que en castellà diu «Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo»?
1: Sí. Ah,
15: doncs en català tenim «Fins al 10 de juny no et llevis roba ni et descordis el puny». Oh, ahir quin dia era... Oh, ahir quin dia era... 10 de juny.
1: 10 de juny, que
15: curiós. Avui som 11 de juny, així que avui 11 de juny ja ens podem començar a llevar la roba, descordar
1: doncs vinga,
15: el puny.
1: A despullar-nos!
7: Els matiners.
1: Vinga, va, que pràcticament en 8 minuts arribem a les 6 del matí. Avui he de dir-te que no fa gaire dia despullar-se, perquè no. Els que sortiu ara mateix de casa veureu que han baixat les temperatures, per tant, abrigueu-vos una mica. Hi ha una mosca aquí a l'estudi avui.
5: Avui aquest estudi...
1: Oh, aquest estudi avui està entre una cosa i l'altra.
5: Per entrar, jo us he vist, a tu, a la Solanes, el jurado cridant gols de Corea del Sud.
1: Mica, aquí, que això no estava d'això. Bé, és igual, però és divendres, no passa res.
5: Estic agobiada amb aquesta mosca.
1: A veure, oi, és que t'agobies també, Marta, amb els efectes de so t'agobies, amb la música t'agobies. He dormit poc, m'ha picat un mosquit. És que, a Marta, que és divendres.
5: No, perquè em recorda el trauma.
1: Quin trauma?
5: El de no dormir avui.
1: Ah, bueno, però hem d'avançar. La gent tampoc no en té culpa d'això. Traieu-li a la mosca aquesta, el mosquit aquest. Repassem alguns moments de la televisió, ara que ja hem acabat amb aquest mosquit, perquè alguns veïns de la família, de la Sagrada Família encara estan de ressaca amb la visita del papa Lleó XIV. I aquesta és algunes de les coses que li van comentar a l'Helena García Melero després d'aquesta visita del papa.
16: Molt emocionant, va ser molt espectacular i és únic al món que avui dic. Estic molt, molt orgullosa de poder estar aquí.
17: Creo que esto abrió puertas a los corazones. A los corazones entre vecinos, entre ciudadanos, seamos de donde seamos, es una puerta abierta que tenemos aquí en Cataluña.
18: Va ser molt bonic. D'altra banda, clar, tens tots els problemes de carrers tallats, la gent...
19: Aquests dies no, és cada dia. Això no és d'aquí, és de fa temps ja. I ara, a partir d'ara serà pitjor, em penso, Serà bastant pitjor. Pues ho vivim com podem, és allò que dius, perdón, passi, perdón...
1: El que és políticament correcte, del tot es mou, Helena García Melero, a TV3, a la part més incorrecta de Som Eva, que va voler preguntar si algunes frases que els hi proposaven a la gent que es van trobar pel carrer les havia dit Rosalia o el papa.
20: Qui ho ha dit, la Rosalia o el papa? Només Déu pot jutjar-me. Només a ell li dec obediència.
21: La Rosalia.
22: Massa religiós, no? Com vau dir la Rosalia?
21: Rosalia. Perquè Déu no jutja a ningú.
20: Correcte. Aquesta és difícil, eh? Patinaki, chiquenteriyaki, tu gata quiere maki, mi gata... En Kawasaki.
21: Això és una cançó, no, de la Rosalia?
20: La resposta, evidentment, és correcta. Sí, és la Rosalia. Primer estimaré el món i després estimaré a Déu.
21: Aquesta estic dubtant, eh?
20: Està ben pensada, no?
21: Sí, la Rosalia, sí, no?
22: Vaig a dir la Rosalia.
23: El món és la creació de Déu, sí, que el papa, jo crec.
20: Incorrecte, la Rosalia... Tota vida humana ha de ser reconeguda i custodiada des de la seva concepció fins al seu ocàs natural.
21: Sona del papa. El papa.
20: Bàsicament està en contra de l'avortament i de l'eutanàsia. Efectivament és del papa, sí, correcte.
1: I anant més enllà també a Som Eva, un dels altres temes indiscutibles d'aquesta setmana és la selectivitat. Ja sabeu que per molts estudiants la CLE pot ser molt dura, però hi ha algunes recompenses que no fallen. Han preguntat què faran al seu temps lliure... entre estudi i estudi.
5: Quina és la
0: la teva recompensa a l'hora d'estudiar?
2: Una palla.
0: Claríssimament.
2: Sí.
0: Cada quants temes?
2: Un parell.
0: Un parell de palles o de temes?
2: Dels dos.
3: Li dono de menjar a les meves vaques del High Day, però a full, en plan, a tot. Faig totes les meves tasques i després ja em fico a estudiar un altre cop, saps?
4: Si estic amb amigues a una biblioteca, doncs sortim i parlem. Gràcies de la uni, de gent, que veiem.
0: Que aneu a fitxar.
4: Sí.
24: Jo estudio a la meva nòvia i, doncs, no estudio molt, la veritat.
0: Però entre tema i tema, quina recompensa et dones?
24: Això no puc dir.
0: Com que no pots dir?
24: No puc dir, no puc dir. Falta l'altra part.
3: Però jo el que faig és que em dic, tu, fins que no t'acabis aquestes cares, no pots anar a pixar.
25: Ei?
3: O sigui, m'estic morint, potser, però dic, no, és que he d'acabar d'estudiar.
25: Ja sabeu, si voleu estudiar, aneu a pixar. Ja està.
0: Quina és la teva recompensa a l'hora d'estudiar?
25: Una palla.
1: És que de veritat, la
3: gent... Se ve boníssim.
1: Vosaltres també fèieu això que estava dient una d'aquestes noies? Que
5: jo
1: era una
5: molt, sí, jo feia molt els reptes aquests, saps? De fins que no em sàpiga això, no faig no sé què. Sí. No m'aixeco, no. Sí, total. O no em dutxo, eh? O
1: sigui, objectius,
5: jo
1: no? Objectius per acabar d'estudiar,
5: sí,
1: està bé, això.
5: Reptes.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4, va, que estem fregant ja pràcticament les 6 del matí. D'aquí uns moments parlarem amb alguns dels matiners que a aquestes hores ja esteu desperts i que teniu ganes d'explicar-nos precisament què feu desperts a aquestes hores del matí. També acabant la setmana amb tots vosaltres, una setmana intensa amb aquesta visita del Papa i també dels estudiants de selectivitat. Tinc per aquí el Cordomí, per cert, el tinc per aquí. Eloi!
15: Sí, bon dia.
1: Què tal? Escolta'm, com has viscut tu la visita del Papa?
15: Mira, amb sorpresa, perquè la veritat és que ni fu ni fa, però a mesura que he anat veient coses, vaja, per la tele o escoltant la ràdio, tot això, he percebut una certa emoció en el sentit, doncs, de veure que, ostres, un símbol de Catalunya, com és Montserrat, com és la Sagrada Família, que hagi tingut aquest ressò i aquesta projecció, m'ha emocionat, sincerament.
1: Mira, veus? No esperava menys de tu. Doncs a veure què ens explica l'Estel Anglada, per ser aquest matí que ens ha trucat. Estel, molt bon dia.
26: Bon dia.
1: Com estàs, Estel?
26: Bueno, pues aquí, treballant.
1: Et veig una miqueta baixa de moral.
26: Bueno, és divendres i ja es nota, l'energia ja costa seguir la setmana.
1: És que aquestes hores del matí, entenc que tu et despertes aviat, Estel?
26: Sí, jo vaig cap a Mercabarna a les 2 del matí.
1: A quina hora?
26: A les 2:30, surto de Mataró i estic allà i vaig cap a Mercabarna.
1: I fins a quina hora hi som treballant, Estel?
26: Digue'm?
1: Fins a quina hora estàs treballant?
26: Fins a quina hora? Pues sobre les 2, les 3, plego. I faig una jornada guai.
1: Molt llarga la jornada. De dilluns a divendres, Estel, també o no?
26: De dimarts a dissabte.
1: Déu-n'hi-do. Clar, sí, és que arribes a aquestes hores del matí que dius és divendres, penúltim dia de la setmana, en aquest cas per tu, i com estaves dient, no sé si també afecta molt aquest canvi d'horari. Nosaltres ho comentem moltes vegades, que això d'anar a dormir quan encara és clar ha de ser complicat, o és complicat, no?
26: Sí, a l'estiu costa més, a l'hivern és més fàcil, però a l'estiu, jolín, encara veus les terrasses plenes, hi ha sol, i dius...
1: Hi ha vida, no? Hi ha vida al carrer.
26: Sí.
1: Doncs Estel, escolta'm, t'envio quilos de cafeïna des de la ràdio, espero que vagi molt bé aquesta jornada de feina, i res, apret una mica més que demà ja serà dissabte i podràs descansar.
5: Ja ho tens. Sí, sí.
26: Molt bé.
1: Una abraçada, Estel, que vagi molt bé. Adéu. A veure, no sé si va amb anècdota avui l'Eloi. Avui no tenim anècdota, doncs tira'm la cançó de l'home del temps que ens encanta. La tenim per aquí, Marc.

0: regions. A veure, Cordomí, està fent uns dies
1: bon dia.
0: Una fresqueta que fot aquests dies que arribem aquí a la ràdio glaçats.
2: No ens agrada.
1: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, no us agrada?
2: No, a mi no.
0: Mira,
1: doncs anem per bon camí, anem per bon camí, perquè això ho solucionarem aquest cap de setmana. Bé, tornarà a pujar la temperatura. Pam.
2: Pam.
3: Perfecte. Molt bé,
0: molt bé.
3: Estiu.
1: Sí. De fet, mira, en aquests moments ja hi ha llocs que està pujant, perquè tenim una tramuntana una miqueta calenta, que bufa l'Empordà, llavors hi ha llocs que ja arriben als 20 graus, per tant, allà sí que ha pujat la temperatura. Però, en canvi, hi ha punts del Pirineu que no passen dels 10 graus i a l'interior dels 12 o 13, eh? Llavors, cap de setmana de sol i, a més, de calor. Avui arribarem a valors ja de 30-34 graus als llocs més calents de les comarques de Ponent. A l'Empordà també s'arribarà fins als 33 per culpa d'aquesta tramuntana. A la costa no tant, 26-27. Demà també sol a tot arreu, de 30-35 graus les temperatures, fins i tot arribaran els 30 a la costa. I diumenge, potser algun ruixadet de tarda al Pirineu, els típics d'aquesta època, però temperatures encara més altes. Així que...
0: a gaudir, cap amunt. Eloi Cordomí, bon cap de setmana, estimat, que vagi bé.
1: Igualment.
0: Una abraçada. Adéu. Lara Garcia, Marta Viana, moltes gràcies, noies.
2: Adéu, bon cap
0: de setmana. Adéu. I tinc per aquí l'Ostrell, què fas ara, que et volia saludar? Pares l'aire. Que tens fred? Tens mal de coll? Que està refredat?
4: Ja fa una setmana, carinyo.
0: Bueno, però pensava que havies millorat.
4: Doncs no.
0: Ara et porto alguna coseta calenteta.
4: Sí.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Gràcies per ser-hi, matiners. Que tingueu bon cap de setmana.
4: Vinga,
0: i tornem dilluns. Va, ànims.
5: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: dels experts, amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: innovació. Right about now.
1: The funk soul brother. Check it out now. El Mundial de Futbol és una competició bienal-bienal que organitza la FIFA i que confronta, entre les admeses de la federació, confronta les millors seleccions de futbol del planeta per erigir-se com a campiones mundials. D'aquí l'abreviació que es fa servir de Mundial. Ah. Quan algú aquests dies propers us digui la paraula Mundial, no s'estarà referint a la Pau o al millor oncòleg mundial, no, tot el contrari. Per primera vegada a la història, el Mundial té seu triple. Estats Units, Mèxic i Canadà, com heu vist, són tres països que els han triat especialment fronterers i estic segur que així, fins i tot als dos estadis més allunyats, doncs per anar de l'un a l'altre no serà massa despesa energètica.
2: No, gent.
1: Per primera vegada a la història també el número de participants puja fins a 48 i amplia els partits a 104.
3: Mare meva.
1: També per primera vegada a la història no hi haurà mortadelo del Mundial per motius tanatològics i mortuoris aliens a l'organització o a aquest programa. Heu vist que bé que he fet jo un tema d'esports, jo solet?
3: És el millor resum del Mundial que s'ha fet fins ara.
1: No calia ser massa llest. El Mundial, a més, com el seu nom indica, serveix per unir cultures i per cancel·lar tot home bàsic que durant els propers proper mes doncs no pensi i parli només de futbol en lloc de fer-ho només als altres 11. També cancel·lar, des d'aquí, tot cònjuge que les properes setmanes digui allò de ai, és que el meu nòvio no ha pogut acompanyar-me això que em feia tanta il·lusió perquè s'ha de quedar a casa mirant el partit Tanzània votant. Ai, com és, eh? Doncs deixa'l, perquè hi ha molt tipus de persones que ronden pel món.

0: Trabalha, trabalha, trabalha. Caminho do sucesso é o trabalho.
1: El Ronaldinho Gaucho, el futbolista, ha canviat el terreny de joc pels micròfons i la producció musical i ha publicat un disc amb col·laboracions d'alguns dels artistes més importants del panorama internacional.
2: A veure, el disc porta per nom Camisa 10, el número que sempre va portar la samarreta, i com d'atenció, la hi ha 60
3: què?
2: Cançons. No s'hi ha posat pas per
1: poc, eh? I tots són futbolistes que col·laboren.
3: No. Ningú no li ha dit que tantes de cop no és gaire...
2: Cal dir que la majoria d'elles no arriben als 3 minuts de durada, per sort, però sí, els gèneres són molt variats. Apareixen, òbviament, cançons de reggaeton, també ritmes jamaicans, pop urbà i trap, i atenció a les col·laboracions. Hi trobem, entre d'altres, a Son Pol, Juan Magán, Kiko Rivera...
3: Què?
2: És a dir, sí, el Paquirrin... Sí. O Pitbull.
1: No se n'enriqueu, que els seus germans són toreros. O sigui, enriqueu-nos dels germans.
2: Exacte. El millor de cada casa.
1: DJ.
2: Sentim a Pitbull, va.

0: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: És l'hora del conte. Laia, avui sí, anem al País Veí.
2: Sí, anem a Occitània. És que encara no sé com som al mes de juny. Renyeu-me, sisplau. Renyeu-me, que no us havia posat cap compte.
3: Fatal, Laia, fatal.
2: Occità de xarxes, cosa que és gravíssima. Perquè, mira, si
1: perquè,
2: una cosa
1: perquè,
2: tenen...
1: Perquè cada quan s'ha de parlar d'Occitània?
2: Cada X temps s'ha d'anar fent. Ah. Perquè, mira, et diré una cosa. Si una cosa bona tenen les xarxes és que tenim a l'abast coses que potser abans no eren tan fàcils de sentir o de veure.
3: Clar.
2: I, per exemple, si un dia vam, recordo, parlar d'uns comptes que ens ensenyaven les primeres nocions de basc, per exemple, que pots anar aprenent quatre paraules, etc. Doncs avui us porto comptes que són íntegrament en occità, que és fantàstic, que no tenim a l'abast a vegades l'opció de sentir occità de manera habitual per gent que el parli normalment com a primera llengua.
3: Laia, la setmana que ve parlarem d'Occitània perquè és del dia d'Aran,
2: per tant,
3: posarem música occitana.
2: Molt bé.
3: Sembla.
2: Us he de dir que pel gruix de volum de territori d'Occitània, bona part és a l'estat francès, de fet us ho he buscat i penseu que Occitània té fins a 16 milions d'habitants, molt més que Catalunya. I és un territori molt ampli.
3: Home, que... és que a Catalunya que és 10.000? Si arriba, no?
2: Milions?
3: Sí, no, 10.000 persones.
1: 10.000 milions.
2: 10.000 persones? D'occitans, val, sí, perdona, no sabia què em parlaves. Sí, exacte, és una part molt petitona, no?, la que és a Catalunya.
3: Exacte.
2: Però us dic, un territori molt ampli, que clar, bàsicament és a l'estat francès. I per això una mica comencen a haver-hi comptes, sabeu com és de difícil les llengües minoritàries a l'estat francès, però comencen a haver-hi, doncs això, comptes que comencen amb gent que viu a l'estat francès de fons a fer divulgació del tema d'occità. I us volia parlar concretament, us n'he escollit una, que és Roccitaní 1993, l'heu de buscar per això, Roccitanie 1993. A més, és una història molt bonica, perquè és ella que fent el seu arbre genealògic se'n va adonar que tenia avantpassats al País Valencià i quan hi va anar se'n va adonar que allà es parlava valencià i que si reforçava el seu occità, doncs li seria molt més senzill poder parlar amb els seus avantpassats o amb la zona on ella volia conèixer del País Valencià d'on venien les seves arrels. Si voleu, mira, us poso un vídeo on ella explica justament aquesta història.
4: Belle des familles Aïla, qui est une ville chez Pichot et à la fille capitale des Touba d'Infumacius et Ungan quand il tournait passer les mailles des tentes avec la famille est plat intéressant mais je dis que c'est une histoire personnelle mais que à la fille tout le monde est à ce type d'histoire et donc c'est intéressant pour les autres et en face il y a des personnes qui m'ont écrit et me disent ah mais est-ce que moi
2: ho enteneu, eh? Una mica, s'entén bastant. A més
3: una
2: a més,
3: sí.
2: Ella hi posa els subtítols també en occità i fins i tot en francès, perquè com us dic, el marc és l'estat francès, que també és molt interessant perquè estem al poc occità que estem acostumats a sentir és aquesta versió aranesa més catalanitzat, i en canvi doncs l'occità doncs, tant de la part com de més de Marsella o d'Avinyó, com també de la part de Tolosa, doncs és més afrancesat i és
1: Tolosa,
2: també molt bonic.
1: Tolosa seques?
2: Tolosa de Llenguadoc, sí. I m'ha agradat molt, també us volia posar, només és que hi ha altres comptes, però us volia posar un tros d'una persona gran, perquè hi ha un altre compte que és Ràdio País, que també el podeu seguir, perquè aquí ja és un mitjà de comunicació, però també són molt interessants els vídeos que fan, d'una persona més gran. Hem dit que la Roxaní s'hi ha reconciliat amb l'occità, doncs, recentment, no us diré que és nou parlant, però sí que és una persona jove que el pot tenir més contaminat del francès. I ara us volia posar un reportatge que fan amb persones grans que parlen justament de la importància de preservar aquesta llengua.
5: Que coi és una riquesa que cal guardar. De pas, d'oblidar el passat, els que han viscut, els altres sauen, els que han viscut, els que han parlat, tota aquesta civilització, que és una riquesa que cal guardar.
2: Ho enteneu? S'entén una mica més, per les persones grans. No trobeu que s'entén una mica més?
3: Costa una mica.
2: Jo trobo que està menys afrancesat. També està subtitulat, també ho trobareu. De veritat, aquest cas és Ràdio País. Podeu seguir tant Ràdio País com en Beli Basté, que també és molt interessant, és un altre noi. No us els poso tots, però n'hi ha moltíssims. Però com que som al mes de juny, us els he volgut dir una mica tots, perquè és que si no, ja no arribarem. Però la Roccitaní amb Beli Basté o Ràdio País són tres, per mi, dels tops en occità.

0: expert, ICAT.
1: La crítica cinematogràfica.
2: Ah, com que la Laura volia analitzar The Drama, vaig anar-hi abans d'ahir, però vols començar amb una altra.
3: Sí, no, perquè de fet jo no he tingut temps d'anar a veure The Drama. Oh! The Drama, o sigui que si vols comentar-la tu, endavant. Buah.
4: Quina vols comentar-nos?
3: Una altra que serà menys comercial. De fet, The Drama jo crec que estarà en cartellera 3 milions d'anys, per tant, hi ha temps de sobres d'anar-la a veure. La que potser no trobareu bastant amb menys temps és la que us comento ara, que en títol original en anglès és I Swear, i en castellà crec que està traduïda com a Incontrolable, i és una pel·lícula basada en una història real sobre un noi que té síndrome de Tourette.
5: Johnny D!
6: Se llama síndrome de Tourette. Digo cosas que no debería.
5: ¿Y ahora qué? ¿Quieres pasar y comer algo, John? Vete a tomar por culo.
2: Pues Pèl·lica, es va endur com a mínim un BAFTA, eh? És a dir, que sí que va arribar amb reconeixement i això pot ajudar que estigui més temps a sales.
3: Sí, tot i així jo crec que està entesa com una pel·lícula d'aquestes petites que tampoc està programada tot arreu, i a mi em sap greu perquè en realitat crec que és una pel·lícula d'aquestes que a tu et pot semblar que no t'agradarà gaire perquè és una realitat aliena a la teva, no? Perquè al final és una persona que té un síndrome molt estrany i no t'acabes de sentir identificat amb la història, però uau, és super emocionant i t'ajuda a empatitzar molt, no només amb la síndrome de Tourette, sinó amb qualsevol trastorn de salut mental o de la personalitat que la resta de la gent no entén, no? O sigui, es veu la seva vida des que era petit, des que comença a tenir tics a la classe i ningú sap què li passa i ell no sap tampoc com explicar que no pot controlar-ho, que aquells tics els ha de fer, o sigui, ha de dir aquestes paraules, ha de fer aquests gestos. La seva pròpia família el rebutja una mica, no? Com estàs vacil·lant, o sigui, sí, què estàs fent? I té una història super tendra i entranyable amb una senyora que és la mare d'un amic seu, que l'entén perfectament perquè és infermera, era infermera d'un psiquiàtric, i l'acaba com adoptant com si fos el seu propi fill perquè és l'única persona que l'entén. És que és fortíssim, perquè a més això va passar com fa com 30 o 40 anys, no? Vull dir que no estàvem tampoc tan sensibilitzats com ara. Justament ahir escoltava La Turra, que parlaven de la cultura del jo, i hi havia una reflexió bastant interessant del Víctor Lafuente, que l'heu de seguir a Instagram, sempre en parlo perquè fa de reporter, sí, i fa com contingut divertit, que deia que ell nota que aquesta cosa de l'algoritme de les xarxes socials ens està perjudicant la imaginació, no? Que llavors, a la que veiem una història que no va de nosaltres, perquè comencem a llegir un llibre que està ambientat en una altra època, o veiem una pel·lícula sobre una història que no sembla res a la nostra, que passa en un altre país, que passa a un tipus de persona molt diferent a nosaltres, ja desconnectem. O sigui, és com que ja no ens acaba d'agradar, no ens acaba d'enganxar...
4: Tot és tan a la carta, no?
3: Exacte, tot el que consumim és tan personalitzat, sí, que ens costa molt connectar amb una història que no tingui res a veure amb la nostra.
4: Que
3: crec
4: trist.
3: Que... Sí, bueno, i és real, eh? Vull dir, sí, que sí, jo sí. Escolto música a vegades que penso, no entenc la lletra, fora. No s'assembla res del que m'ha agradat anteriorment, fora. Un llibre, no parla exactament de la meva experiència, m'avorreixo, el
7: anem
3: deixo.
7: Anem tancant les experiències i clar...
3: Tot ho volem individualitzar, sí. Tot ho volem que parli de nosaltres, i crec que aquesta pel·li ajuda molt a dir, no, és que això és una història que no té res a veure amb tu, probablement, i a mi em va emocionar moltíssim, en sèrio, i vaig fotre una bramada al cine, jo sola, que dic, mare de Déu, tu, aquí amb la pel·li del síndrome de Tourette, no ens ho esperàvem, eh? Ens podem esperar això d'una pel·lícula sobre la família, sobre l'amor, no?, de drama, m'imagino que també deu anar una mica, doncs, en la línia d'intentar connectar amb el màxim de públic possible, però aquesta no estava pensada així, i a mi em va emocionar molt. I justament després, jo crec que aquí algun redactor va fer la connexió, perquè vaig dir, aviam, és molta casualitat, a 3CAT va fer un reportatge a infants que tenen síndrome de Tourette, i clar, encara és més connectat amb la teva pròpia realitat veure doncs, aquesta realitat en la teva llengua. I vaig escoltar aquesta nena que em parlava i també vaig recordar molt la pel·lícula i em vaig emocionar molt.
8: Sento diferent, molt trista, de vegades ploro, quan tinc molts tics, com a genolló, per exemple, 200 cops al dia, em faig molt mal.
9: La gent quan dius Tourette, dius, ui, aquests són els que insulten. I no és així, hi ha moltes varietats de tics.
8: Un tic és una sensació que tens abans de fer un moviment i si no el fas et pots arribar a angoixar. Jo tinc el tic d'agenollar-me, de fer algun moviment amb l'esquena i tancar els ulls així o arrufar el nas.
9: Són totalment aleatoris i diferents per cada una de les persones. Hi ha els tics més lleus i hi ha els tics motors. La Maria té un tic motor complex. Té un desgast físic molt fort. Necessita que els genolls li impactin contra el terra.
10: O sigui, una muntanya és igual a la superfície on... però ja l'ha de fer.
8: Vaig començar a tenir tics quan era molt petita.
9: Des dels 3 fins als 9 anys van passar molts anys que no sabíem què passava.
10: Quan et diuen que té síndrome de Tourette, pues, et cau alguna sobre. Van
3: clar, dir... jo crec que pels infants és el moment més complicat perquè no saben exactament quin tipus de... problema tenen.
7: Clar.
3: I els costa molt entendre doncs, que és això, no? Que és un síndrome i que té un patró i que té no un tractament perquè és incurable en principi, però sí que hi ha una manera doncs, de poder-la entendre millor i poder adaptar la realitat a ells.
2: I a més aquest d'agenollar-se, déu-n'hi-do, perquè el de rufar el nas, mira, més o menys ho pots haver vist, o fa el Quim Monzó, no
7: sé. I no et perjudica,
2: clar. Però agenollar-se.
4: Molt mal, clar. Sí, sí, sí. Sobretot perquè, a més, ens pensàvem, no, s'agenolla de forma poc a poc o lenta, no. Volia justament que fos aquest impacte, per tant.
3: Doncs sí, la vida d'aquesta nena doncs, sempre estarà condicionada per això i el protagonista de la pel·lícula sí que té el típic tic de Tourette d'insultar i això també li condiciona molt les seves relacions socials i la seva manera de comportar-se en societat, no? Però al final acaba entenent doncs, que quan la gent al seu voltant més comprengui el tipus de síndrome que té i més entengui que no és una cosa voluntària, sinó que és una cosa que no pot evitar, doncs més fàcil serà la seva vida i també més podrà ajudar a gent que té el mateix diagnòstic. Em encanta aquesta pel·lícula, Festa del Cine, si podeu anar-la a veure encara la fan, em sembla, alguns cinemes, I Swear, en anglès, Incontrolable, en castellà.

0: Això és la cançó del Mundial de Rússia del 2018. Estava pensant, els últims mundials han estat, atenció, Estats Units, Qatar, Rússia, és a dir, els millors països del
1: Paradisos.
0: Món. Us hi heu fixat? La FIFA li dona a la crem de la crem. Doncs aquesta era la cançó del Mundial de Rússia, interpretada, entre d'altres, per Nicky Jam i Will Smith, tots dos russos, evidentment. Ens van arribar abans que aquí tothom quedés tacat. Per exemple, va arribar 4 anys abans que expulsessin aquest país, Rússia, de qualsevol competició esportiva internacional, també d'Eurovisió, per la seva invasió a Ucraïna, i també va arribar abans que Will Smith estomaqués els Oscars a Chris Rock. O sigui que, com que és precensura, encara la salvem. Tot i que tampoc és que mateix gaire, la cançó. En el número 4, We Are

0: La cançó We Are One era un tema que començava a moda de samba, recordem que el Mundial era al Brasil, tot i que ràpidament el raper Pitbull la portava al seu terreny, sort que per aquí mig encara hi trobàvem la Jennifer López, que ens la va salvar una mica. La Shakira també va fer una cançó per la Copa del Món del Brasil, que es deia La La La, que també sambejava, tot i que el seu tema mundial més recordat, evidentment, era aquest altre. Exacte, en el número 3 hem posat el Waka Waka.
1: Aquesta és la que m'agrada a mi.
0: Sí, aquesta és xula, eh? Se'ns va enganxar com una mala cosa durant aquell Mundial de Sud-àfrica del 2010. De fet, aquell any va haver-hi dues cançons que van transcendir força, la del Waka Waka
2: i les bubuseles del públic.
0: Les bubuseles, absolutament. I aquesta altra que es deia Waving Flag, on sortia un altre personatge que segur que us sona. Et sona, Laia, qui
1: no.
0: és?
1: No. Ah, és el Bisbal.
0: És el Bisbal.
1: Però no sé quina cançó és, em refereixo.
0: És Waving Flag, tot i això ens quedem amb el Waka Waka, encara que sigui per recordar l'afer entre Shakira i Piqué.
1: Una mica sí, eh? La veritat és que per alguna raó va ser molt més famós que els altres.
0: En el número 2, la Copa de la Vida.
1: Bueno, que això també va estar, eh?
0: Quinta Marral, de l'any 1998. És el més vell que us he punxat, però és la primera gran cançó dels Mundials que tothom recorda.
2: Crec que és l'última col·lecció de cromos que vaig fer.
0: Mira,
2: ara,
0: imagina't.
2: Ara m'han vingut vibres.
0: França 98. La cançó de Ricky Martin va ser feta per la Copa del Món d'aquest país, per això deia allò de ale, ale, ale. Una mica som-hi, som-hi, som-hi. I en el número 1 hem posat la cançó dels Muchachos. Muchachos.

va ser la cançó de la Copa del Món del Qatar de l'any 2022, bàsicament perquè no va transcendir-ne cap de cançó mundialera, però sí que va ser la que es va cantar més, perquè és la que va entonar per animar la selecció que va guanyar-lo l'Argentina de Messi i la seva afició. Aquesta cançó era una versió d'aquesta altra de la Mosca Tse Tse.

0: amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Laura, els catalans fan coses com ara falles, però diguéssim, amb més moviment, amb més pujades i baixades, que és falles a la muntanya.
2: Jo tinc ganes aquest any de, per fi, anar a les Santíssimes Falles del Pirineu,
3: que fa
2: 8.000 anys que en sento parlar molt, i tinc ganes de veure-ho, sobretot perquè m'he informat de quins són els seus orígens i de com funciona una mica tot aquest ritual, per poder anar-hi totalment preparada.
4: Bé.
2: Com ja sabeu, són Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO, com tantes altres coses de Catalunya, que podríem agafar com tot el territori i dir tot és patrimoni immaterial, no? La Patum de Berga, els castells, la Sardana...
1: No, la Sardana no. Hi ha,
2: hi ha com
1: una campanya perquè ho sigui, però de moment no
2: els murs de pedra seca.
1: Sí, bueno, aquest és material, com el
2: no, però és immaterial perquè el que compta és com el simbolisme i tal, no és com l'arquitectura
1: en si. La dieta mediterrània, crec que
2: sí,
1: també
2: no,
1: ho és.
2: Sí, no, mil coses. Pues, entre elles, les falles del Pirineu, que tenen lloc, com diu el seu nom,
1: al Pirineu.
5: Aquestes muntanyes que tan altes són em priven de veure mos amors on som.
2: Llavors, d'on ha sortit aquesta tradició? L'origen és incert, és inexacte, però es considera una tradició precristiana que a mi d'entrada aquí em tenen guanyada. O sigui, no és una cosa que estigui estretament vinculada a cap religió, sinó que era una cosa com pagana, on el foc simbolitzava la purificació i la protecció dels pobles, la celebració també de l'arribada de l'estiu, perquè està molt lligat al solstici. Intentaven també fer un ritual per la fertilitat dels camps, el bestiar, la cohesió de la comunitat, bueno, totes aquestes coses una mica ancestrals, totes unides en aquest ritual on es baixa el foc des al cim d'una muntanya, un faro, que es diu, i fins a la plaça del poble, no? Es comença ara, és a dir, em sembla que avui ja és la primera baixada de falles de no sé quin dels pobles. Espera, us ho vaig a buscar exactament, perquè
1: és que
2: això
1: ho tenen,
2: es fa...
1: Molt ben, ho tenen molt ben muntat, perquè com que són pobles
2: exacte,
1: petits...
2: Exacte,
1: no se solapen els uns als altres, i des d'avui fins més o menys Sant Joan, o passat Sant Joan, doncs van esdevenint els diferents pobles del Pirineu.
2: Avui comencen per Erri la Vall i demà Durro, que és una de les més autèntiques.
1: Sí.
2: Per tant, a partir d'avui ja podeu començar a anar-hi fins a mitjans de juliol.
1: Abrigueu-vos, que farà fresqueta.
2: Exacte, que jo també sempre penso que a tot arreu fa la mateixa temperatura que a Barcelona, i clarament
3: No. I a més, si es fa cap al vespre, per tant, la cosa refresca. Sí.
2: Llavors, en què consisteix el tema aquest? Tu puges, no?, doncs allà en un faro d'aquests, que és una muntanya, llavors fan una gran foguera, preparen totes les falles, que són troncs normalment de pi tallats dies abans, o també com en aquesta mena d'escletxes perquè cremen millor. Llavors es preparen tots amb teies i amb encenalls resinosos i coses d'aquestes perquè es puguin encendre, i llavors van baixant a poc a poc fins a la plaça, no?, entenc. Vosaltres ho hi heu anat, no?
3: Sí. Jo sí, l'any passat hi vaig anar.
1: La Laia sí, jo no.
2: Llavors, quin és el lloc ideal per poder-ho veure bé? Perquè, clar, penses...
3: Home, l'ideal...
2: Seria xulo també pujar i veure-ho.
3: Clar, jo vaig pujar l'any passat perquè em van convidar.
1: I has corregut també.
3: Sí. Va ser molt xulo. És que és lo xulo, que... Jo, mira, fins i tot et recomanaria no anar a les principals, perquè al final hi ha molta gent, sinó anar... Si això es fa amb infinitat de pobles, ho estan recuperant, i per tant anar amb un poble dels més petitons, amb algú conegut, sobretot, no pots anar allà de turista. I clar, el moment que vas amb ells, clar, primer puges fins a la muntanya, amb una mica de sopar normalment, es sopa en comunitat allà mentre esperem que es faci fosc, després encenem la teia i finalment baixem tots junts. Si no tens aquesta opció, doncs veure-ho des de baix al poble també és molt bonic, perquè és com veus il·luminada la muntanya.
1: Veus com les serps de foc que van baixant la muntanya, i això ha de ser una imatge brutal.
3: I també, si no hi tens cap vincle, potser és millor fer-ho, o sigui, naturalment és millor veure-ho, perquè és la seva festa.
2: Clar,
3: doncs
2: com no
3: si no t'hi han convidat...
2: intrus allà.
3: Exacte, si no t'hi han convidat, doncs vas i observes, i igualment és molt, molt emotiu, perquè a més la gent dels altres pobles també corre, hi ha una certa rivalitat, etc. És molt
1: bé. En el teu cas, després anava acompanyat una mica de concerts ball folk.
3: Sí, en el nostre cas hi havia uns diables que eren, em sembla, no m'ho equivocar, els de Vilaller, em sembla, que venien i feien un petit espectacle.
1: Molt bé.
2: Sí, jo he trobat també que hi ha diverses activitats culturals envoltant aquesta festa. Llavors, una altra curiositat que he buscat és qui pot portar aquestes falles, perquè tu no et pots presentar allà i dir hola,
3: no, clar.
1: Vull la meva falla.
2: No, doncs, bueno, una cosa positiva és que molts pobles hi poden participar tant homes com dones.
3: Sí.
2: Entenc per aquesta frase que n'hi ha alguns en què no hi deuen poder participar dones, cosa que potser seria hora d'anar actualitzant, no ho sé, confirmeu-nos-ho la gent del Pirineu. També es fan falles infantils, que és supercuqui.
3: El punt de trobada és una mica diferent, perquè hagin de recórrer menys tros, i aleshores hi ha un faro més petit pels nanos.
2: Que monos. I es veu que també en alguns pobles hi ha determinades normes locals sobre qui pot baixar des del faro o sobre l'ordre de participació, perquè m'imagino que si no allò es deu col·lapsar d'estrangers i de gent...
3: Clar, això és llocs ja massificats. Per tant, per això recomano sempre tirar d'alguna amistat o algú que t'hi porti un conèixer local i sobretot no anar en els llocs més massificats, ja.
2: Llavors, per recomanar-ne algunes, he trobat així com que les més peculiars o les més potser mítiques o famoses, tot i que estic d'acord amb la Laia, que potser el millor que podeu fer és anar a un poble petit que no sigui gaire famós i així gaudir-ho bé, però les d'Isil
3: sí,
2: són les més icòniques, no? Sí. A Taüll també ja és molt espectacular per tot el tema de l'entorn romànic i tal, i les de Durro, que es veu que són com les més autèntiques perquè tenen molta tradició i tal. Per tant, a mi m'encantaria anar a una d'aquestes, però veuré el calendari, perquè al final això, nois, també és un tema de
3: compatibilitat. És molt xulo, hi ha un calendari, solen fer un calendari comú, de manera que intenten solar per ser mínim possible, i comencen ara i les teniu ben bé un mes, cada divendres, cada dissabte, n'hi ha.
2: Està a la web de totnens.cat.
1: Seguiu aquest calendari, i amb una mica de sort, també hi ha moltes activitats que estan lligades al dansàneu, i
2: posem
1: una mica de sort, fins i tot podeu veure algunes representacions de dansa que fan allà.
2: No coincideix, Sergi, perquè el dansàneu és just després, és la primera setmana d'agost, i això s'acaba més o menys a mitjans.
1: Hi ha una mena d'off dansàneu que està com inclòs allà. Sí.
2: Ja comença abans, eh?
1: Exacte. Ah, t'ho dic perquè amb les Barbes vam anar a ballar l'any passat i érem una d'aquestes activitats que feien a Isil abans, previ falles.
2: Jo vaig anar al dansàneu oficial al programa de la primera setmana d'agost, i també és increïble, com activitat a fer al Pirineu ara a l'estiu, que potser els que no som amants de la neu no tenim ocasió de pujar-hi en gaires altres moments de l'any. Clar, fan moltíssims concerts en espais únics, s'hi menja superbé, hi ha molts combos de vin aquest concert i després et prens una copa de vi d'aquest celler de la zona o formatge d'aquí o vas a sopar en aquest lloc, vull dir, molt bon plan també el dansana. Si podeu combinar les dues coses seria increïble.
1: Molta gent jove, ambient molt xulo,
4: Mira, i els oients, la Marta, que ens envia 5 emojis d'acord, ai, les falles, quines ganes de tornar-hi, i diu, a quines vas tu, Laia?
3: Mira, l'any passat vaig anar als de Castanesa.
4: I aquest any?
3: No, i aquest any encara no tinc pla, ningú no m'hi ha convidat. Si
1: mira,
3: convidat.
1: Ens diuen també en Jordi que Durro en directe ofereix les falles demà, a TV3.
3: Perfecte. Ho vaig veure i he anunciat, és veritat que es podia veure i també és molt xulo veure per la tele.
2: Doncs
3: i...
2: cada cop a favor, més a favor de que puguem retransmetre aquestes coses del territori, perquè, escolta'm, si hem de retransmetre la benedicció de la Sagrada Família, perquè no hem de posar les falles del Pirineu.
4: La Marta diu, fa uns 10 anys que a Taüll hi participen dones, i també l'usuària Metzina diu que és de família de la zona, i diu, ara t'hi has d'entrenar per anar-hi. Això que abans potser no tan dur o que no s'ho prenien tan en sèrio.
3: Jo vaig poder-ho fer, i de els meus fills també. Vull dir que haver-hi llocs i llocs.
2: Algun en surt deu haver
3: tingut. Home, sí, en surts els que vulguis, perquè allò és un foc que crema que flipes,
2: Que pesa molt,
3: has de vigilar molt, pesa moltíssim, has de vigilar molt. No, és molt xulo. Rana.

0: aguanto.
1: Parlem de l'assaig que, us confesso, és el que més m'ha agradat d'aquesta temporada literària. Es titula Imaginar la fi, del filòsof gironí Eudald Espluga, que comença amb una cita d'aquesta cançó que sentim dels Astruts i que porta per títol, per subtítol, aquest llibre, Horror climàtic, tecnofeixisme i esperança apocalíptica. Per tant, podeu deduir de què va, no, aquest llibre.
2: És un assaig, en tot cas.
1: És un assaig, el que més m'ha agradat d'aquesta temporada literària. Un llibre sobre el col·lapsisme que et molarà, Laia, si deixo anar, te'n podria deixar anar 300, però una cita que m'ha molat. Diu, el món és una cosa que fem. Sí?
2: Clar.
1: Posats a pensar, posats a imaginar, diu que millor imaginar més que un futur distòpic postcapitalista, perquè no imaginem el present, tenint en compte que són els canvis petits, els del cada dia, que canvien de veritat les coses.
2: Sí.
1: Un exemple molt clar, diu, reflexiona, per què els lloguers són tan cars, que és terrible, i a la vegada, dintre de cada edifici, caríssim i petit, hi ha una rentadora? No et diu la resposta, perquè és filosofia, esclar, l'has de trobar tu, però trobo que en podries trobar alguna bastant ràpida, eh? Reflexioneu-hi. I a la vegada és un llibre frenètic, divertit, amb mil referències, és un llibre on es parla d'acceleracionisme, de transhumanisme, de capitalisme fòssil, IA desregulada, eugènesi, CEOs, tradwives, car cultivable, modificacions corporals, tuitaires ultradeta, és a dir, tuitaires, preparacionistes, doomers, homes heteroblancs descreguts, Josep Maries, n'hi ha moltíssims, biopolítica, el Xoques, la Roro, les SS, llarg terminisme, Evangelion, Utena, The Last of Us, Pluri. I parlant d'aquest tecnocapitalisme en què estem vivint, el que m'ha desconcertat és quan ens explica com els grans tecnòcrates que ens estan conduint cap al col·lapse i a la fi final, a la vegada són personatges esporuguits i obsessionats amb aquesta possibilitat del col·lapse. Que irònic, oi?
2: Sí, una mica.
1: Sentim l'autor.
3: És irònic, però per mi també em sembla molt simptomàtic. Tots aquests grans senyors tecnofeudals, aquests grans multimilionaris tecnològics, com poden ser els Elon Musk, els Peter Thiel, els Sam Altman. Igual que la majoria dels moviments d'extrema dreta i grans líders als Estats Units, doncs amb Trump, el J.D. Vance, que Europa, amb Meloni, amb Orbán i la mateixa Rússia de Putin, per no parlar ja de l'estat genocida de Netanyahu, doncs ens trobem amb figures que viuen constantment obsessionades per la possibilitat del col·lapse. Moltes vegades hem vist, o fins i tot hem parodiat a escala individual, de preparacionisme, de survivalisme, com construir el teu propi búnker. Ens sembla que ho podem ridiculitzar quan veiem algú al metro que va amb una motxilla de 70 litres i la deu portar aquí. Però clar, aquestes mateixes lògiques en mans dels multimilionaris o de les persones més poderoses del món es tradueix en política preparacionista i de fet els atacs contra l'Iran doncs són també per la lluita pels recursos energètics o si pensem en els discursos de l'extrema dreta en contra de la immigració o a les actuacions de l'ICE. Per mi hi ha casos com molt clars, per exemple el desenvolupament d'una empresa com OpenAI que ha donat lloc a una cosa tan coneguda com ChatGPT, fundada en part per Sam Altman i Elon Musk, neix d'una por a l'extinció de la humanitat. Ells, el canvi climàtic, sí que els genera un cert respecte perquè creuen que potser morirà el 99,9% de la població, però que saben que ells, els superrics, poden salvar, ja sigui anant amb un coet a mar o en aquests búnkers amb els quals somien. Però, en canvi, si algun dia es desenvolupés una superintel·ligència o intel·ligència artificial general i per algun motiu decidís que la humanitat doncs, en pot prescindir i l'exterminés, Musk deia que això passaria el 2026, fa uns anys. Clar, és aquesta por la que els porta a dir no, hem de ser els primers en desenvolupar una intel·ligència artificial. El que els mou no és altra cosa que aquesta por a un tecnoapocalipsi o un robocapalipsi que és, ho he dit fatal ara, però bueno, apocalipsi causat per robots. Una por al col·lapse et porta a prendre decisions que no fan sinó accelerar una situació catastròfica.
1: Aquest llibre, Imaginar la fi, d'Eudald Espluga, que publica l'editorial Raig Verd i que, insisteixo, a banda d'il·lustratiu, m'ha semblat divertidíssim.

0: màxim. I seguint en aquesta línia del tecnocapitalisme en què vivim abocats i que ens fa imaginar sempre un futur ciberdistòpic, això et molarà, Laia, perquè el llibre defineix clarament l'acceleracionisme de dretes i el d'esquerres. L'acceleracionisme de dretes és el que es veu abocat ja en un futur on ja es descarta la democràcia, l'estat del benestar, defensa el campi qui pugui...
1: El campi qui pugui seria el lema, no?
0: L'individualisme, són com els adolescents d'avui en dia. Mentre que l'acceleracionisme d'esquerres, veient tan inevitable aquest avenir, s'aferren al col·lapse com l'única manera d'acabar amb el capitalisme. En els dos casos, tot molt ciberpunk i molt fosc i molt biodigital. Però, treu aquest somriure de la teva cara, perquè la cosa pot empitjorar. Hi ha un altre tipus de... Hi ha una tercera via. Estem parlant de l'acceleracionisme cookie.
2: Doncs és en aquest context que, clar, el que guanya força són unes imatges lligades al col·lapse que parteixen d'una estètica del ciberpunk, dels 80, aquesta idea del cíborg, dels detectius fumant en ciutats mig destrossades, contaminades, però que al mateix temps són hipermodernes i hi ha una seguretat molt gran. Terminators, Blade Runner, pensem en tot aquest imaginari. I, en canvi, l'acceleracionisme cookie és que aquest futur no necessàriament ha d'arribar avui en dia sota la forma d'aquestes bèsties cíborgs, de cotxes que volen, sinó que una forma com la catàstrofe no humana del futur es pot presentar als ulls i començar a colonitzar el nostre present és a través de tota l'estètica kawaii que podem associar a ninots com, jo què sé, avui els labubus, també amb l'anime, figures d'ulls grans, caràcter gairebé arrodonit, tot és amable, tot és suau, i és aquesta estètica hiperconsumista que té aquesta lògica no humana, perquè també sempre són com representacions animals, com els pokémons, que són aquests animals que no existeixen. Ens pot portar cap a un altre tipus de col·lapse que estiguin en una lògica hipercapitalista igual de perniciosa que la cyberpunk i que, per tant, doncs, que aquesta transformació ens pugui passar per alt. De les vies per acostar-te a la filosofia i en general com el coneixement és també a través de la diversió, no necessàriament perquè aquests continguts siguin divertits, i penso que això ja és algú que em ve gairebé des dels anys de la universitat, que la millor prova de que havíem entès, no ho sé, l'ètica d'Espinosa o la crítica de la raó pràctica de Kant era precisament com que quan sortíem de la biblioteca amb els amics em poguessin fer broma. Crec que la forma que tinc de relacionar-me amb el coneixement també és des de la broma compartida, però també hi ha un punt que crec que molts dels elements que semblen que puguin estar posats més per cridar l'atenció del lector, en realitat estan allà perquè són fenòmens que expliquen on ens trobem avui en dia i són imprescindibles per explicar-ho. M'interessava tant el meme del labubu sobre la tomba de Marx, però també altres fenòmens com, no ho sé, com pot ser el de Sidney Sweeney, que serveix per entendre les dinàmiques de l'extrema dreta a internet, la creació de figures com la Tradwife i el valor que tenen per a aquestes comunitats de la masclesfera i aquest supremacisme blanc.
3: Porta'm de claue com un labubu.
4: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
5: No.
4: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
6: Doncs avui que hem repassat algunes de les cançons que s'han fet per aquestes competicions, us punxarem aquí al Worse Than Ever la cançó que es va fer pel Mundial d'Espanya 82.
7: Benvinguts a terres catalanes. Benvinguts, benvinguts al Mundial 82.
6: No, no era aquesta meravella que va crear el trompetista Rudy Ventura, sinó una altra cançó que portava per títol el nom de la mascota d'aquell mundial. Recordeu que es deia Naranjito? Va ser una creació horrible, consistent en una taronja vestida amb la indumentària de la selecció espanyola, però és que menys mal que va ser aquella la mascota triada, perquè les alternatives, atenció, eren... D'una banda, un toro en forma de pilota de futbol, anomenada Tori Balón, eres esperpèntica, si la veieu, i encara més horrible que el Naranjito, i la segona era un nen torero, anomenada Brindis, que portava la indumentària de la selecció acompanyat d'un capote i el gorro de torero, el que en diria Montera. Doncs això, va acabar guanyant el Naranjito, i la mascota va quallar tant que fins i tot li va néixer una família. Hi havia la Clementina, una mandarina que exercia de núvia del Naranjito, hi havia el Citronio, que era una llimona, que era el seu cosí, i l'Imarchi, que atenció, era un robot en forma de pera. Aquí...
1: Molt bé.
6: Un robot en forma de pera, eh?
1: Posaré d'identificar-nos amb alguna cosa com d'arrel espanyola, millor la fruita que els toros.
6: Sí,
1: totalment.
6: Sí,
1: efectivament. Aquestes opcions han fet bones a la Danqui. Sí.
6: Doncs a tot aquest imaginari tan kits li havia d'acompanyar una cançó que ho fos tant o més. La següent.

0: agenda de concerts que protagonitzen, per començar, els Pepet i Maria Tana.
1: Sí, això que sentim és la Placeta de les Iaies, és el més nou de Pepet i Marieta. Feia gairebé un any que el grup d'Ulldecona no treia cançó i aquest és el primer avançament del seu disc Comiat. Doncs bé, aquest cap de setmana passaran pel Perifèria Cultural, actuaran dissabte a la plaça de la Font de la Vila de Calaceit a partir de les 8 del vespre. Continuem la ruta amb Alosa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer. Marxaré de puntetes, amb el camí prou bé.
1: Les Alosa actuaran dissabte a la Fàbrica de les Arts Roca Humbert de Granollers per celebrar els 20 anys del Centre Cultural Popular i Tradicional La Troca. La festa començarà a les 5 de la tarda amb portes obertes a l'equipament i acte institucional commemoratiu, i l'actuació de les Alosa no serà fins 7:45 del vespre. L'entrada, per cert, és gratuïta. Seguim ara amb Fades. Aquest dissabte se celebra la tercera edició del Pride Tarragona. La programació combinarà activitats familiars, rua reivindicativa que sortirà de la Rambla Nova de Tarragona, la lectura del manifest i, amb divendres, doncs, actuacions musicals. Entre elles, l'actuació de la Natàlia d'Operación Triunfo i el grup de Fades. L'objectiu és reforçar la diversitat, la igualtat i la lluita contra els discursos d'odi a la ciutat. Els concerts, per cert, es faran a la plaça Corsini. Dissabte, qui passa pel recòndit és Andrés Suárez.
3: Voy a hacer de ti solo una canción que será Madrid sin nosotros dos.
1: Aquest No saben de ti d'Andrés Suárez és un dels hits que l'han acompanyat al llarg de tota la seva carrera i segurament sonarà en aquest concert que el gallec farà dissabte a Sant Mer, a Vilademuls. Qui també passa pel recòndit és Santa Mandra.
4: Quan no vull estar aquí, quan falla l'esperit.
1: En aquest cas, la banda nascuda a la Garrotxa, formada per 5 joves músics, actuaran l'endemà d'Andrés Suárez. Diumenge, Santa Mandra barreja rock alternatiu, pop electrònica, funk i tocs de folk. Doncs al final d'aquesta setmana, cap a les 12 del migdia, diumenge, oferiran un concert a Sant Miquel de Campmajor, als paratges de l'Església. I acabem parlant del Mallorca Live Festival.
5: Però que afortunat seria si em miressis una mica mal.
1: El Mallorca Live Festival arrenca aquest divendres amb l'actuació dels The Prodigy, Viva Suecia, Dani Fernández, La Plazuela, Belén Aguilera, Standstill i, entre molts altres artistes, els 31 Fam, que els sentim de fons. L'endemà actuarà l'Aitana.
6: I és que si esto es mal que me lleve empresa, que es natural que bajo la mesa.
1: La cantant de Sant Climent de Llobregat actuarà dissabte a Mallorca. També hi serà Rusowski, Lia Kali, Cypress Hill i Adriàtic, entre molts altres artistes. Diumenge la festa la tancarà David Guetta amb el seu Monolith Tour. Així que si sou per Mallorca, doncs aquest cap de setmana i us agrada algun d'aquests artistes, aprofiteu.

Ja són les 7! Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Sant Domingo Forever, per sempre, la festa major del poble de la Maria Jaume. Des del seu disc, que es diu també així, com aquesta cançó, Sant Domingo Forever, amb la qual comencem aquesta nova hora, les 7 i 2 minuts d'aquest divendres 12 de juny. Bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Saró, bon divendres. I per molts anys, Sergi Vives!
2: Gràcies, gràcies.
0: Avui en Sergi en fa...
2: 4-5.
0: 4-5. Oients, ja podeu enviar-li felicitacions, 4-5 i 6-7s aquí al nostre grup de WhatsApp.
2: Hosti, bon dia, oients. Que me queden uns quants, pels 6-7.
0: Bé, i el temps, que també és encara més important.
3: Home,
0: Sergi, què tenim avui a Eloi Cordomí?
3: Avui hi ha 4 núvols al voltant del Camp de Tarragona, desapareixeran ràpid, avui s'imposarà el sol a tot arreu i la temperatura ja pujarà. S'arribarà a valors de 30-34 graus a la majoria de comarques de l'interior, encara 26-27 a la costa. Demà també sol a tot arreu, màximes de 30-35 graus a gairebé tot arreu, una miqueta més fins i tot a les comarques de Ponent. Diumenge continua pujant la temperatura amb algun ruixet de tarda al Pirineu.
2: Aquests ous fregits eren els que es cuien a la pel·lícula Hot Shots damunt de la noia?
0: Justament he anat aquest fragment d'aquesta pel·lícula per il·lustrar el que està passant aquests dies a les terres de Ponent, que podeu fregir el que vulgueu sobre l'autobús d'anar a la feina. Ara són les 7... Necessitarà una escala. És una metàfora una mica rara. A les 7:03, avui parlem amb vosaltres, oients, de doblatge.
4: Crideu l'atenció molt més del que caldria, senyor Puigdevall.
5: Què voleu?
4: Que actueu amb cautela, no és quin calla el que porteu.
0: Perquè avui és 12 de juny, aniversari d'en Sergi Vives i Dia Internacional del Doblatge. Així que expliqueu-nos la vostra relació amb aquest art de posar la veu i sobrehaquejar l'àudio de declamació d'un altre artista en una pel·li o en una sèrie o en un videojoc. Doncs expliqueu-nos. L'Ignasi té un hàbit domèstic que ell el defineix com a consum responsable d'audiovisual. Diu, a casa meva, si la pel·li o la sèrie és amb els idiomes dominats, català, castellà, anglès i francès, la mirem en versió original i amb els subtítols en català, castellà, anglès o francès. És a dir, llegint el mateix que estan dient. Si són altres idiomes, tirem pel doblatge. És la cultura que estem inculcant a la nostra canalla.
1: Ai, que bé.
0: És el seu mètode.
1: Hi ha gent que ho fa tan bé que fa rabieta i tot.
0: Bueno, ho fan bé, però, clar, segons diu aquest oient, si es posen, per exemple, el meu veí en Totoro, dedueixo que la posen doblada, perquè no poden...
1: Clar. Ah, vale. I em sembla molt bé.
0: També hi ha subtítols en català, si vols dir el tal.
1: Sí, però és veritat que tampoc el japonès, per molt que t'hi posis, no l'aprendràs només veient.
0: No, no dic aprendre, jo no vull aprendre res, dic llegir el que està dient a sota.
1: Sí, però no té gaire utilitat. Vull dir que l'altra cosa té una utilitat d'aprenentatge. Uh-huh. Aquí té l'utilitat de que li veus el so original, però més enllà d'això...
0: La Laura diu, estan acostumats a casa meva a veure les pel·lis en versió original perquè domino bé l'anglès, però una vegada vaig anar a veure, mira, precisament una pel·li d'Estudi Ghibli en versió original i no sabíem que era en japonès, però crec que la vaig entendre. Bé, en Pep diu, si són pel·lis espanyoles, depenent de què surti, poso subtítols. Mira, jo també ho faig, en espanyoles i catalanes, com que molts no vocalitzen, jo directament els subtítols en la mateixa llengua.
1: Ah, sí? No us passa que a mi he de reconèixer que me n'adono que puc estar a mitja pel·lícula i me n'adono, ostres, si hi ha subtítols i no paro de llegir-los, quina mandra, vull dir, els he de treure perquè no puc evitar llegir-los si són.
0: Jo els poso perquè no puc suportar haver de parar la pel·li i tirar enrere perquè no entenc què diuen, saps? Llavors,
1: però tampoc passa gaire, no, això? Ha de ser una pel·li molt indie que...
0: No, és dir que no vocalitzen, no els ha pressupost la pel·li.
2: Però això passa, els nous actors i actrius no vocalitzen gaire.
0: Bueno, i antics també, sí. En Ferran diu, em fa molta ràbia la gent que necessita manifestar la seva superioritat moral dient que el doblatge és carregar-se la feina dels actors. I mira, això a mi no em cal ni dir-ho, jo penso. Jo sempre que puc intento veure les coses en versió original, però per exemple, clar, és que als cinemes no hi ha massa opció. Diu, a Figueres només la fan en una hora concreta i en un dia de la setmana. Llavors, clar, el tema aquí tampoc es pot triar massa. Tot el cine és tan castellà. És igual, ja t'agradi una cosa o t'agradi una altra. En Jordi Casas, que aquest és un oient cinèfil, me'l trobo a tot el festival de cinema, diu, ho miro tot en versió original, menys quan miro alguna cosa amb el meu nebot o la meva mare. La meva dobladora preferida és Núria Trífol, que tu, Laia, la deus tenir sentida, ni que sigui per la Keira Knightley i la Natalie Portman. Destaca en Jordi que apareix en molts animes. De fet, mira, és la que posa la veu l'Autena, i ara sentirem un fragmentet. En aquest en recull d'àudios d'oients que també responen avui la pregunta del dia. Avui tema doblatge.
6: En versió original, perquè m'agrada veure-vos el to, m'agrada escoltar com ho ha resolt l'actor, però és impossible trobar combinacions d'horari que hi puguem anar al cine. Anime, prefereixo veure-la en català.
7: Respiració de la mort, cinquena forma!
8: Respiració de l'aigua, tercera forma!
6: El castellà no m'agrada gens, sobretot perquè et fan aquesta veu així com de poto. Per imitar infants, i ho trobo horrible, i que dius, agafa'm una persona per cada tipus de personatge, no m'agrada gens, en castellà en general.
9: Aquesta serà la teva filla, en Xiquimemilla! Se't
5: acabat el broqui. L'Anxi Jimemilla és una llunàtica i té cargols dins del seu estoig.
9: Què, què?
10: Hòstia, és que es perd part de la interpretació de l'actor. Que si no sé què, que si no sé quantos. Sí, és veritat.
11: És leviosa. No, leviosa.
12: Versió original, majoritàriament. Sé que el doblatge en català està molt bé, s'ha fet molt bona feina, però no sé...
13: Llewellyn, el teu marit s'està morint i tu, mentre estan fent el pendó, vés a saber per on.
14: Jo no feia el pendó.
13: Doncs on eres?
14: Llewellyn estava malalta.
13: Malalta? Vols dir trompa? No és així, Llewellyn?
14: Sí.
12: Ho miro en versió original per gaudir-ho com de forma més pura, no sé.
15: A mi molta gent em pregunta que per què amb aquesta veu que tinc, per què no m'apunto a fer un curs de doblatge o si faig algun programa de ràdio. Una veu radiofònica. Però bueno, ja... Alfons Arús era molt bo imitant en Núñez, que anava al programa Força Barça.
9: Què, què?
16: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.

0: Ara que parlàvem de què pot estar passant a Ponent, doncs des d'allà ens canta en Iung Rajola, en Quintí, aquest raper de Lleida, que ens canta el seu tema Somia Truites, que trobo que és de les meves paraules preferides en català. Mm-hmm. És la segona.
1: Sí, és única.
0: La tercera és Set Ciències i la meva segona preferida és Somia Truites.
2: Ah, sempre compostes, tu?
0: Sí, amb guioneta, encara que no calgui. Bé, gràcies, Quintí, gràcies, Iung Rajola. Són les 7:10, és divendres, això vol dir que ja s'ha acabat la selectivitat. Les Pau, avui ja podem dir que vagi bé i fins l'any que ve, que en tornarem a parlar. Ens encanta, després de 3 dies d'exàmens, ha acabat la CL 2026. Les notes seran el 23 de juny per tallar-li la festa una mica als que estiguin encara celebrant.
2: Sí,
1: o per cremar-les,
2: i...
1: depèn de com hagin anat.
2: Mira,
1: a la foguera de Sant Joan.
2: Laia,
0: mira que et porto, que veig que tu et fa il·lusió perquè t'entretinguis.
2: És un examen?
0: Mira,
2: boig.
0: Què és? A veure, com boig?
2: M'ho vull dir que jo ja no tinc edat de fer això. Proves d'accés a la Universitat, Llengua Catalana i Literatura.
0: He tingut accés a l'examen d'ahir i li he imprès aquí a la Laia.
2: A veure si ho sabria fer.
0: Són unes quantes pàgines, eh? Mira, ja ens aniràs dient què et sembla de fàcil, difícil, i si són...
2: Una comprensió lectora, d'adaptació feta a partir del text d'Atlàntida Assegurances, microplàstics, com afecten la salut, molt interessant.
0: És que el tema assaig era això de microplàstics.
2: Però és una companyia d'assegurances la que ha publicat això?
0: Sí, perquè era analitzar un text d'actualitat, però si vols els literaris...
2: Ja, però podria agafar un text periodístic, no? En lloc d'una companyia privada.
1: Una comprensió lectora és una lectora a qui aixafen?
0: Sí. Amb una premsa hidràulica. Escolta, he anat directament a les pàgines de literatura, que és el que ens mola, a veure una mica per comprovar la nostra porra, val? I apareixen Pere Caldés, un conte, i està a punt de dir-lo, eh?
1: Merda, perdoneu, però és no que vaig dir aquest.
2: Mireu, no he llegit el text i mireu les preguntes, que trobo que es podrien respondre totes sense... O totes potser no, però sense rellegir el text.
1: A veure.
2: Pregunta A. Nanoplàstic és sinònim de microplàstic. Verdader o fals?
0: Vaja.
2: Jo d'entrada diria fals, no? Si no, no hi hauria...
0: No, perquè nano vol dir petit.
1: Nano és petit.
2: Sí, però potser són diferents mesures, no?
1: No.
2: Nano potser... Bueno, no ho sé. El plàstic es degrada amb facilitat. Aquesta, evidentment, que és falsa, no?
0: Sí. Perquè dura milers d'anys, no?
2: Clar. Sí. Els plàstics suposen menys del 50% de la massa global de residus.
0: Menys del 50.
1: Jo crec que fals.
2: Jo
1: diria que més.
0: Home, aquí te la pots jugar, però tens el text on ho diu, no?
2: Clar.
0: M'estàs dient, Laia, que m'estàs fent l'equivalença aquell any que va sortir a l'examen d'anglès un fragment del Senyor dels Anells i tothom que havia vist les pel·lis o llegit els llibres no calia que...
2: Clar, és que és molt heavy. L'aigua embotellada no té tants microplàstics com l'aigua de l'aixeta. Mentida, en té més. Els plàstics modifiquen el microbioma intestinal. Home, evidentment, no?
1: Sí.
2: És que a veure...
0: On hi ha més microplàstics? Una ampolleta d'aigua o el líquid amniòtic d'una persona, d'un úter, d'un fetus, una persona embarassada?
2: A on has dit el líquid amniòtic o on?
0: Una ampolleta d'aigua.
2: Bueno, l'ampolleta.
1: I depèn de quantes ampolletes s'hagi begut
2: la
1: persona
2: embarassada.
0: Mentre et vas fent l'examen, Laia, voleu sentir estudiants d'ahir?
2: Hòstia, mireu això. Escriviu el referent dels pronoms següents i posa... Són tan petits que són capaços de penetrar en les cèl·lules i causar-hi efectes nocius, aquest I.
0: Vale. Quines opcions hi ha?
2: No hi ha opcions, però són tan petits que són capaços de penetrar en les cèl·lules i causar-hi... A les cèl·lules, no?
0: Sí. Clar.
2: Doncs això, però m'he de dir això, les cèl·lules. Buscar el referent.
1: Aquesta
2: és substituït.
1: És així, eh?
2: Clar.
0: És a dir, no s'ha de posar pronoms febles, sinó dir què pronominalitzen.
2: Exacte,
0: massa fàcil.
1: Els estudiants també ho troben fàcil o no?
0: Sí, deia que era assequible. Mira, sentim l'última rastellera de declaracions preses ahir a peu de facultat.
3: Tothom juga molt, però amb tranquil·litat jo crec que es pot treure tot molt bé. ADE.
4: Jo també vull fer ADE i entro segur, però sí que és veritat que la CL me l'esperava més complicada.
5: Jo vull fer farmàcia i nutrició i és una nota, jo crec que assequible en el meu cas, perquè he tret molt bona nota a batxillerat.
0: Et molarà, Laia, que en aquest examen que tens a mans hi havia un fragment de varietats dialectals, hi havia el rossellonès, eh?
2: Fàcil.
0: Tema literari.
2: Tu parli.
0: Resolem porra.
1: Malament.
0: Han aparegut, com us dic, Pere Caldés en aquest...
2: Sí, ara ho estava veient.
1: I més.
0: Si vas a poesia, hi ha un fragment d'un poema de Maragall, que també s'havia d'encertar l'autor, eh?
1: No el vam dir tampoc,
0: no? Tampoc. Recordeu que en castellà van aparèixer Gloria Fuertes i Blas de Otero. Anem a veure la nostra porra experta a literatura 2026 a Cele, a veure com ho van fer.
2: Va, començo jo, si voleu.
1: Va.
2: Jo dic com a escriptora viva, Carlota Gurt, i com a escriptora morta... Perdó, és que ara no em surt.
0: Eliminada.
2: No, espera't un moment.
0: Sergi, autor viu.
1: Sergi Pàmies.
0: I morti?
1: Doncs Caterina Albert. Va.
2: Ja està Mercè Rodoreda com a morta.
0: Superoriginal.
2: És que volia una altra. No, ja està, Montserrat Roig.
0: No es pot canviar.
2: Montserrat Roig.
6: Àngel Guimerà. Ricard Ostrell.
2: Molt bé.
1: Bona, boníssima.
7: Sí, molt bé.
0: Clar, jo diré Jonat Martorell, vaig a escollir guanyar.
2: També aquest vas a clàssic.
0: I diré David Uclés.
2: Ni una.
8: Jo crec que Rodoreda és un clàssic universal, que a més està com de moda, perquè la gent es fa samarretes i bosses.
0: Hi ha una cosa que és el rodoreig, que és a performar ser fan de Rodoreda. Això es porta,
8: sí,
0: molt també.
8: Sí. I Viu, et diria, el primer nom que m'ha vingut al cap és Eva Baltasar.
9: La puntuació.
0: Doncs un any,
1: fatal, fatal.
0: Un any més ha guanyat la diversió, perquè sí, no hem encertat cap a autor. De fet, alguns dels oients també deien a Eva Baltasar, no ha aparegut a la CL. Ah, Laia, anem tirant la següent cançó o vols seguir editant l'examen de català d'ahir?
2: Anem a la cançó.
0: Són les Ginebres, que ens canten Con Altura, la seva versió de l'èxit de la Rosalia i en J Balvin.

0: altura.
1: L'hem passat molt bé.
0: Així sona Els Experts.
2: Estic cantant a la meva ciutat.
3: Bravo. Fet, així que començava, maco. Però...
4: El... Una mica obvietada, no, també. És que, a veure, penseu que tècnicament, no és la seva ciutat, aquesta noia és de les seves Sarrovires. Sí, podríem entendre que està blanquejant dir el meu país? Ja. Jo crec que no gosa dir el meu país. No li compro. Bé, era molt bonic dir, avui, o sigui, la parla Catalunya, em sembla que no s'ha pronunciat cap vegada.
2: Gràcies, Barcelona, t'estimo molt. Gràcies per sostindre.
4: És que dius sostindre. El monument on li posareu, a la Plaça Catalunya, o...?
3: Sí. Anem a la crònica del concert.
4: Encara no era ja això, ja, la crònica.
3: Escalla!
0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: Les 7 i 19, mira, Sergi, et feliciten els oients pel
5: teu
3: aniversari, que és avui mateix, com a la Marta, que diu per molts anys Sergi, la Patri, que diu bon dia, experts, i per molts anys Sergi.
5: Gràcies.
3: O la Lia, la nostra oient oficial xilena, que diu per molts anys Sergi.
5: Moltes gràcies.
3: I diu, Laia, jo també felicito així els aniversaris. Canto i faig...
4: Veus? És que som gent feliç per la vida, gent que celebrem.
3: Voleu, després us trec aquest àudio de la Lia, a veure què diu exactament de com fa els càntics. Bé,
5: perfecte.
3: Avui, oients, a banda de llegir els vostres comentaris de felicitacions, i sentirem més àudios aquí una estona, també llegirem les vostres respostes a la pregunta del dia. Avui, que és el dia del doblatge, i tot seguit volem parlar d'aquests professionals, els dobladors que substitueixen les veus originals, ja sigui per millorar-ne el so, per corregir-lo, o majoritàriament i principalment per traduir una llengua d'una a l'altra. Per tant, ara toca fer un nou...
6: Top 5.
5: Un top 5 diferent, perquè serà un top quiz.
6: 5.
5: Avui celebrarem aquest Dia Mundial del Doblatge amb un quiz que us he preparat on heu d'identificar quin actor o personatge, podeu dir qualsevol de les dues coses, dobla un dels següents dobladors o dobladores catalans que anirà sonant. D'aquesta manera aprofitarem per posar noms a alguns d'aquests magnífics dobladors que tenim al nostre país.
3: És a dir, hem de dir personatge, actor original...
5: O el que vulguis,
3: actor de doblatge.
5: No. El nom de l'actor de doblatge entenc que no és conegut, però la persona aquí doblen, sí, va, ja sigui el personatge o l'actor. Vinga, el primer.
7: Au, vinga, Rosa.
8: Au, vinga, Dan.
7: Em pensava trobar alguna feineta. Les últimes me les ha donat tot.
5: Ja està inclosa, eh?
3: Si diu Rosan és en John Goodman.
5: Sí, senyor. Clar, és en Jordi Royo.
4: El marit de la Rosan.
5: Que va ser en Tom Selleck a Magnum i també va participar a Rosan, on va doblar John Goodman. També a Star Wars, on va posar la veu a Samuel L. Jackson o en Yoda. L'any 2020, però, es va haver de retirar de la professió per una malaltia respiratòria.
3: Ah, podem dir el personatge de Samuel L. Jackson a Star Wars?
5: Endavant.
3: Pues bona pregunta. Era Mace Windu. Mace és...
5: Et direm que vale la Laia i jo, perquè crec que no ho sabem.
3: Tampoc era fàcil, així.
4: Molt bé, Roger, ho has encertat.
5: Segona.
8: Però sembla que l'assassí ha mirat d'arrossegat.
4: Ja sé qui és.
5: Qui és?
4: És la Fletcher.
5: Sí.
3: Àngela Lansbury.
5: També. La Marta, de 92 anys, Marta Martorell, va començar a fer doblatge als anys 50 i és una llegenda viva del doblatge a Catalunya. Segurament el personatge que més notorietat li va donar, sí, és el de la senyora Fletcher. També ha interpretat la Maggie Smith o l'Alice Drummond.
3: Per tant, és de tot això que és la Minerva McGonagall de Harry Potter.
5: Sí, senyor.
3: En català.
5: Exacte.
3: És aquesta actriu de doblatge que es diu?
5: Marta Martorell, 92 anys.
3: Segueix en actiu?
5: Doncs crec que ella deia que tenia moltes ganes d'anar-ho a seguir fent. El que passa és que...
3: Arriba un moment en què pots triar els teus paperets. No,
5: suposo que
3: si no
5: segur.
3: Vols,
5: sí. I a més aquests són, mentre tu no marxis, fins que el teu personatge segueixi vivent, tu vas continuant. Tercera.
9: Sempre he sentit afinitat pels grans ocells màgics. A la meva família hi ha la llegenda que quan un Dumbledore es troba en una situació desesperada, ve un fènix a ajudar-lo. Diuen que el meu avi en tenia un.
5: Aquest,
3: és Harry Potter i parla de la família Dumbledore. Puc preguntar si és les pel·lis principals de Harry Potter? Són
5: és una prequel.
3: És d'Animals Fantàstics, per tant, és el Dumbledore jove.
5: És Albus Dumbledore.
3: Per tant, és l'actor... Jude Law.
5: Molt bé, Roger! Jude Law, a més, potser l'heu conegut, és en José Posada, que ha doblat també Matt Damon, Adam Sandler, Jude Law, i a més, també és el que va fer de Matthew Perry a Friends, en castellà, en aquest cas, perquè aquesta sèrie no va estar doblada al català. Quart.
10: Quina sorpresa! Heu volat fins aquí amb les ales?
11: Sí.
10: Això és genial!
5: És la Rare. No. Però vas molt bé.
3: Ja està, la pista aquesta.
5: És un nen, és un nen.
3: Ah, és el Goku.
5: És el Goku, és el Goku. De fet, és la Mònica Pedrós, que va ser la dobladora d'en Goku petit. Si veieu la sèrie de Bola de Drac, fins al capítol 26, en català el doblava un altre. El que passa és que a partir del 26 fins al final, en Goku petit va estar doblat per la Mònica Pedrós.
4: Caram.
3: Podem dir el senyor que fa de Goku de gran... que...
5: És en Marc Zani, no?
3: Marc Zani, que crec que és un senyor que viu d'això.
5: Sí.
3: No, que està bé, eh? Vull dir,
5: no, sí, fantàstic.
3: Sí. Igual que el Joey de Friends tota la vida va ser el Joey de... Doncs aquest senyor és el doblador del Goku, sí.
5: I l'últim.
6: No, és que estic nerviosa.
11: Per què?
6: Doncs perquè passaré a ser la madrastra d'un adolescent i...
11: Sí.
4: Ah, això és
6: i
4: normal.
6: Perquè ens casem.
5: No és fàcil, eh? Aquesta és la més complicada.
3: És peli?
4: Doncs jo l'he vista, eh? Això
5: és una peli i l'actriu la coneixereu per una altra sèrie, per una sèrie de la que hem parlat aquí.
3: La peli és famosa?
5: No.
3: Vale,
5: no. No.
3: Llavors, aquí no hi ha pista.
5: És... I l'actriu, el seu nom potser no és gaire famós, però el personatge que encarnava en una sèrie, sí.
3: El nom de l'actriu, la de carn i ossos, eh?
5: Sí.
3: Que podem saber-ho?
5: Lisa Kudrow. Lisa Kudrow, que és la que va fer de Phoebe a Friends.
3: No hi havia massa
5: esperes. És l'Alba Sola, filla del també actor Isidre Sola, és una actriu de doblatge que ha fet, a més, de Sandra Bullock, potser per això també us sona.
4: Ah, Lisa i la pel·li quina era?
5: La pel·lícula... No.
4: Ah, d'acord.
3: No. És que no l'hem vist tampoc massa pel·lis, eh? No la tinc molt situada,
5: no,
3: la Lisa
5: Kudrow.
4: Doncs a mi t'he de dir que m'ha sonat molt.
5: Jo pensava... Clar, et sona perquè has vist clar moltes vegades segurament aquesta sèrie.
12: Avui estic millor perquè donen faredo.
3: Sona el Sidoní, qui us desperten ara a les 7:24 amb el seu tema C de l'àlbum Catalan Graffiti.

0: els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Estoy montando un partido de fútbol. Necesitamos algo distinto, te lo dije.
2: Ahora hay que buscar las jugadoras.
1: Necesito saber quiénes son las mejores.
3: Les 7:26, més futbol i més cinema. Avui és dia d'estrenes, és divendres i tenim tot el ventall de pel·lis noves. D'una banda, enmig de la falera mundial, per saber si realment en algun moment de la història hi ha hagut contacte amb extraterrestres, Steven Spielberg avui estrena nova pel·li i sí, torna a la ciència-ficció amb El dia de la revelació, l'estrena grossa del dia que ens analitzarà l'Alfons Gorina a 9:15 del matí. A l'altra banda, també tenim una altra estrena d'avui, Pioneres, Solo querían jugar, una pel·li de la cineasta andalusa que es diu Marta Díaz de Lope Díaz, que retrata els complicats inicis del futbol femení a Espanya a finals del franquisme. Les jugadores es van topar tant amb l'oposició del règim, òbviament, com de les seves pròpies famílies.
4: És que nadie va pensar en los hijos.
3: No, en aquest cas no volien tenir fills, volien jugar a futbol, volien.
4: Exacte.
3: Però sí, es veu que no es cuidava massa de les seves filles, eh? De fet, la pel·li recupera la història real del primer partit internacional de la selecció espanyola femenina, no reconeguda per les autoritats franquistes. Una pel·li que mostra com les jugadores s'han d'oposar al franquisme, a la secció femenina, que no els anava al futbol, i a la Federació de Futbol.
5: A tothom, però futbol femení ho té això, eh?
3: Oposar-se
5: a tothom.
3: Ho heu captat? La Federació de Futbol estava en contra del futbol,
5: sí,
3: femení.
5: Sí, femení, bé, clar, perquè és una cosa d'homes, només.
3: I el públic anava a veure les cuixes de les noies, que encara passen molts esports.
5: I els comentaristes,
3: dia,
5: no? Sí. Per l'altaveu, sí, feien faradat el que deien.
4: La pel·li Les Ibèriques, tu te'n recordes d'aquesta pel·lícula? Mm-hmm. Pel·lícula d'aquesta de l'època del Destape, en el que hi havia com un equip de futbol femení, i era això, els hi posaven uns pantalonets ben curtets i tothom estava fruint perquè veia cuixa.
3: Doncs mira, encara pitjor la realitat, no? Perquè en aquesta pel·li que dius tu, segurament molt masclista, feien el que no es podia fer, que era ensenyar cuixa. En canvi, a la vida real volien jugar a futbol i això no els hi permetien. Voleu sentir la directora?
5: Sí, clar, home,
3: vull tornar a dir el seu nom.
6: Lo mejor posible el contexto en el que se marca la historia. Que si a ti ya te suena un poco así la sección femenina, pues imagínate a alguien de 16, 20 años. Así que había la intención muy clara de contextualizar la historia para que se entendiera lo importante que era lo que habían hecho, a lo que se estaban enfrentando, que no es como si hoy en día jugamos al fútbol nosotras, ¿no? Que también tiene su qué, pero en ese momento mucho más. Jo vaig sortir de l'escala fa molts anys, ja. He tingut la possibilitat, no, de continuar fent pel·lícules que m'interessen, que m'agraden. Sempre les meves històries traten d'alguna manera sobre dones. En aquest cas és la primera vegada en la que parlo de noies molt joves.
7: Si yo tuviera una hija, no me haría ninguna gracia.
8: Pero yo, ¿por qué tengo que correr si soy la portera?
7: Hay cosas de hombre. Mejor no mezclarlas.
1: Usted debe ser...
0: Així sona Els Experts.
4: Mira, ha estat sonar això
3: la
4: i entrava Laia.
3: La fanfària que dona pas.
9: Hola.
3: Laia, què ha passat avui amb el tren?
5: Mira,
3: per què has arribat a aquesta hora?
5: Mira, el mateix de sempre. Que... Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? Si és el mateix de sempre. És que em canso hasta jo d'explicar-ho.
3: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
5: Digue-m'ho tu, perquè de veritat que estic desesperada.
3: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
5: No, si no hi ha un altre tren, Roger. És que jo què penses? Que havia aquest tren per gust.
3: És el primer.
5: Clar, agafo el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
3: Segur que
5: és... T'ho juro, t'ho juro. Bueno, vale.
3: Ara miraré el
5: horari. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
3: Ara miraré.
5: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
3: Es diu mansplaining.
5: Que et foll...
0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: 7:45 en punt. Per cert, Laia, ara em ve a la ment. Tu ahir vas tornar a casa caminant, que és una cosa que ja et mola, l'excursionisme. És així o m'equivoco?
5: Després us explicaré la meva història d'ahir, que és una mica llarga.
3: Quan diem caminant, ens referim d'una estació de tren a una altra.
4: Exacte.
3: Però vaja, a veure si avui tornes bé a casa. Ara, però, és el moment d'informar-nos, perquè són 7:45 en punt. Bon dia i bon divendres, Anna Closa.
10: Bon dia.
3: Què hem de saber per avui, que és divendres, dia 12 de juny?
10: A veure, que els Estats Units asseguren que s'està a punt de firmar un acord de pau amb Iran i per això han suspès la nova onada d'atacs que tenien prevista. Ara bé, les autoritats de Teheran asseguren que encara no han pactat cap text. En canvi, Donald Trump dona la guerra per acabada i diu que podrien firmar l'acord en els pròxims dies. A més, ha afegit que l'acord de pau amb l'Iran s'ha estat treballant amb els països àrabs i musulmans i que Israel també n'és coneixedor. Netanyahu assegura que l'acord inclou eliminar l'urani enriquit per l'Iran, limitar la producció de míssils balístics i el final del suport a grups armats a la regió de l'Orient Mitjà.
3: Per cert, dimarts a 3 de la matinada hora nostra, Sergi, Iran-Nova Zelanda. partidàs.
4: És possible que l'Iran no pugui jugar als Estats Units?
3: El que he llegit és que els deixen entrar, jugar i que se'n tornin a dormir a Tijuana.
4: Oi que sí?
3: Sí, sí.
4: Va.
3: Són tres partits, òbviament, tres partits que han de jugar com qualsevol selecció, però no els deixen estar allà. Anar, jugar i tornar. No els deixaran descansar.
4: És vergonyós, eh? Però, en
10: fi. I tot i que no és la primera vegada que Donald Trump anuncia un acord a l'Orient Mitjà, ahir Wall Street va pujar amb força al tram final de la sessió. Avui les borses asiàtiques han arrencat el dia amb guanys clars i el preu del petroli ha començat a caure. De fet, el barril de cru Brent es paga ara $89, que són gairebé $5 menys que ahir. Avui, per cert, entren en vigor les noves lleis que endureixen la política migratòria de la Unió Europea. S'agilitzaran les expulsions d'immigrants, es recolliran moltes més dades dels extracomunitaris o s'agilitzaran les expulsions d'immigrants. També s'obre la porta perquè els països que ho vulguin puguin construir a l'estranger centres de deportació seguint el model de Meloni a Albània. Justament des de les Canàries, el Papa demanava a la Unió Europea vies segures per afrontar la tragèdia migratòria. Ho ha fet des d'una de les fronteres més dramàtiques d'Europa i avui, per cert, el Lleó 14 posarà punt i final a la seva visita a Espanya i a primera hora de la tarda agafarà un avió per tornar a Roma. D'altra banda, ja se sap el valor de les joies trobades en una caixa forta del despatx de José Luis Rodríguez Zapatero. Segons la taxació que ha fet la joieria en Sorena, a petició del jutge, aquest centenar de joies tenen un valor d'1.300.000 euros. Recordem que es van localitzar al despatx després de l'escorcoll de la UDEF i la seva secretària en van atribuir l'origen a regals de viatge i herències de la seva dona.
4: No, vosaltres no teniu joies per valor d'1.300.000 euros a casa?
3: És allò que...
4: És la típica joia que no saps
3: què tens.
4: Exacte.
3: I tens la sort que et ve un taxador i et diu que val més del que et pensaves.
4: Pasta, això,
3: per tant, has d'aprofitar.
4: Som tots rics.
3: A les 7:33, Anna, què no t'esperava saber avui?
10: Doncs mireu que uns atracadors que van entrar a robar a una joieria de Madrid van entrar disfressats de sacerdots i monges aprofitant la visita del Papa a la capital espanyola.
3: Aquests són més coherents.
4: Potser
3: perquè
4: tenien butlla.
3: Sí, però van al que van, aquests. Sí, no és com els governants. Aquests són lladres declarats.
10: Sí, de fet, eren una banda perillosa que es dedicava a assaltar establiments de luxe. Mentre el suposat sacerdot i monja demanaven a una treballadora que els hi mostrés les joies, un tercer integrant va entrar de manera violenta i en total s'han detingut 7 persones perquè n'hi havia 4 que estaven vigilant la joieria des de fora.
4: M'hauria sigut encara més fort que algú entrés disfressat del Papa directament, saps?
10: Directament, eh?
3: Si es fes la tassació, taxació, es diu,
4: Laia? Taxació.
3: Sí, no sé qui ha robat més, eh? Ho dic en aquestes dues notícies seguides, que ja ho dic a nivell de xifres. Això sí, violència mai, per favor.
4: No, mai.
3: Ara ens pertoca parlar d'esports.
10: Doncs mireu, aquesta passada nit i matinada s'han disputat els dos primers partits del Mundial. Mèxic ha debutat amb victòria, ha superat Sud-àfrica per 2-0 i Corea del Sud ha vençut Txèquia per 2-1. Pel que fa als partits d'avui, a les 9 de la nit es disputarà un Canadà-Bòsnia i a les 3 de la matinada un Estats Units-Paraguai. En bàsquet, el Barça és una victòria de classificar-se per la final de la Lliga de Bàsquet. Els de Xavi Pascual dominen la sèrie per 2-0 després de la victòria d'ahir contra el Tenerife per 97-89. Qui avui disputa el segon partit de semifinals és la Penya, que ha de superar el València per empatar la sèrie. Aquest partit començarà a les 8. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta jugarà la final de la Champions masculina contra el Prorreco italià.
3: I quin temps farà avui divendres?
10: Doncs el temps serà cada cop més estable i a la vegada més càlid. Aquest divendres el dia serà assolellat amb núvols inofensius al matí a la Costa Daurada i a la tarda al Pirineu. Les temperatures pujaran, però la calor encara es mantindrà moderada, amb valors de fins a 33 graus. La calor intensa arribarà durant el cap de setmana.
3: Doncs anem a l'Àrtic amb els Arctic Monkeys, que ens canten Dancing Shoes. Balleu uns minutets, que de seguida ve l'hora del compte. Avui, Laia, un compte de food trucks. M'estranya de tu.
5: No és de food trucks.
3: De què és?
5: És de cuina a la muntanya.
3: Però en furgoneta.
5: Sí.
4: Mont
5: per un mateix, per un mateix.
4: Mountain trucks.

0: Escoltes ICAT.
1: El meu amor dins el puny floreix al maig fins a juny.
2: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
0: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
3: Quina ratxa! Quants maig portes?
0: 150.
3: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de l'ADO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiódico.com.
4: Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.
5: Arriba la 19a edició del Festival Portal Blau, amb les actuacions de La Fúmiga, Clara Peia, Maria Jaume, Judit Nederman amb la Gia Orquestra i Sopa de Cabra, entre d'altres. A l'Escala i Empúries podràs gaudir d'una vintena d'activitats. Fins al 17 d'octubre, un festival radicalment humà. Més informació a portalblau.cat. Recomanat per ICAT.
6: 638-68-4565. Guardeu-vos a l'agenda el número de WhatsApp del programa. 638-68-4565. Els experts. ICAT.
7: Les 7:39, uns segons, i seran les 7:40. Laia, a l'hora del compte, em deies de cuinar per un mateix, però a la muntanya.
8: Ah, exacte, m'encanta aquest compte, es diu La Fogoneta. No sóc l'única, té més de 20.000 seguidors. Cuina sobre rodes, posa el subtítol, i efectivament diu receptes camper fàcils, pràctiques i sense emmerdar gaire, amb un sol fogó que té molt mèrit.
7: I què n'opinen la gent de les autocaravanes, dels que cuinen amb camper?
8: Jo crec que el mateix, perquè fan exactament el mateix. Vull dir que són aquí, en aquest tema sí que són ben agremiats.
7: No tenen una cuina totalment equipada dintre de l'autocaravana.
8: Però és que aquesta cuina està totalment equipada, és un fogó, però no té res a envejar el fogó que tinguis a casa teva. És veritat que potser doncs aquí no hi ha receptes que facin servir, no sé, doncs robots de cuina, tòrmics, aquest tipus de coses, però per la resta quedo meravellada del que arriben a fer, i a més no cal dir que les vistes són impressionants. A mi m'agrada molt perquè les receptes són fantastiquíssimes, fan una bona pinta increïble, però és que ja et dic, a sobre de fons tens

0: i els menjars locals.
1: I avui tocava això.
0: Ruta, bones vistes i un bon entrepà al Prat del Cadí.
2: Tenen molt bones veus, a més a més.
3: Tenen molt bones veus, estan muntats els vídeos que flipes, estan molt bé, es nota que ella és comunicadora, estan molt ben...
4: Però és que... No és que els actors de doblatge catalans siguin boníssims en totes les llengües, és que la veu catalana és la més bonica.
3: Clar,
4: hi ha molts oients tot el matí dient s'ha de defensar la bona feina dels dobladors catalans. No, és que la nostra veu és la millor.
3: Sí, tant, i tant. Però és que tu vas treure, veiem què es pot fer a dalt de la muntanya amb uns ingredients X, amb una vera d'una mida efectivament reduïda, etc. Doncs us en faríeu, creus, eh? Perquè hi ha des de un xató a un pollastre al curri, a una fondue, a un ramen express, perquè hi ha molta cuina exòtica també. Fideus a la cassola, o sigui, fideus a la cassola dalt d'una càmpera a 2.000 metres, és que ho trobo, però és que crema catalana. Vull dir, per exemple, hi ha un dia que fan pizza sense forn. Clar, pensa que hi ha moltes coses que no tenen.
2: No, clar.
3: Però la veritat és que, per exemple, han començat una sèrie nova de posts, diguéssim, que es diu Entrepics, que són els entrepans que es fan per quan són al de la muntanya, que també ho trobo excel·lent com
2: jo
3: a nom.
2: Jo aniria amb un pa Bimbo i quatre llonces de pernil.
3: Jo sempre vaig amb el rodó i la tonyina i el fuet tot separat.
2: Exacte.
3: I quan sóc allà ho trec i m'ho menjo.
2: Que
3: tot.
2: No falti la tonyina en
3: exacte.
2: Aquests casos.
3: Doncs aquí es fan un entrepà, només et diré, que porta mató, cireres i alfàbrega. O sigui, que és
2: un altre nivell.
3: Alta cuina.
2: És un altre nivell.
3: Però tu veus el vídeo i efectivament fan el que faig jo, és a dir, van amb una motxilleta de rep poquíssims litres i se'n van a caminar i llavors treuen allò que dius, ostres, la veritat és, a mi m'ha donat moltíssimes idees, no penso que, però és que hi ha un dia que fan les torradetes de Santa Teresa, o sigui, és que és, de veritat, cuina elaboradíssima, seguiu-los, la Fogoneta, a mi em cauen superbé i a més que hi ha molt bones idees d'excursions.
4: Oi, també. Tant. Els teniu a Instagram. Ara seguim amb més música, són les 7:43, segueixen caient felicitacions per tu, Sergi, ara el Toni Soto i la Marta et celebren pel teu 45 aniversari. I també ho faria si estés aquí la Su, que ens canta Els camins, somnis i promeses del Sopa de Cabra, aquí també amb el Gerard Quintana.

0: vols.
1: Així sona Els Experts.
2: Diu el Raül, ja que hi soc, hi vaig perdre la virginitat a Igualada, concretament al Parc de les Comes. Així que Igualadins, digueu-nos si és un lloc guai per a perdre la virginitat.
3: Bé, al Parc de les Comes?
4: Jo només he tastat en les xiprerets.
3: Però no va ser on vas perdre la virginitat, no, perquè no. Igualada la tocaves poc en aquella època, no?
2: Bé, la Laura de seguida revelarà aquesta
4: història. No, ja està, ja he donat prou informació i només porto aquí 3 minuts.
5: Professional, molt professional.
1: Els Experts, cada matí de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: minutet que passa de 3 quarts. També s'afegeix la Magda en felicitar en Sergi.
1: Gràcies, bueno, fins aquí, gràcies.
0: Estarem tot el matí llegint. És l'aniversari d'en Sergi Vives, avui, que és 12 de juny. Per cert, Magda, que ets filòloga, digue'ns si estàs d'acord amb la Laia, que deia fa uns moments que és vergonyós...
2: No, jo no dic que fos vergonyós, bueno, això ho dius tu.
0: Jo ho exagero. El nivell d'exigència de l'examen de català de la CL, que el tinc aquí sobre, i la Laia se l'ha mirat, de fet l'està acabant ja, i li sembla facilíssim.
2: A mi m'agradaria passar-lo en una classe de primer d'ESO, i jo crec que aprovarien la majoria.
0: La majoria!
1: La Laia està traient un 22 sobre 10.
2: No sé, potser jo no hi entenc.
0: Bé, entreu a valorar, ja sabeu.
3: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
0: De fet, la Magda afegeix. Encara no me l'ha mirat, però ara, mentre esmorzo, em miraré l'examen de cata d'ahir. Molt bé. I ja ens diràs, filòloga, si és exigent o no ho
2: està. A veure, que també ben mirat, potser el que és més normal del món és que nosaltres el sapiguem resoldre, perquè nosaltres tenim aquest nivell, i per tant, l'estrany seria que no el sapiguéssim resoldre. Ben mirat, potser és normal que el nostre el trobem assequible.
0: Aquí, al grup de WhatsApp, també podeu votar la cançó de les 10. Teniu l'enquesta fixada amb les 4 que podeu votar, les que us pretrien, Sergi, inspirat en...
3: La Famèrdida.
1: Un 12 de juny, com avui de l'any 1981, més enllà de néixer jo, s'estrenava la pel·lícula Indiana Jones a la recerca de l'arca perduda.
0: Laia, quin tresor buscaven en aquesta pel·li?
2: L'arca perduda. Era més difícil.
1: La primera pel·lícula que explicava les aventures d'aquest explorador protagonitzat als cinemes per Harrison Ford, un film que va dur a la pantalla Steven Spielberg i que va comptar amb la meravellosa banda sonora de John Williams. Pel·lícula, per cert, que va encetar una saga de fins a 4 films més, les dues últimes força menys exitoses que les 3 primeres. De fet, avui no us farem escollir entre cançons pop, sinó entre 4 bandes sonores que parteixen d'aquesta dupla Spielberg-Williams. I és que si la primera que us hem escollit, la banda sonora d'Indiana Jones, estava motivada per l'estrena un 12 de juny de l'Arca Perduda, un altre 12 de juny del 93 s'estrenava Jurassic Park.
0: Laia, per què els nazis estan excavant el lloc equivocat?
2: Ai, mira, que vaig veure fa poc, eh? No me'n recordo.
0: Perquè el pal del medalló és massa alt. Bé, Sergi...
2: Quin medalló?
0: El medalló que et diu on has d'excavar, la llum que passa la llum a través del filtre.
2: No recordo pas.
0: Sergi, jo hi era aquell dia. Jo tenia 9 anys.
1: I vas anar al cinema a veure-la.
0: El dia de l'estrena als cinemes Oscars de Tarragona. Ara hi ha
1: un
0: hipercor.
1: Doncs aquest film, Jurassic Park, basat en la novel·la homònima de Michael Crichton, va ser tot un èxit de recaptació quan es va estrenar, sobretot pels seus efectes especials, i va despertar de cop una mena de dinomania convertint a criatures prehistòriques com el T-Rex, el Velociraptor o el Triceratops,
0: o el Gallimimus,
1: en una mena d'icones de la cultura pop, i de dinosaures, passem a parlar d'extraterrestres.
0: Laia, peli.
2: E.T.
1: Aquesta és la que he votat jo, eh? Oh, és que és meravellosa, eh?
2: És bonica.
1: És que una altra de les joies musicals que ens van deixar la unió de Williams i Spielberg, aquesta pel·lícula de l'any 82 anomenada E.T. l'extraterrestre, un film inoblidable sobre un alienígena entranyable que els seus companys obliden a la Terra i que vol tornar a casa, bàsicament. I acabarem amb una música totalment diferent.
0: Li vaig demanar a l'Instagram i em va dir millor no.
1: La que va formar part de la banda sonora de la pel·lícula La llista de Schindler, pel·lícula que es va fer el mateix any que Parc Juràssic i que mostra la capacitat de director i compositor de crear històries i ambients sonors tan diferents al mateix temps, com per descriure d'una banda una aventura i d'una altra un holocaust. 4 bandes sonores que van néixer de la dupla Spielberg-Williams. Quina voteu per tancar el programa d'avui? Si us plau, no voteu aquesta, que si no marxarem de molta bajona el cap de setmana.
2: Sí, sisplau.
1: Indiana Jones, Jurassic Park,
2: E.T.,
1: l'extraterrestre o La llista de Schindler.
0: Ara per ara, les votacions van de... Ah, per cert, recordeu que avui Steven Spielberg torna al cinema, eh? Torna a la ciència-ficció amb El dia de la revelació, pel·lícula que ens analitzarà l'Alfons Gorina, el nostre crític, quan siguin 9:45 del matí. Això, la classificació, està guanyant clarament Indiana Jones, eh? I Lisa Schindler té només 8 clics. La gent no té ganes d'això.
2: Molt bé.
0: 10 minutets perquè siguin les 8 del matí. En el programa d'ahir, fins i tot després de dir-vos adeu i fins demà, no vam parar d'arribar, Laia, més missatges, més xats d'oients orgullosos de les seves falles no van poder llegir, com ara la Maria, que ens deia aquest dissabte es fan les falles a Sort, i ens posava l'enllaç. O en Jordi, que té un calendari de falles marcat i ens compartia dates i pobles, perquè són unes quantes. Doncs les falles al Pirineu enceten avui la temporada amb la baixada de Dur

0: Burro, a la Vall de Boí. I a més, enguany, com comentàvem també ahir en directe, la baixada d'oients la podreu seguir en directe per TV3. Des de... Ho pronuncio bé? Durro?
1: No, Durro. Durro,
0: Durro. Durro, perquè és aranès.
1: Hòstia, ara no sé si és aranès o és català occidental.
0: Ens ho explica en Pau Rovira, des d'allà, bon dia.
2: Bon dia, la jornada començarà a 11:45 de la nit amb la baixada dels fallaires més petits, seguida dels grups intermedis i dels adults a les 11, amb una retransmissió de TV3 en directe. Carme Xalà, fallaire i organitzadora.
3: La nostra principal novetat és comptar amb la presència del programa de TV3, Som Únics, de l'Espartac Peran, que vindran a gravar un programa especial i això ens suposa un impuls molt important.
2: Les falles continuaran les pròximes setmanes en diversos pobles del Pirineu, repartits en 63 poblacions de Catalunya, l'Aragó, França i Andorra.
0: Gràcies, Pau Rovira, des de Durro. Per cert, el nostre, un altre filòleg, en Roger, ens diu al xat que és ribagorçà.
1: Clar, és que anava a dir, no és hora, nen, no pot ser res perquè no es ballaran.
0: Ja, però si jo soc nord-oriental, puc dir Durro.
1: Tu digues el que vulguis, però és Durro.
0: Anem a Vic, perquè avui eclosiona el Cabró Rock, on es viurà aquest cap de setmana. Per cert, avui actuen aquestes que sentim de fons, les que es punxem tan sovint aquí al matí, les que faltaven amb aquesta cançó, adulta funcional, doncs les podeu veure avui divendres a Vic, en aquesta nova edició del Cabró Rock, tot música en català, amb el plat fort, que serà l'actuació dels Oques Grasses, en el seu, ja ho dic bé, últim concert a Osona, perquè
4: sí.
0: Ja no van confirmant més festivals.
1: Aquest sí que ja van plegant, eh?
0: Des d'allà ens ho explica des de Vic, la Nàtia Dell.
5: Només avui passaran pel festival a la zona esportiva de Vic 30.000 persones, 8.000 més que el rècord de l'any passat. Narcís Castellà, codirector del Cabró Rock.
6: El recinte l'hem crescut tot el que hem pogut, hem entrat al camp de rugby que hi ha darrere, vull dir, aquí poder sí que podem trobar el nostre sostre, però veurem aquest any com funcionem i seguirem fent el possible perquè el festival sigui un gran aparador de la música i la cultura catalana per tot el país.
5: El més esperat, el darrer concert d'Oques Grasses abans del seu comiat definitiu a l'octubre a l'Estadi Olímpic.
6: Teníem moltes ganes que, a part de tots aquests concerts de Montjuïc, que en fessin una casa, ells tenien moltes ganes de fer també un últim concert a casa, per tant va ser fàcil d'entendre'ns.
5: Més caps de cartell destacats.
6: Nosaltres sempre busquem tenir un cartell que hi hagi coses que només es poden veure en el Cabró Rock, i aquest any que hi havia aquesta tornada a la Gossa Sorda van fer una aposta per ells, i després en Joan Daussà, aquest any també presentava una gira amb només 10 concerts i també vam voler ser un d'aquests concerts. A partir d'aquí, doncs, La Fúmiga, que aquest any també fa la gira despedida, Figa Flowers...
5: També Amics de les Arts, Els Pets i L'Ax en Busto, en total 24 artistes, una oferta diversa per a un festival que trau diferents generacions d'una mateixa família.
6: Fer el màxim possible per tenir un cartell per tot tipus de públic, per tot tipus d'edat, el nostre festival és molt familiar i volem que tant un nen de 10 a 12 anys, un jove de 25, 40, 50, 60 i el que sigui.
5: Un festival descentralitzat que es fa fora de Barcelona que no para de créixer.
0: Gràcies, Nàtia Dell, des de Vic. Ha dit Figa Flowers, el director del festival.
1: Mira.
0: Per cert, la Nati, que ha dit un festival descentralitzat que es fa fora de Barcelona, compta com a pleonasme, com a redundància?
1: Sí.
0: Vale. D'acord, ara sentim... qui sentim, Laia, miniquiz?
4: Olivia
1: Rodrigo.
0: Sí, permet-me que torni a les falles, perquè en Xavi, que ens compartia un calendari, es fa anar fins a 24 poblacions. O sigui, no sabia que eren tantes.
4: Sí, moltíssimes.
1: Sí,
0: a l'Asa, Vintalòs, Andorra, Bagà, Barruera, Boí, Casós, Durró, sí, Vila Vall,
1: Gira, Pola, Segur, Lleix, Llemocí. I aquestes només són les catalanes, no?
0: Lleix, Playa de l'Ermita, Pont de Suert, Sant Julià, Cerdanyola, Sanet, Sorta, Ull, València, Dànau i Vilaller. Hi ha un poble que es diu València Dànau.
1: Sí, a mi, Roger, ho sap tothom, això.
0: Què?
1: Roger, una cosa, sí. Això només són les de Principat de Catalunya. Acaben de dir a la crònica anterior que n'hi havia una seixantena entre Aragó, Catalunya Nord, etc.
0: Val, perdona, però més a dir la crònica del tot. Bé, l'Olivia Rodrigo, que aquesta sí que la conec molt bé, encapçala les novetats musicals d'avui divendres, dia de discos nous a les botigues de música, Laia, que ens porta la cantant californiana.
1: Doncs mira, presenta avui el seu tercer treball, que porta per nom You Seem Pretty Sad for Girls So In Love, que conté unes quantes cançons que ja havia avançat i unes quantes més que Rodrigo va presentar al concert sorpresa que va oferir el cap de setmana passat justament al Primavera Sound aquí a Barcelona. Musicalment, el disc recorda molt el pop rock nord-americà dels anys 90, amb cançons com aquesta que sentim de Cure, que no té res a veure amb la banda britànica, o aquesta altra, Stupid Song.

0: I, mentrestant, nou material que es publica de músics al nostre país.
1: Abans de perdre-ho tot, de no sentir que et veig i esclata el món.
0: Podem dir, Laia, que Joan Dausà s'apunta a la carrera, ara és l'època de l'any, la carrera per publicar la cançó en català de l'estiu, que els nostres oients ara potser canviaran d'opinió en el nostre calendari d'advent estiuenc i triaran aquesta novíssima que sentim de fons.
2: És que recordem que tenim obert el calendari d'advent d'estiu dels experts, on podeu apostar per la que creieu que serà la cançó de l'estiu, al WhatsApp dels experts. Aquesta nit un oient, la Mireia Garrido, ens deia: la cançó de l'estiu sabeu que és Papi posa-la al disc del Dausà, no? I s'hi suma l'Anna, que diu: totalment. Les dues oients es refereixen a aquest nou tema que el cantant de Sant Feliu de Llobregat acaba de publicar aquesta nit al costat de Mamaduixa, dedicat a una de les seves filles, i que en Dausà presentava així a Instagram.
3: Bueno, estic molt content i molt il·lusionat perquè avui s'estrena Papi posa-la al disc. Com sabeu, és una cançó que surt de la brometa de les meves filles de dir: papa, li has de fer una cançó a la Julieta, que ja li has fet a la Valentina. I la veritat és que es van fent gran, i amb l'ajuda del Mamaduixa avui en veureu el resultat. Així que res, una abraçada molt forta. Peus a les...

nova d'en Joan Dausà, que es titula Papi, posa-la al disc. Digueu-nos si encara us sona més estiuenca que l'altra, la que es posa de genolls. Ara hem d'acabar l'hora amb la cançó IA, que us escrivim cada dia, avui dedicada al tema del doblatge. Ja ho sé.

Ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escolta SICAT, els experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Si fa no fa, Rapunzel de The Ludwig Van, així segur que els teniu ben agendats al vostre calendari de festis o de concerts o festes majors d'aquest estiu. Digueu-nos on els veureu, que aquí també tenim moltes ganes de veure com retronen, de sentir com sonen les seves noves cançons del disc Pel Barri es comenta. Ara són les 8 i 3. Bon dia i salut, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: Bon dia, Sergi Vives, i feliç aniversari. Felicitats.
2: Bon dia.
3: Gràcies, gràcies.
2: Fem-li
0: tots, Laia, fem-li un 6-7.
1: No, sí, fem-li per molts anys.
0: 45 avui en fan Sergi Vives. Són les 8 i 3 d'aquest divendres, que es diu 12 de juny, i hem de parlar de teatre, i de forma crítica, quasi trista, o trista directament, perquè el Jove Teatre Regina, tu el coneixies, Laia, referent...
1: Home, i tant, referent dels espectacles de públic familiar.
0: Referent d'espectacles per públic infantil, juvenil i familiar, des de l'any 88, baixa el taló, si em permeteu la metàfora, perquè la propietat de l'edifici del carrer Sèneca de Barcelona ha decidit vendre'l.
1: Al final, el Mago Pop és qui l'ha comprat, o no?
0: Doncs l'última info que tenim és que els propietaris de l'edifici, on devien tenir llogat el Teatre
1: sí,
0: Regina...
1: Sí, el tenien llogat, i va sortir que el Mago Pop havia fet una oferta i va haver-hi la polèmica, perquè una mica els del Regina deia, ostres, doncs sembla que el volen tancar, no ens permeten continuar amb la nostra activitat.
0: O sigui, el Mago Pop el salvaria si fos el comprador.
1: Ah, no, tampoc no té cap intenció de salvar-lo.
0: Però què hi posarà allí?
1: No ho sé, però teatre per públic familiar, no? La companyia resident anava fora.
2: Va comprar i mantindrà Maricel?
1: Doncs aquí no sé... Jo us estic parlant de la informació que va sortir fa uns mesos. No sé en quin punt
0: voleu
1: està.
0: Voleu que ens ampliï la Marta?
1: Sisplau, que en deu saber una mica més.
0: Marta Vives.
4: La companyia La Trepa ha anunciat el tancament definitiu el 15 de juliol d'aquest teatre mític del carrer Sèneca de Barcelona, que durant prop de 40 anys ha estat un dels motors del teatre familiar de la ciutat i el país. Mariona Campos n'és la directora.
5: Tanquem obligats i sense haver pogut tenir cap marge de maniobra. El que passa avui en aquesta sala és una mica el reflex de que li està passant a poc però sense deturador a la ciutat i a la societat.
4: Expliquen que les relacions amb els propietaris són nules i que no saben com estan les negociacions amb el Mago Pop, que s'havia interessat per comprar el teatre.
0: Les 8 i 5 minuts del matí, els oients més fidels dels experts veu que ens agrada jugar i descobrir-vos jocs de taula nous. De fet, en tenim per la setmana que ve, no l'altra, l'Ace of Spades.
1: El Celestia i la Sky Rise.
0: Vale, sí. L'Skyrim em toca a mi, l'Ace of Spades ja l'he jugat, i la Celestia que li toca?
2: La Celestia és meu.
0: Vale, atents aquestes últimes setmanes, que arreglarem jocs de taula, perquè sempre recomanem a l'estiu quedar-se a caseta a jugar jocs. I també sabeu que tenim molt de falera per fer quizos, i també un joc de taula que us vam descobrir fa unes setmanes. Mira, de fet, podem recuperar un fragment del dia 28 d'abril. Flashback. I avui ens fem ressò i us recomanem i el comentem, i de fet el provarem en directe, un joc musical que últimament s'ha convertit en un fenomen a les festes per adults, que és, Sergi, el Hitster. Has portat
2: sí,
0: el teu.
2: He portat el meu. El joc és de la casa Jumbo, creadora d'altres jocs de taula coneguts com el Party.
0: I de fet, el joc el vam provar en directe. Tenim també una mica de gameplay.
2: Laia, tu tens dues targetes, recorda'ns quines?
1: Sí, l'any 86 Bon Jovi i l'any 2021 Farruko.
2: A veure, has d'ubicar en el temps aquesta. Like
1: sí, això, tipus ma germana, aviam, això deu ser dels anys 90. Dic que està entremig.
2: Entremig?
1: Entre el 86 i el 2021.
2: Correcte, Laia!
0: Doncs bé, algun directiu de Televisió Espanyola devia estar escoltant, i ja sé que vosaltres, estimats i intel·lectuals oients, sempre esteu molt a la guait, però algun directiu ens va escoltar perquè ho ha convertit això en format televisiu, Sergi.
2: Exacte, dos equips formats per jugadors de diferents generacions s'enfrontaran per construir una línia temporal musical col·locant cançons d'èxit, com ho vam fer nosaltres, en ordre cronològic segons l'any del llançament. El primer equip que aconsegueixi situar correctament 10 temes en la línia temporal avançarà a l'emocionant final per un premi en metàl·lic. Aquí no vam regalar diners a ningú, la Laia va guanyar, però igualment...
1: No, vaig guanyar un or.
0: Si voleu, us regalem una palanca un dia.
2: Això sí. Ràdio Televisió Espanyola ha adquirit aquest format que ho està petant, es veu a la cadena alemanya RTL, i que també tindrà adaptacions confirmades als Països Baixos i al Canadà. El nou concurs musical familiar d'Avenç Públic Espanyol es gravarà al Centre de Producció de Sant Cugat del Vallès.
0: Estarem atents, digueu-nos si coneixeu el Hitster, si jugueu, o si teniu algun joc de taula ja pensat per aquest estiu. Ara ens canta la Ray amb el seu tema Where is my husband? Les 8 i 7 minuts del matí.

0: Escoltes ICAT.
1: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
2: Doraemon!
1: El teu gat còsmic torna a casa.
2: Ho hem aconseguit!
3: Sí!
1: El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
3: Visca!
2: Visca!
1: Doraemon, el 15 de juny disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
3: A volar!
0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
4: Sabem com es mouen els fils. El sol del migdia fa vagos als cocodrils.
5: Repassem el millor rap en català per celebrar la publicació del disc Sacseig volum 2, el recopilatori definitiu del rap de la Terra.
6: Sempre jugant a la contra i avant. Jo vinc d'una...
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
6: Notar la cara al vent.
0: Així sona Els Experts.
7: Quan vivia a Filadèlfia i jugava a bàsquet en una pista de bàsquet de Filadèlfia, sempre em posaven embolics i quan feia servir el meu spray d'aerosol per pintar grafitis i em pillava la policia, que clarament és el mateix actor que fa d'Oncle Phil. Això no ho havíeu vist el primer dia. Faig veure que és un aerosol per posar-me les aixelles i que em faci bona oloreta. Llavors la meva mare em va dir, amb el teu tiet i la teva tieta, aquí sí que he colat una rima, te'n vas a Bel Air, que està al comtat de Los Angeles, a Califòrnia. Quan jo era petit, m'estranyava molt que arribés amb taxi, tot i que hi ha un supòsit de la ficció, que és que hi ha un avió, però no cal ensenyar-lo. Però arriba amb un taxi que fa olor a quadre, llavors pica a la porta i fa un... A mi em mola molt el cop de caparró que feia cap enrere. Feia tun, tun, tun, tun, i feia up, i girava el cap amb la gorra, i llavors començava el capítol.
0: Els Experts, cada matí de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
8: No coneixeu la història del canyot?
9: Del canyot?
8: El canyot?
9: No.
10: Amb N-Y no et sona.
11: No coneixes la història del canyot?
9: Qui és el canyot?
8: A veure, imagineu un paio de l'interior que no ha vist mai el mar.
12: Jo que anava amb botes a la platja.
13: Va aconseguir la seva primera feina i el van portar aquí.
7: Ui, en sabeu què és això? Que s'ha publicat fa poques hores i m'encanta que just hagi arribat la Laura Grau. Bon dia.
14: Bon dia.
7: Perquè, Laura, ara parlarem, informarem de la publicació d'un anunci...
14: Ja, fatal,
15: informació, eh? Periodisme.
7: A més,
15: rigor.
7: D'una coneguda marca de cervesa molt compromesa amb la música.
16: Això sí que ho té.
7: I amb inventar-se adverbis.
14: Bueno, per interès de Guillem Andrés, vull dir, es diu patrocinar, és el que té.
16: Bé, sí que és veritat que ha aconseguit marcar un principi de l'estiu, no?
14: Però es diu màrqueting, Sergi. Vull dir, no, és un
16: marketing bo.
14: Objectius.
16: Marketing
14: bueno,
16: bo,
14: no ho sé, bo pels seus interessos, sobretot.
16: Si n'estem parlant, és que s'ha fet bé.
14: N'estem parlant perquè sempre acaben fent un anunci que acaba sent un producte com gairebé esperat, o si més no que la gent comenta, perquè hi solen sortir doncs, moltes personalitats i a vegades la cançó que hi posaven doncs, també s'acabava fent una mica cançó de l'estiu, etc. Doncs aquest any hem de dir que la sorpresa, si es pot dir així, és que no hi ha cançó o no hi ha, si més no, cançó nova.
7: Estaves esperant que entrés la cançó, jo.
14: No,
15: bueno,
14: no hi ha
15: no. Hi ha la de Be My Girl, aquesta.
14: Sí, mira,
15: és vella, o sigui, no és nova.
7: És això, la cançó de l'estiu, d'Estrella.
14: No, aquesta és la cançó que han posat al seu anunci. Però
16: que sona
14: any,
16: molt de fons,
14: perquè aquest any va molt de fons la cançó i la protagonista de l'anunci és una història, que és aquesta història del canyut, i a través de totes les... les personalitats que ells han contractat per aquest anunci, es va explicant aquesta història, que una mica suposo que el que vol explicar l'anunci és, al final, el boca a orella, la conversa, el jo t'explico una cosa i tu l'expliques amb una altra, i l'altre l'explica una altra,
7: boca,
14: i a l'estiu xerrem
7: sí,
14: molt.
7: Hi ha boca a boca? Perquè
14: no.
7: Sempre hi ha gent que es lia als anuncis d'Estrella.
14: No hi ha petó. No hi ha petons,
15: no hi ha cançó, no hi ha res.
7: No hi ha res.
14: Hi ha una cosa, hi ha l'Oriol Pla fent coses xules, com sempre, que és ell allà sent el prota, que a mi
16: sí,
14: m'encanta. Vinga, noms. És com una rastellera, eh? Aviam si m'aguanta amb el cobat de si en pots posar més que l'any anterior.
7: Podem intentar acertar-ho, si has dit Oriol Pla, podem dir algun altre actor o actriu
14: sí,
7: catalana?
14: Digues.
7: No sé, la Maria Fernández, alguna que estigui a totes, l'Anna Castillo,
14: no vista,
7: l'Elisabet Casanovas.
14: És que n'hi ha moltes, no?
15: Alguna encertaria, sí. Anar fent així.
7: La Paula Jornet, alguna d'aquestes típiques.
14: Mira, la Laia Costa, per exemple.
15: Clar, és que jo ja ho sé, per això no dic res.
14: La Laia Costa, també tens, qui més hi havia? La Mireia Oriol, per exemple, també.
16: Laura Grau i surt.
14: La Paula Amàlia.
15: Què Laura Grau?
16: Però què és aquesta
14: mira,
16: merda?
14: La crítica que tenim és que d'influencers, perquè hi ha, o sigui, gremi, actors i actrius, que
16: hola, la creadora de continguts de l'any.
14: Exacte.
16: La creadora...
14: D'influencers
16: no
14: només n'hi ha de gent que fa contingut en castellà. O sigui, molt malament. Jo els he hagut de buscar tots, no en coneixia cap.
16: Vés a la Moritz. Vés a la Moritz a dir-ho.
7: Dels tres de la rebassada, quin han triat?
14: No, tampoc
15: no
14: n'hi ha cap.
15: L'única penya que fa... Bueno, no, és que anava a dir exclusivament la seva creació és en català, de l'anunci és la Muixca, però no és veritat, això.
14: Tampoc, no. Són els actors i actrius, una mica. Jo penso que a més tenen pàtina de catalanós.
16: Futbolistes, no? Futbolistes, també hi ha futbolistes, no?
14: Ah, sí, també futbolistes. Hi ha l'Àngela i la Clàudia Pina, i l'Eric García. I també hi ha un futbolista que jo no tenia tan controlat, que juga al Chelsea, que és el Marco Corella.
9: Sí, home, sí, és un meme, aquest senyor. De...
15: Clar,
9: doncs,
15: per això l'han posat allà al mig.
9: Ah,
14: i també hi ha un raper que es diu Rilsby, que jo no el coneixia, que és mallorquí, que també sí. Aquest així com sí, d'artistes.
15: Tampoc que... ha cantat en la seva puta vida en català.
9: També el veig aquí a la llista, la Greta també, l'Aia, ho dic bé?
14: Sí, l'Álvaro Cervantes també,
9: home, el Santi Balmes. Santi Balmes aquí a fent d'avi, no?
14: Sí, és una mica com el gran de la...
9: La Ire del Río, la que faltava.
14: Exacte, l'Ire del Río.
15: I el Jordi Roca, el xef.
14: Exacte, el xef, sí, sí, sí.
9: Però la història què onda?
14: No, la història està bé.
9: Si se'n van de colònies, què és tota aquesta gent?
14: No, no, aquesta gent són random i suelta, que no surten junts, diguéssim, sinó que van sortint en escenes separades a explicar un fragment molt curt, una mica a nivell de reel, de vídeo picat d'avui en dia, un fragment molt curt d'aquesta llegenda, d'aquesta història.
9: Quina és la llegenda del Canyut?
14: És aquesta història d'un senyor que va... Era un pescador, em sembla.
15: És real, Laia? Ho has buscat?
14: No ho he buscat. No ho he
15: jo
14: buscat.
15: Crec que no ho és, a més. Vull dir, crec que s'ho han inventat.
14: És un pescador que se li apareix una noia enmig del mar i l'acompanya i després de molts dies, o després d'una estona, no sé, aconsegueixen acabar fent-se un petó.
16: Sí, és inventada creació del publicista Oriol Villar. No,
14: sí, sí, i llavors la noia desapareix i aquest noi acaba la seva feina, se'n va al seu lloc d'origen, però enamoradíssim de la noia decideix tornar i quan torna, la noia resulta que no ha existit mai, que ningú no sap qui és i que la gent no la recorda.
9: És una sirena, una nereida?
14: Una mica sí.
9: Una dona d'aigua?
14: No donen més detalls.
15: Bueno, sí, això també ho trobo, una oportunitat perduda, perquè serà que no hi ha històries de veritat, sí, llegendes
14: Laura,
15: de patrimoni de Catalunya?
14: No és la intenció. O sigui, aquesta gent van aquí a fer el postureig,
9: totalment,
14: diguéssim. No?
15: Ja, però, hòstia, ja que t'hi poses.
14: No, però és que la Carrasca és com tu dius, és a dir, ni la gent que surt aquí parla en català habitualment, ni la història és real.
15: És que tot és mentida.
14: Clar, tot és mentida, ja.
9: Doncs deixem de parlar-ne, ja.
14: Sí,
9: bueno, avui, enguany, han fet un anunci experimental.
16: Exacte.
9: Vull dir, sense
14: que... Aquesta gent experimenta amb poc.
9: No
14: es diu,
9: cançó...
14: posa famosos el teu anunci i triomfaràs, i ja està.
9: L'experiment de fer colar una llegenda català inventada com a real, no? Sense història d'amor, sense història...
15: Mira, és que això és el que trobo més greu, i mira que hi ha moltes capes de crítica, eh? Sí. Però crec que el més greu és, ja que t'has d'inventar que ets super d'arrel i que vas aquí a explicar una llegenda popular, local, tal, cony que sigui veritat, serà que no en tens?
16: Serà que no n'hi ha, i tant. Totalment d'acord.
10: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.
9: Ni la Flashy ni la 31 Fam apareixen, Laia, a l'anunci.
14: No, això és la fauna, tampoc.
9: Ni apareixen dorayakis, que la gent s'hagués enfadat de posar coses otakus. Ah, però en aquest cas, sí que els punxem aquí, amb el seu tema dedicat als pastissets, als dorayakis.

0: la llum que el meu DJ controla.
1: Els experts, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
2: Un quart i cinc de nou del matí, és divendres, avui consells efectius de la Laura. Anem directament al tema que ens interessa, que és el tema de lligar. A mi em surt de vegades, Laura, al TikTok, vaig fent scroll, dam scroll, i em surt allà un tio, una cara, i diu, com saber si... si li moles sí. a una noia, i diu, no li moles.
3: Doncs mira, a mi també no em paren de sortir ties, en el sí, meu cas, perquè clar, mimetitzes, no? Et personalitzen el clar. contingut amb gent que tingui la teva edat, la teva ètnia, la teva personalitat, o sigui, tot, i al final et surt com si fossis tu mateixa dient-te coses a través del teu scroll de Reels clar. o de TikToks.
2: És a dir, a tu no et surten vídeos de Lego cada dia.
3: No, no, a mi em surten és... només ties com jo explicant-me la meva vida, la meva mateixa vida, no? Sí. I llavors hi ha moltes ties que... En realitat està molt bé perquè et van posant la realitat a la cara i et van dient una mica el que li diuen a en Roger, no? No, no t'ha mirat. O sigui, aquesta mirada no vol dir que li agrades. Aquest like, aquesta història, no vol dir que li agrades. Si no hi ha una acció, una iniciativa, no pots seguir amb aquesta obsessió i amb aquesta corrent de pensament. Llavors avui vinc a fer una mica d'autoteràpia, jo. Coses que necessitaria dir-me a mi mateixa, que m'acaben dient ties de Reels, però que jo, en realitat, me les podria dir jo sola. Jo us les dic a vosaltres, que sé que també ho necessiteu.
4: Ho has d'exterioritzar, ben fet.
3: Vale, molt bé, vinga. Doncs això, una mica com senyals que, encara que a tu sembli que són d'interès, són de desinterès, ¿vale? Per exemple, gent que en directe amb tu molt bé, molt atents, molt divertits, et fan moltes bromes, es fixen molt en coses que dius i tal, però no pensen en tu mai més. És a dir, al segle XXI, que hi ha telèfon, que hi ha WhatsApp, que hi ha xarxes socials, que hi ha moltes maneres de comunicar-se, entén-me? Tu no pots tenir un flirteig continuat en el temps amb una persona cara a cara en directe i que no hi hagi cap tipus d'indici digital de que això està passant. Més que res perquè vol dir que no hi haurà una iniciativa, tampoc. Vull dir que l'única cosa que pot passar és o que aquesta persona sigui una hippie, que també n'hi ha, que no hi ha, que no té WhatsApp. O sigui, ja no Instagram, WhatsApp. I llavors l'única cosa que et pot, que, a la que pots aspirar és que quan tu te'l trobis cara a cara li diguis hola, vols quedar un dia sols? I et digui sí, cosa que és molt complicada de fer. Tant de bo ser els meus avis, perquè m'agradaria que es donés aquesta situació.
5: Està sí. fora ja, està dient que és impossible lligar sense xarxes.
4: Sense comunicació
3: jo
4: digital.
3: Jo crec que ara mateix és
4: a dir, no
3: molt estrany. És
4: si per aquí mig no hi ha comunicació digital, perquè és que no hi ha interès, no?
3: Bueno, no hi ha cap cosa on tu et puguis agafar per dir, vale, doncs, després d'aquest comentari X, sí. direm d'anar a fer una cervesa. O bueno, això t'esperes que t'ho digui a la cara, cosa que ja et dic que em sembla molt romàntica i molt analògica, però no passa.
2: Jo estic d'acord i encara ho puc empitjorar. Jo ja ostres, acceptaria anar a la cita amb la mare d'ella. Allò que es feia antigament.
3: Sí, eh? Sí, a demanar sí. la mà.
2: No, però si així quedem, jo accepto una i pregunta. Si així la conec a ella també, que pot
5: una
2: ser
5: pregunta,
2: guai.
5: Laura, creus que és impossible que passi que tu coneguis una persona o que fins i tot la vegis relativament habitual perquè coincideixis, m'ho invento, al gimnàs o a la biblioteca que de manera regular i d'allà una conversa real, persona a persona, surti el anem a prendre alguna cosa.
3: A veure, sí que pot passar.
2: Jo crec que tampoc passa tant. Moltes però persones les veus un cop i com no et tornes a trobar?
3: Clar, no sé que sigui algú del teu dia a dia, de la teva rutina. Jo crec que és el cas més probable que pugui passar. Algú que realment veus gairebé cada dia, però algú que et trobes molt de tant en tant perquè és amic d'uns amics o això que diu el Roger, algú que has vist un cop o dos, us heu agradat, i després no tornes a veure't, o ho dius per internet, o com ho dius?
5: I s'ha perdut allò de fer per coincidir? És a dir, si tu saps que aquesta persona doncs, té unes altres rutines X, o tu t'informes a partir d'amics comuns, doncs tu fas per passar per aquell barri, i llavors ja doncs, hi ha trobades casuals que no ho són.
3: Sí, però aquí també hi ha una mica de poder escalfar el terreny digitalment, de dir, vale, doncs, per exemple, vaig a les festes del teu barri perquè sé que hi seràs. Segurament ja per no perdre el temps i no anar-hi el dia que tu no hi ets, ja dius, ei, avui vindré a les festes del teu barri, seràs tal, no sé què, no?
5: Sí, però jo ara parlava si en cas que no hi hagués aquest contacte digital, diguéssim, no? Tampoc és tan estrany que tu dius, mira, com que sé que ets de tal poble, doncs vinc a la festa major, li fas al teu amic comú, et fas convidar a aquella festa major que saps que hi serà aquella
2: mira,
5: persona.
2: Parlant d'amics comuns, jo una vegada vaig anar fent Saltiró, un festival de música, vale? Que es reuneixen moltes cliques diverses. Doncs vaig anar fent Saltiró, i quan vaig arribar només a un salt de separació de la persona per demanar-li el mòbil, em va dir sí, ok, però és que és la meva ex i em fa cosa.
3: Molt bé, Roger, sempre tens una punteria increïble, flipant. Després, un cop passes ja, que dius, vale, doncs sí que hi ha com contacte digital de, jo què sé, doncs això, ni que sigui doncs de tant en tant una petita, un petit indici de dir aquí hi ha material, és com, et parla aquesta persona o només et respon? Perquè si només ets tu la persona que va dient, ai, com estàs? Ai, aquesta setmana et passaré pel teu poble, tal, clar. No sé què. No s'hi val que només et respongui. Vol dir que és un majo i no és una persona maleducada i que et deixarà allà visto infinitament.
4: Però hi ha 0,1 interès.
3: Però no acaba de ser un indici d'interès. No. Jo sóc experta en sobreinterpretar totes aquestes coses i pensar, però si m'està dient... Bueno, pràcticament m'està dient que li encanto, no? O sigui, m'està fent aquí una frase subordinada amb més de 3 punts i a part. Jo penso que aquí hi ha, bueno, un interès de la... No, simplement aquesta persona està sent simpàtica i a més li deus caure bé, perquè si hi ha una mica de joc, normalment és perquè li caus bé, però no vol dir que li agradis, ni que vulgui tenir una cita amb tu, ni res.
4: Clar.
3: Jo amb això m'ho haig d'anar dient a mi mateixa, insisteixo. Després, aquesta gent que quan arribes a l'espai en comú, diguem-ne, no? O sigui, el que dèiem, vas a una festa que saps que hi haurà aquesta persona. Triga 45 minuts a saludar-te. Jo una teoria de Lulu que m'explico a mi mateixa és, pobret, està nerviós. Li agrada tant.
5: No, Laura, no.
3: No, clarament no és així, vale? Clarament és que té altres prioritats.
4: S'ha quedat tan flipat amb mi que és que és incapaç d'acostar-s'hi,
3: no? Jo aquestes merdes me les explico, quan em vull convèncer de que...
5: Jo crec que no ets l'única,
3: A veure, està bé perquè com a mi no et cau l'autoestima pel terra, saps? No és allò de dir, hòstia puta, és que no aconseguiré mai cridar-li l'atenció, no li agrado prou... No, és com li agrado tant que no és capaç de venir-me a saludar perquè, clar, pobret, no? Ara s'ha tallat. No, clarament, si triga 3 quarts d'hora a venir-te a saludar, és que li ets igual.
4: Soc massa guapa. Haig de vestir-me una mica pitjor perquè és que...
3: A veure, jo a favor teu... Massa inaccessible.
5: A favor teu, Laura, de dir que a vegades podria passar que aquesta persona doncs no volgués dir que no em vegi desesperada, no? Només arriba a la festa i ja vaig a dir...
3: Marge per fer això. Jo calculo uns 20 minuts. 20 minuts de fer-te una mica interessant i dir, ai, és que estava parlant amb una altra persona, estava com... Estava al lavabo, no?
4: Dos o tres entre creuaments de mirades, ja...
3: Exacte, dius, m'has vist, t'he vist.
4: Exacte,
3: no?
4: Vull hi ha dir, complicitat.
3: Aquí hi ha d'haver un acostament.
2: Alerta que el quart ja és raro, si no es parla, eh? Sí. Vull dir, no, si
3: no, clar, a partir del quart ja no...
4: Exacte, estic d'acord.
3: Llavors ja no et pots saludar, eh? No, llavors ja està prohibit. Quina putada.
2: És weirdo.
3: Bueno, és com, cony, fa molta estona que ens hem vist, si no ens hem saludat fins ara és perquè som imbècils, m'entens? Vale, llavors, després, quan tu ja has superat com tots aquests indicis i penses, bueno, alguna cosa no està funcionant perquè a mi m'agrada aquesta persona, però no estic acabant de veure que el feedback sigui del tot proactiu, positiu, recíproc i tal, aquí hi ha tot un altre reguitzell de teories que jo em dic a mi mateixa per consolar-me, però que també m'he de treure del cap perquè és que és igual. Vull dir, és que encara que tingui raó fins i tot, i què? El resultat és el mateix, no? Per exemple, és que ens encantem, hi ha molta química, tal, no sé quantos, però aquesta persona no està preparada ara mateix. Perquè té molta feina, perquè se li acaba de morir un familiar, perquè... Pel motiu que sigui.
2: No està preparada per tu.
3: No està preparada per tenir una relació amb mi. És com...
2: Sí.
3: Bueno, en general, és igual.
4: Sí.
3: Però és com... I? O sigui, el resultat és el mateix. Llavors, per molt que tu t'expliquis aquesta història, i què penses fer? Esperar-te 8 anys que estigui preparada? No, tu has de seguir fent la teva puta vida.
4: Sí,
3: però clar, t'enganxes aquesta idea i no pots sortir d'aquí. Jo us recomano que no se'ls passi pel cap, i si se'ls passa pel cap, la intenteu autodestruir el més aviat possible.
5: I és com acabaríem de preguntar-li, tu què t'està passant exactament, que necessito un argument de per què no m'estàs fent cas? No?
3: Sí.
2: Jo segur que sóc el per últim romàntic, això dels 8 anys, jo això ho he fet, però arriba un moment a la vida que dic, ja se m'acaba, ja de 8 en 8 no puc anar, saps?
4: Ja
2: ho home, ho dono per fet, saps?
3: És que quina pèrdua de temps, no? Vull dir, clar, tota la vida esperant.
5: No.
3: L'altre argument, bueno, és que en si ens agradem, no ha superat a l'ex. Bueno, això encara és pitjor que l'anterior. Perquè si no ha superat a l'ex vol dir que tota l'estona tu estàs entrant en competició amb una persona que sí que ha tingut una relació amb aquest tio i per tant doncs es coneixen en un altre pla íntim, sexual, de la família, dels amics, tal. Tu no tens cap d'aquestes cartes per jugar per competir amb l'altra persona.
2: És que no és ni competició, és ridícul.
3: Sí, però bueno, sempre hi ha un punt de dir no, però quan tanqui això, quan passi el dol, doncs ja jo estaré aquí, no?, també disponible, esperant. Tot el dia a la sala d'espera, tu, no sortim d'allà. I després hi ha una altra última teoria de Lulu, que és la pitjor, en realitat, però és una altra que a mi em passa sovint que l'acabo pensant i dic, bueno, molt bé, potser tinc raó, però és que quin sentit té agafar-me això? Que és, pobra persona, no té gaires habilitats socials o emocionals, i per tant, encara que jo li agradi molt, no sap ben bé com fer-ho per,
5: Això, que vagi a escola,
3: gestionar
5: una
3: mica. Que s'espavili, tens 33 anys. O sigui, t'he d'ensenyar jo com s'ha de fer per dir, hola, m'agrades una mica, anem a fer una cervesa, no sé, com juguem...
5: Clar.
3: a més, quin avorriment de relació serà, si l'acabes tenint, una persona que no entén res dels codis socials.
5: Que no sabia ni fer el primer pas, molt malament.
3: Exacte, vull dir, quines converses tindràs amb aquesta persona, quin joc hi haurà, com, o sigui, com es desenvoluparà, com tota aquesta trama, si ja d'entrada aquesta persona no és capaç ni de dir-te de tenir una cita. Per tant, no la volem, tampoc, aquesta història.
4: Laura, tens el mètode, aplica'l.
3: El tens, ja t'ho he dit, jo, tot això que acabo de dir, la setmana que ve ho faré tot 8 vegades.
5: Pobre.
1: Així sona Els Experts.
2: Jo admeto que m'he liat amb un número plural de persones expats. Expats...
4: No!
2: I en els dos casos em vaig assegurar de la fiscalitat i efectivament eren... No, he dit el número, merda.
3: Jo m'he liat amb estrangers, però no expats. I a Catalunya no.
4: Jo aquí a Catalunya sempre... sí amb estrangeres, però no amb expats.
2: O sigui, guiris. Sí, greu, però no...
4: Passa't amb el gran de part.
2: Greu, però no tant.
6: Sí, una mica, sí.
5: Ah, no, jo no. Ah, no tinc expats ni estrangers, tampoc. No. El currículum...
4: És molt autòctona, Laia.
5: Sí, això sí que ho tinc.
7: Visca Catalunya.
1: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Dos quarts en puntualíssim, hora d'informar-nos. Bon dia de nou, Anna Closa.
1: Bon dia.
0: Són dos quarts de nou d'avui, que és divendres 12 de juny. Què cal saber?
1: Doncs que avui entra en vigor el pacte europeu que endureix la política migratòria, s'acceleren les expulsions d'immigrants i es redueixen les garanties d'asil. A partir d'ara també els estats europeus estaran emparats per construir a l'estranger centres de deportació. Justament des de les Canàries, el Papa Lleó XIV ha retret la passivitat europea davant la crisi migratòria, ha fet una crida a generar vies segures per afrontar la tragèdia migratòria i ha exigit el dret de les persones a viure dignament. Avui, per cert, Lleó XIV posarà punt i final a la seva visita a Espanya i a primera hora de la tarda agafarà un avió per tornar a Roma. Més coses. Els Estats Units asseguren que s'està a punt de firmar un acord de pau amb Iran i per això han suspès la nova onada d'atacs que tenien prevista. Ara bé, les autoritats de Teheran asseguren que encara no han pactat cap text. En canvi, Donald Trump doncs, dona la guerra per acabada i diu que podrien firmar l'acord en els pròxims dies. I tot i que no és la primera vegada que Donald Trump anuncia un acord a l'Orient Mitjà, ahir Wall Street va pujar amb força al tram final de la sessió. Avui les borses asiàtiques han arrencat el dia amb guanys clars i el preu del petroli ha començat a caure. De fet, el barril de cru Brent, el de referència a Europa, es paga ara a $89, que són gairebé $5 menys que ahir. Mentrestant, el Banc Central Europeu opta per apujar els tipus d'interès oficial per lluitar contra l'augment de la inflació. Els experts consideren que la decisió d'incrementar-los fins al 2,25% no avança un nou període de pujades persistents i continuades. I tornant a casa nostra, els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que van atendre el nadó presumptament maltractat pels seus pares, asseguren davant la jutge que no havien vist mai lesions tan greus en una criatura tan petita. El Departament de Salut sanciona amb multes de 6.000 euros diferents a diferents centres que van atendre el nadó per no haver actuat a temps.
0: Les 8:32 minuts, Anna, que no t'esperava saber avui.
1: A veure, recordeu que ahir parlàvem dels cromos del Mundial?
0: Sí.
1: Doncs atenció, perquè es veu que...
0: Segueixen exaurits, eh? Jo ahir tornant a casa vaig tornar a parar a una papereria i em van dir que no i que no sabien quan tindrien.
1: Doncs hi ha un treballador d'Uber que fa la col·lecció i de fet li falten 6 cromos. El de Haaland, Dembélé, Mbappé, Messi, Cristiano i James.
2: I si són tots
0: però
2: bons?
0: Són 6 cromos dels centenars que hi ha. Aquest és el que els primers dies va comprar en un de caixes.
1: No és aquest. Era una senyora.
0: No, ja, però vull dir que aquest senyor segurament va comprar moltes caixes perquè li falten molt pocs.
1: O atenció, perquè quan tu puges a l'Uber, aquest senyor et pregunta si tens algun d'aquests cromos i si en tens algun, el viatge et pot sortir més barat o inclús gratis. Per tant, suposo que els anava canviant.
3: Hosti, no sabia que hi havia aquesta falera tan bèstia pels cromos, realment.
4: És que no m'ho parada. És una cosa dels anys 80 que no entenc que encara passi.
0: Hi ha gent que està començant encara i que no troba paquets i aquest senyor de l'Uber està ja quasi a punt d'acabar la col·lecció.
3: Mesos.
0: I el Mundial que va començar ahir, eh?
3: Per cert, aprofiteu amb Panini perquè crec que aquest és el penúltim Mundial que es farà amb Panini, aquest i el proper, i després ja no sé si ho han comprat Teide.
0: Han perdut la llicència, eh?
3: Sí, ha perdut la llicència.
0: Uah, pobra gent. Bueno, segueixen publicant.
3: De Torroella de Montgrí, per cert, eh?
0: És italiana, però la delegació Spanish ja està a Torroella de Montgrí.
3: Jo me'n recordo que enviava les cartes per demanar cromos a Torroella. Sempre.
0: També publiquen llibres i còmics, eh? Si les voleu comprar. Segueixen existint. I molts que us els regalem ens els envien Panini, eh? També. Bé, per on anàvem? Els esports així més normals. Ahir, com dèiem, va començar el Mundial.
1: Sí, de fet, Mèxic va debutar amb victòria, va superar Sud-àfrica per 2-0 i Corea del Sud doncs, ha superat Txèquia per 2-1. Pel que fa als partits d'avui, a les 9 de la nit es disputa un Canadà a Bòsnia i a les 3 de la matinada un Estats Units-Paraguai.
0: Partidazos, Sergi?
3: Una cosa espectacular, sobretot el Canadà a Bòsnia.
1: Sí. En bàsquet, el Barça és a una victòria de classificar-se per la final de la Lliga de l'ACB. Els de Xavi Pascual dominen la sèrie per 2-0 després de la victòria d'ahir al Palau contra el Tenerife per 97-89. Avui, qui disputa el segon partit de semifinals és la Penya, que ha de superar el València per empatar així la sèrie. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta jugarà la final de la Champions masculina contra el Prorreco italià.
0: I quin temps serà avui?
1: Doncs el temps serà cada cop més estable i a la vegada també més càlid. Aquest divendres el dia serà assolellat amb núvols inofensius al matí a la Costa Daurada i a la tarda al Pirineu. Les temperatures pujaran, però la calor encara es mantindrà moderada amb valors de fins a 33 graus. La calor intensa arribarà aquest cap de setmana.
0: Les 8 i 35 minuts, ara de seguida juguem al mini-quiz, abans però gaudim més de la música amb els Capital Cities, que ens canten Safe and Sound. Mira, Laura, el nostre oient Antoni diu, de tot el que ha explicat la Laura, de tot el que ha explicat la Laura, molt interessant i molt bé com sempre, de tot això tinc una cosa a dir.
4: Ai.
0: No li agrades.
4: Molt bé, gràcies pel missatge. Jo no sé qui ets, Toni, no és que no m'agradi, és que no sé qui ets.

0: Musicat.
1: Anys i anys.
2: Ho veus?
3: Okay.
2: L'anys i anys. Això és molt nostre.
3: Molt.
2: Tant nostre com dir...
4: Posarem llum?
5: A la foscor.
4: O com dir...
2: Aventureres, aventurers.
3: Ens hi apuntem o què?
2: Què dius?
3: Saps que és molt nostre, també?
6: Sou molt bona gent!
0: Xxt, silenci.
7: Per nostre, el Clara i Carlos TV3, Washington.
2: O el Catalunya Ràdio.
8: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
2: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
3: I que així sigui, per anys i anys.
9: 3CAT.
2: Molt nostre.
10: Una mirada diferent als videojocs.
11: Per aprendre, pensar i somiar.
12: Here's to many more exciting adventures.
13: Em dic Salvatore Marino.
14: You and me are the best. Ah,
15: l'home me canta,
11: passió pels videojocs.
10: Generació Digital, amb Albert Murillo.
16: Ara els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.
17: Aquest estiu, viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Look Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i El Comboi i molts més. Els dies 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Més informació a itacacultura.cat. Recomanat per ICAT.
18: Els experts, ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
19: Les 8:40, hora de jugar. Mira, Laura, abans que arribessis de 7 a 8, mira que m'estàs jugant. Mira això que et dono.
20: L'examen de l'ESPAU.
2: A veure com el trobes.
20: De llengua catalana i literatura.
2: Sí, ves-te'l mirant, aviam què en penses.
19: Ves-te'l mirant. De fet, hem jugat a la primera hora perquè ens encanta jugar i ens encanta la llengua. I l'hem enviat a dos profes de cata del programa. La Magda, que diu, gràcies, me l'acabo de mirar de dalt a baix. No m'agrada que donin la resposta per escollir inclosa la pregunta. Això ho dèiem amb la Laia, que moltes preguntes, la possible resposta ja estava com suggerida a l'enunciat. Uau, uau.
2: Jo l'he trobat, sincerament, una mica massa poc exigent, però també és veritat que és normal que nosaltres, en el fons, que som una mica del gremi de la llengua i tal, és normal que el trobem assequible, perquè, doncs, nosaltres...

0: Maria. Fals. Uf, perdó, eh? És que... Verdadeu fals. El tòpic Memento Mori ens invita, que també et dic, no sé si és correcte això, però bueno, ens invita a la sensació d'alegria i goig.
1: No, home, però vol dir, recorda que moriràs en llatí. Ah, no, que això ja, no però... demanaven, això no demanaven. No, no, no,
0: però vull dir que ho sap tothom, no? Que això sí. Vol dir una cosa oposada a la que t'estan sí. suggerint.
1: A més, veritable i fals mola perquè no has d'escriure veritable ni fals.
0: No, fet una taqueta... és una creueta.
1: Sí,
0: una
1: creueta. Vale. I la Laura que diu, 100% el que diu la Laura, en efecte, són coses que passen quan et donen senyals contradictòries. T'has de recordar tu mateixa que les senyals negatives ja són suficients per pensar que no volen res en realitat.
0: Sort que en surten reels, perquè la, és que si no, no sé què faríem.
1: A la Laura li ha passat això també, a l'oient, eh? Bé, seguiu participant.
2: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
1: Ens encanta que comenteu les seccions que es portem cada dia. Veig que us mola bastant comentar exàmens. No sé per què no ho havíem fet abans, perquè li centraria més segut el que pensava. Però ara el que toca a Laia què és?
0: Ara parlar de doblatge.
3: I és que l'home que doble amb Bruce Willis, que viu aventures només amb la veu.
1: Seguim jugant al miniquiz, avui que és el Dia Internacional del Doblatge.
4: Que no és de Manhattan, que és de Cardedeu.
1: Era cert que era de...
5: No, era inventat, eh?
0: Vale. Que rimava.
1: Bé, doncs, Laia, la pregunta d'avui és... Hem de saber qui doblava en català Bruce Willis?
0: No.
1: Perquè era Joan Carles Gustems.
0: Doncs mira, sort que no era aquesta la pregunta del miniquiz. Doncs moltíssims actors que han doblat les pel·lis més famoses al castellà són també catalans, que sapigueu, perquè són els que han doblat també la versió catalana i per tant feien una mica dos en un.
5: Dos per un, exacte.
0: Exacte. Mira, un dels que encara n'han parlat avui d'actors de doblatge coneguts a Catalunya és Jordi Boixaderas, que ha doblat un munt d'actors conegudíssims de Hollywood. Doncs avui haureu d'identificar quin dels següents personatges no ha doblat en Jordi Boixaderas, però us donaré pistes sonores. Comencem per l'opció A. Heu de saber si és o no és Jordi Boixaderas. Russell Crowe ha una ment meravellosa.
6: Em dic John Nash. Em retenen contra la meva voluntat.
0: Aquesta és l'opció A, d'acord?
5: Sí.
0: Opció B, Mel Gibson a Braveheart.
7: Potser ens poden llevar la vida, però mai
8: ens trauran de llibertat!
0: No parlis per sobre, que no podem saber si és en Jordi Boixaderas o no. Opció C, Lawrence Fishburne, Morfeu a Matrix.
9: Benvingut al desert de la realitat.
1: Aquí teniu la Red Pill, si us la voleu menjar.
0: O opció D, Daniel Craig a James Bond. A James Bond.
10: Em dic Bond. James Bond.
5: Jo crec que és molt fàcil.
0: És molt fàcil, creus. Opció, o sigui, us recordo, eh?
5: A veure,
0: qui
5: dit,
0: no és,
5: és
0: qui
5: aquesta,
0: no
5: Laia?
0: Qui no és, sí, sí, ho has encertat.
5: Sí, home.
0: Qui no és Jordi Boixaderas? A, Russell Crowe a Una ment meravellosa. B, Mel Gibson a Braveheart. C, Lawrence Fishburne, Morfeu a Matrix. O D, Daniel Craig a James Bond.
2: 638-68-4565. 638-68-4565.
1: Aneu jugant, aneu participant aquí al nostre grup de WhatsApp mentre us punxem la següent cançó d'aquest matí. És en Guillem Bautista, no està mal. De seguida resolem el miniquiz i direm qui s'endú el lot cultural expert d'avui. Només cal...

0: Els Experts, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
1: I és que l'home que doble amb Bruce Willis, que viu aventures només amb la veu.
2: Les 8:48 de la matí d'aquest...
3: Que no és de Manhattan, que és de Cardedeu.
2: D'aquest 12 de juny, Dia Internacional del Doblatge. Ara sentirem les vostres opinions al respecte. Abans, però, resolem el miniquiz que hem dedicat també avui a aquest art.
4: Us preguntàvem qui d'aquests personatges no el doble Jordi Boixaderas. Si Russell Crowe a Una ment meravellosa, Mel Gibson a Braveheart, Lawrence Fishburne de Morfeu a Matrix o Daniel Craig a James Bond. Doncs la resposta correcta era la B, Mel Gibson a Braveheart, que correspon a la veu de Jordi Brau. Per contra, Russell Crowe, Lawrence Fishburne o Daniel Craig, a més de molts altres, són actors que sí que sol doblar en Jordi Boixaderas.
5: És que té una veu en Jordi Boixaderas.
4: Sí, i té moltes veus, perquè us he assegurat que, vull dir, n'he sentit molts per fer aquest miniquiz, i ell posa diferents veus segons el personatge. Vull dir que tampoc és que tots aquests personatges tinguin la mateixa veu.
5: No, però és que fa inflexions de veu diferents segons quin és el personatge. És la
4: clar,
5: gràcia de
4: és la gràcia d'un bon doblador, m'imagino.
5: Per exemple, en Jesús Posadas, aquest que feia de Matthew Perry a Friends i que després feia Jude Law, clar, és que és un tipus de registre molt diferent.
4: Perquè són actors originals molt diferents.
5: Són boníssims, i punt.
4: Mireu, hem rebut 143 respostes, de les quals 128 han estat correctes. Per tant, Laura, et demanaré un número del 100... Ai, perdoneu, de l'1 al 128.
2: Mira, Marc diu, és més exigent aquest miniquiz que l'examen d'ahir de català.
6: I
2: la Montse Domingo, que també és persona de lletres, diu, és molt assequible, tenint en compte com arriben els nanos i nanes amb només dues hores de llengua a la setmana. Ah,
5: sí. De l'1 al 128, quin número?
6: Vinga, doncs el 101.
5: Capicua.
4: Doncs el 101 correspon a la Mireia, que té un número acabat en 13.
5: Felicitats, Mireia!
4: Enhorabona!
2: T'endús un lot cultural expert configurat per les nostres manetes. Ara t'escrivim aquí al WhatsApp i t'expliquem com fer-te-la arribar. I sí, efectivament, avui us hem demanat per la vostra relació amb el doblatge, quan el feu servir, quan no, si és depèn del moment, si en teniu d'actors a dobladors preferits.
7: Ei, experts. Doncs el tema del doblatge, com tota la vida, depèn del moment. Cal defensar la feina dels dobladors aquí de casa.
8: Xupito!
7: En tenim uns quants que són molt bons. Però també en tenim quatre que es reparteixen tots els papers guais i et dona la sensació que tanques els ulls i no saps quin actor estàs veient.
5: Això també és veritat. I jo sempre la meva pregunta, quan es creuen aquests actors? Clar, el tio
4: ah,
5: fa...
4: Ah, clar, molt bona pregunta. Quan et toca, que ja hi hagi, jo què sé, clar, això que dèiem ara, no? El Russell Crowe i en...
5: Lawrence Fishburne.
4: Exacte. Què fan?
5: O, per exemple, que hi ha Matthew Perry amb Jude Law. Bueno, amb Matthew Perry ara serà difícil de dir.
4: Això com ho poden ser? Perquè no saps en el futur quins encreuaments d'actors hi haurà.
2: Clar, com que hi ha fanàtics del doblatge entre els oients, que alguns digui què passa quan un actor de doblatge dobla dos actors...
4: que es troben a la pel·lícula al mateix diàleg.
2: Sí, és possible. Doncs no m'hi
4: preguntes mai. Jo tinc més preguntes, Roger, aviam si tu saps, perquè com que tu aquestes coses més les domines... La pista del so del doblatge va pel mateix lloc que les altres pistes d'àudios de les pel·lícules? És a dir, com ho fan per doblar la veu sense que es doblin els sons dels efectes? Saps
2: què
4: vull dir?
2: L'explicació no ho sé massa, però per dir-ho curt, quan es roda una pel·li allí al set de rodatge, es roden per diversos canals d'àudio i especialment el de les veus dels actors, com que s'ha d'entendre molt bé, es fa servir un micro que agafa molt de prop. Tan a prop està que en algunes pel·lis es cola per dalt, si us hi fixeu.
4: Sí, però la pista d'àudio que enregistra el so que estan arribent amb cavall, això, com ho fan perquè no senti la veu?
2: És
4: no
2: que això moltes
4: veu.
2: Vegades no es fa servir del cavall del lloc.
5: No,
2: fa,
5: mai.
2: El fa servir a banda. Que
4: encara
2: són...
4: es fa el del tio amb els cocos?
5: El
2: seu del tio dels cocos pot semblar molt romàntic, però saps què es fa també, això? Què estic fent?
4: T'estàs aferrant al pit.
2: Doncs, el soroll de roba també es fa banda, perquè volen que quedi tot immaculat. Clar. Coses que no són gent romàntiques.
4: Però com ho fan quadrar amb la imatge? És dificilíssim.
2: Però no ho fan en directe, ho fan després, ho van col·locant. Sí.
4: Clar.
2: Sí,
4: home, sí, però, sí. Ostres,
2: per tant, el de les veus es grava a banda, i insisteixo que moltes pel·lis es vol micro de girafa d'art.
5: Escolta, bé, per això se'ls dona un Òscar als de muntadors.
2: Sí.
5: Vull dir que,
4: però, ostres, quedo flipant.
2: Bueno, no sé si ho he explicat del tot bé.
4: Els nostres oients experts en cinema, que en són molts i molts i treballen, que ens ho expliquin, sisplau, que som aquí neòfits absoluts.
2: En sabran més que jo i molts treballeu en rodatges. Digueu-me si més o menys és com he explicat jo.
9: Ens agrada sentir la llengua original en què ha estat feta, sentir els matisos de cada llengua. Al món tenim 6.000 llengües, més de 6.000 llengües, totes tenen les seves particularitats. Llavors, sentir la pel·lícula o la sèrie doblada al català no m'agrada perquè llavors veig el Farelo o la Victòria Pagès, llavors se'm representen ells. Jo conec les veus, llavors no m'agrada.
10: Ok, no? Reconec tot això que passa.
11: Yo sé, papi, que tú eres muy
8: muy chulo.
5: Clar, aquesta oient, quan veu el Gollum, no veu el Gollum, veu en Farelo.
2: Eduard Farelo.
5: Veu Eduard Farelo.
2: Sí, sí, sí. Honor a tots aquests actors del nostre país, que no només doblen personatges difícils, sinó que ho han de fer dues vegades.
5: Exacte.
2: Sí. Ja val pel Gollum, el Yoda, o qui sigui, tots a repetir.
10: El que sí que no suporto és el canvi de títols a les pel·lícules, perquè a vegades és com la pitjor és lo de la semilla del mal.
11: La semilla del diablo.
10: En sèrio, més spoiler impossible. També recordo una escena de Batman que hi ha, és que ara no recordo si és el Caballero Oscuro o quina, que surt el Bane, i hi ha una escena que diuen que parlen el Batman i no sé qui altre del Bane, i llavors apareix i en el doblatge diuen hablando del papa de Roma por la puerta asoma, i mos vam quedar del pal, què està dient? Però quina deu ser la frase en original? I era speaking of the devil.
12: Bon dia i bona hora!
13: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
5: Vinga, que avui porto mandanga dura, duríssima, aviso, mandanga mundialera, musicalment parlant. Perquè el futbol dona per molt i que m'ha passat, a més, aquesta mandanga, qui va ser tècnic del programa, en Dani Expósito, que va sentir que ahir us punxava la cançó del Naranjito del Mundial 82. Si voleu, la recordem, eh? Per
14: no!
5: Doncs bé, en Dani em va dir, Sergi, tinc una Worse Than Ever brutal, diu, també feta pel Mundial 82, però que encara fot més cringe que el Naranjito. L'he sentit i, efectivament, és horrible. Es tracta d'un vídeo gravat a motiu del Mundial 82, on hi participa, atenció, un presentador i cineasta alemany, Michael Schanz, com a vocalista principal, que canta una cançó juntament amb els jugadors de la selecció alemanya de futbol del moment, amb Rummenigge al capdavant, acompanyat de 16 futbolistes més idolatrats, bé, fins a la descoberta d'aquest vídeo, que sentireu. El títol de la cançó és imaginatiu, fuig dels clichés, es diu Olé España, i parla amb un ritme flamencat de l'amor, de la felicitat, en fi, no tinc paraules per descriure aquest esperpent que sentireu.

0: nit us desitgem, estimats oients, amb el Nil Moliner, que ens canta aquesta bona nit i que ens fa aproximar a les 9 del matí, per tant, ens fa aproximar a l'espai que pertoca aquest moment.
1: La confessió.
2: Vinga, tens un minut i mig per fer la teva confessió, Roger.
0: Ah, mira, jo agafo el fil on el vaig deixar la setmana passada, que vaig dir allò del meu error en accentuar el castellà, ok?
2: Sí.
0: I ho mesclo amb la meva relació amb la vella llengua castellana avui i també ho mesclo amb aquella subcategoria de coses que de petits feien malament o de malament que sempre fa gràcia, vale? Quan ets adult, jo de petit em feia terror. Bé, quan jo era petit, molt petit, però en plan molt primària... No, què és abans de primària?
3: Infantil.
0: Jo recordo que tenia la meva relació amb el castellà, no era com avui, era només altres nens i tal, però clar, família, dibuixos...
3: Invasió cultural, que
0: sí. No, però no sortia molt de mi. Ara també ho faig molt mal, tinc un accent ridícul, no? Bé, doncs jo de petit tenia... Clar, hi ha dues paraules que semànticament estan molt properes i tenen una similitud sonora que jo les confonia.
3: A veure si són les mateixes que jo.
0: Era calzoncillos i calcetines.
3: Calcetines, jo també.
0: No és només això que, ai, pobre Roger, de petit es confonia, no. Jo quan era petit vaig assumir en el meu interior que era impossible de discernir, que mai ho aprendria i que hauria d'estar tota la vida dissimulant i deduint-ho pel context. Llavors jo em trobava amb algun context amb monitors d'altres nens i tal i deia, Roger, alerta, que no t'ho diguin a tu primer, sácate los calzoncillos, ponte los calcetines i dedueixo-ho pel context. I vivia amb la por de ser ni que sigui el segon o el tercer, però mai el primer, perquè pensava que mai ho sabria. I la por que tenia era... Estaràs així, Roger, tota la vida. És impossible de saber i el que m'espera. Sempre haver de dissimular i que no
3: m'enxampin. És molt cansat fer català. Ja.
0: El fonema, qui se l'ha inventat?
4: Que ja són les 9! Una hora i pleguem! Els experts! Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: barreta.
1: Això té una pinta.
2: La Marina està morena.
3: Morena, morena.
1: Té una pinta, cançó d'estiu, que no ho sabeu.
3: Sí, és nova.
2: A mi és que em fa tanta vergonya, Liana. La gent que ho intenta tant.
0: Està entre mig d'un Worse Never i cançó de l'estiu.
3: El temps jutjarà, i d'aquí no massa temps. Aquesta és nova d'avui, ho dic bé?
0: Sí.
3: És la nova d'en Joan Dausà, que es diu Papi, posa-la al disc, i que a més apareix en Mamaduixa. Digueu-nos si és així, si us sembla superestiuenca, i si pot entrar en aquest calendari d'argent estiuenc d'advent
1: musical. Penseu que podeu votar avui i encara obtindreu uns quants punts. Com més trigueu a fer el vostre vaticini, menys punts obtindreu si l'encerteu.
2: No puc més,
3: aquí, al grup de WhatsApp, podeu anar dient, estem fent llista, La Laia, tens la llista de...
1: La tinc aquí davant.
3: Aneu votant. També parlen altres usuaris del nostre grup, d'altres temes. Mira, l'Emma diu, totalment identificat amb la confessió d'avui del Roger, però a mi em va durar fins a l'institut.
0: A mi no em va passar això perquè jo li deia mitjones.
1: Ja està.
0: Molt més fàcil. Los mitjones.
3: Però veig que no estic sol, perquè Laia
1: tothom
3: et passava.
1: Home, a mi m'ha la mateixa. Tenia dues paraules concretes, que són aquestes dues, i garbanzos i, quines altres, guisantes. Que encara ara em costa moltíssim recordar el color de cada una de les dues coses.
3: La Mireia ens diu que, vol detallar-ho, la Julieta d'aquesta cançó que hem sentit és filla del Dausà. No és una tiradera, la Julieta.
1: Ho sabem. Mireu, avui obtindreu, avui hi ha la coincidència, com que és dia 12, obtindreu 12 punts si l'encerteu al vaticini que feu avui.
0: De fet, el Dausà explica que ja li va dedicar una cançó a l'altra filla que té, a la Valentina, crec que es diu, i ara li pertocava a la Julieta.
1: Ah, exacte, que es veu que ho reclamaven les nenes, que li faltava una cançó a la Julieta.
0: Si no, Evero, he ben trobado.
2: Vinga, i l'any que ve la Mia, i l'any següent l'Antònia, i anar fent cada any una cançó de l'estiu amb un nom de nena, perquè, mira, sí, és el que funciona, no passa res.
3: La nostra oienta Is, que té un nom molt monosil·làbic, molt cantant, ens envia una foto de bon matí mostrant el seu outfit, ens ha fet un Get Ready With Me, porta una samarreta que diu defensem les nostres biblioteques.
1: Exacte, que estan en peu de guerra, les biblioteques, estem al seu costat amb la seva vaga.
3: Guai la samarreta, i també guai la proclama, i afegeix la Thaís. Diumenge ens veiem als Jardinets de Gràcia a 2:15 del matí.
1: Sí, mani de Fort dels Docents.
3: Doncs manifestació aquí.
1: Jo hi seré, si aneu.
3: On estem ara són un quart d'hora caminant, allà, a Jardinets.
1: Tant de bo no ens trobem, perquè vol dir que hi haurà molta gent. Quan ens trobem a les manis, mal.
2: A plaça Catalunya,
1: Molt bé.
3: Farem vermuteo després, Laia.
1: Ah, jo tinc un dinar.
2: Vull dir, si jo crec que durarà, No és broma.
1: Ostres.
4: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
3: I la Mireia, que diu aquí al grup de WhatsApp, Laura, és que és la gràcia que faci vergonya a Liana. Per això és cançó de l'estiu.
0: Sí, és veritat.
2: Voleu dir que és necessari?
1: Sí. Home, pensa que venim del sopa de caracol. Vull dir que...
0: Com era venim.
1: Però vull dir que va ser...
2: Sí, venim de fa uns 40 anys.
0: Exacte.
3: Sí, és això.
0: Cançó de l'estiu de fa 40 anys.
1: Clar, vull dir que mai han estat tampoc de gran prestigi musical, les cançons de l'estiu.
3: Bé, les 9:05, aquí mateix, no es moveu del grup de WhatsApp perquè heu de votar també la cançó de les 10. Teniu la nostra enquesta diària aquí fixada amb les quatre cançons que us selecciona en Sergi. Què vols, Laia?
1: És que vull recordar que avui és l'aniversari d'en Sergi Vives, que encara no l'hem passat a aquesta hora.
0: No cal felicitar-me cap hora.
1: Que
0: tampoc
1: ens ha portat un esmorzar boníssim. Moltes gràcies, Sergi.
0: De res, a disposar.
3: Ara està donant pas amb... Ara
1: ja,
3: fa com,
1: ja està,
3: fa com vergonya, ara.
0: No. Està ben lligat.
4: L'efemèrdida.
0: Perquè un 12 de juny, com avui, de l'any 1981...
3: Felicitats!
0: Més enllà d'això, s'estrenava la pel·lícula Indiana Jones a la recerca de l'arca perduda.
3: Laura, per què els nazis estan excavant el lloc equivocat?
2: Què sé, tios. Fa molt que no veig aquesta pel·li.
3: Perquè el pal del medalló és massa llarg.
0: Era la primera pel·lícula que explicava les aventures d'aquest explorador protagonitzat per Harrison Ford, un film que va dur a la pantalla Steven Spielberg i que tenia la meravellosa banda sonora de John Williams. De fet, avui no us farem escollir entre cançons pop, sinó entre quatre bandes sonores que parteixen d'aquesta doble Spielberg-Williams. I és que si la primera cosa hem escollit, la banda sonora d'Indiana Jones, estava motivada per l'estrena un 12 de juny de l'Arca Perduda, un altre 12 de juny, en aquest cas del 93, s'estrenava Jurassic Park.

0: Vegas, no? Aquestes pel·lícules, suposo.
1: Sí, of course.
2: Jo hi era aquell llunyà any 1990, no sé quants.
0: 93.
2: El meu pare va anar a un visionat previ per detectar les escenes massa de por, massa violentes, i jo quan vaig anar-hi vaig veure la versió censurada.
1: Que mono, no?
2: Quan un dinosaure es menjava una persona, em tapava els ulls i se les tenia preses.
1: Oh, que entranyable.
0: A veure, amb 93 tu tenies 10 anys.
2: No, 8-9.
0: 8-9. Clar, és que les meves nenes jo crec que no estan preparades per veure Jurassic Park.
1: A veure, no, ningú s'ha mort de mirar una pel·li de ciència-ficció quan era petit, eh?
0: Sí.
1: Mira, el meu fill...
0: Hi ha molt de monstre, eh? Hi ha molt de monstre.
1: Segons com també fa por. És rec també fa por. És rec, per cert, la tornen a posar al cine aquesta setmana a la festa del cine. Mireu-vos-ho perquè està molt bé.
0: No, ja ha acabat la festa del cine, va acabar ahir, eh?
1: Joder.
0: Sí,
1: però podeu anar igualment.
2: A més, pensa que les teves filles aprendran molt sobre l'ADN.
3: A més, ja, sí, els nens són molt autònoms. Jo me'n recordo el meu fill veient Indiana Jones amb els ulls tapats ell mateix dient, em sembla que això no és per la meva edat.
2: Ah, clar, quan
1: és
2: veu,
1: com un senyor, el teu fill.
2: Quan agafa el grial equivocat i aquella persona mor, es fa por. Allò.
0: Clar, molta.
1: Sí, sí. Harry Potter fa una por que te cagues.
2: Sí. Sergi, parlant de Jurassic Park, completa la frase. Bingo!
3: Els teus cuisos són molt difícils, Roger, no ho sabem.
0: ADN de dinosaurio.
2: Ho veieu com la sabia?
0: Sí, la sabia. De dinosaures anem a extraterrestres.
2: Com bé diu la Laura, l'ET no només fa por l'ET tota l'estona, sinó que al moment que disseccionen una granota, en plan, no. És que és la seva cultura, no, a mi també feia por, això.
0: No, aquesta, si no la posaria a les nenes, no és per això, sinó perquè, com que acaba marxant, això provocaria un trauma que no sé si...
2: Així aprendran que
3: les amistats acaben,
2: i a més, la primera escena parlen del divorci dels pares als nens.
3: Els estàs sobreprotegint, és un pare helicòpter, Sergi.
0: Sí, ho soc.
1: Aquesta és la realitat, vale? La gent marxa, la gent es mor...
3: Exacte. Ho hem d'afrontar.
0: Ja ho sé.
2: Els hi pots posar Black Hawk derribado, que va d'un helicòpter.
0: No, aquest cap de setmana posem ET.
3: Hem començat a llegir el diari d'Anna Frank i m'ho he dit que el pròleg, clar, ja diu, i acaba morint. I clar, allò és fatalíssim.
1: Spoiler.
0: Vinga, podeu votar per ET o ho podeu fer també per aquesta música totalment diferent. Va, estem d'acord que aquesta pel·lícula no els hi posaré les nenes.
1: Anava a dir, ja per acabar de matar-lo, eh?
0: Allí està Schindler.
3: Home, aquesta encara pots esperar una mica.
0: I que em va preguntant, i aquella nena que va de vermell, què li passarà?
2: Bueno, és simbolisme cinematogràfic, així aprendran sobre la història. Sí, a més, si llegeixen com els fills de la Laia, comencen a llegir el diari d'Anna Frank, aprendran el camp de concentració de Baden-Baden.
1: Totalment.
0: Totes aquestes pel·lícules les va fer aquesta dupla, eh? Spielberg i Williams, i a més aquesta, la llista de Schindler, es va fer el mateix any. S'estava fent de manera paral·lela a la de Jurassic Park, que jo crec que té molt mèrit. Està per en una pel·li tan diferent de l'altra.
3: Sí, sí, té mèrit, eh?
0: Tant pel que fa narrativament com musicalment.
2: De fet, quan muntava una, rodava l'altra?
0: No.
2: Se solapaven el seu temps com a director.
0: És molt bèstia.
3: Està difícil, eh?
0: Quatre bandes sonores que van néixer d'aquesta dupla. Quina voteu? Quina votes, Laura, per tancar el programa d'avui? Indiana Jones, Jurassic Park, ET o la llista
1: de
0: Schindler?
1: Crec que Indiana Jones, no? Bueno, és que després ha de sonar, eh?
0: Clar.
1: Sí, és que també... Penseu en això, no és la que us agradi més ni la que està més ben feta. Ha de sonar a les 10.
3: Si no li podem posar la llista de Schindler, se'ns mor aquí.
0: La llista de Schindler jo crec que no és posable.
2: No. Va última, eh?
0: Però les altres tres són perfectes. Es poden sentir perfectament bé, eh? Les tres tensigalen molt. I tant. Sembla que serà aquesta, la guanyadora Indiana Jones.
1: Home, és que és l'única, jo crec, que us pot posar.
2: Va guanyant, efectivament. Podeu entrar, clicar i votar, però ja us dic que aquesta hora, a les 9 i 10, va guanyant la banda sonora d'Indiana Jones. I recordeu que avui, i per més connexions, no només la fa mèrdida, avui torna Steven Spielberg al cinema. Una de les estrenes, la grossa de la jornada, és el Dia de la Revelació. Més a ciència-ficció, amb l'Emily Blunt, en Joshua Connor i Colin Firth. Ara vindrà l'Alfons Gorina, ara d'aquí 20-25 minuts, i ens farà la crítica d'aquesta pel·li que avui s'estrena, la nova de Steven Spielberg. I seguim amb més música amb vosaltres aquest matí de divendres 12 de juny amb els Bastille. Save My Soul.

0: Així sona els experts.
1: Jo no ho sembla, però vull dir que en general vosaltres diríeu que jo soc una persona que és bastant oberta.
2: Home, clar, clar que sí.
1: I oberta a conèixer noves experiències i, yes! I a, no ho sé, anar lluny de casa i tot plegat. Sí. Vaig entrar al súper. Doncs heu de saber que hi ha una cosa que em passa, que és que quan vaig a un lloc desconegut em poso fatal. Jo em passa que m'agafa més a més a mal de panxa i a vomitar. Llavors jo he vomitat a molts llocs que he visitat. I jo recordo doncs, anar a vacances amb els meus pares i el primer dia doncs, he vomitat a Londres, vaig anar... El lloc més lluny he anat és a Cuba i em vaig passar doncs, un dia també, vaig arribar a Cuba, vaig trepitjar i em vaig fotre la gran vomitada perquè...
0: Els experts, cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Un minutet perquè sigui un quart de 10 del matí d'aquest divendres 12 de juny. Laura, vols obrir ara el tema de les curses antiracistes?
1: Sí, perquè crec que ha sigut una molt bona fórmula que han trobat i en vam parlar, de fet, quan la vam presentar a l'abril, totes les associacions antiracistes de Catalunya, principalment liderades per Top Manta, que l'any passat va fer la primera cursa antiracista de Barcelona. Va ser un èxit espectacular i aquest any s'ha estès a, si no m'equivoco, 12 ciutats diferents de Catalunya en diferents caps de setmana. Però és veritat que en parlem aquesta setmana perquè demà és una altra vegada la segona cursa antiracista de Top Manta Barcelona. I aquest cop ho han fet una mica més gros tot i, per tant, doncs, hi ha més activitats. Ara us les explico.
2: Últimamente ha llegado mucha gente nueva por aquí, así que queríamos presentarnos. Somos Top Manta, la marca de ropa antirracista y solidaria de los manteros de Barcelona. Nuestra historia empezó en 2015, después de la muerte de nuestro compañero Mor Sila durante la redada policial en Salou. Ahí entendimos que necesitábamos unirnos para tener voz propia y defender nuestros derechos.
1: Así bueno, col·lectiu de Top Manta ja extensament conegut en aquesta ciutat i a mi m'agrada que això, que facin una activitat tan xula com aquesta cursa antiracista, que no deixa de ser una excusa per poder parlar tot el dia una mica del que ells estan reclamant i de poder conscienciar a tothom que hi vagi sobre quina és la seva realitat, però d'aquesta manera festiva, que no és victimista, que no és tota l'estona anant a plorar pels llocs ni convocant manifestacions, que ja en tenim moltes i tenim l'agenda apretada d'estar tot el dia tallant la Gran Via i fent cartells. Mira, vull dir que també s'agraeix poder fer un altre tipus de cosa.
0: Parlant d'agenda apretada, en Roger diu: Goita, demà la faré, la cursa antiracista de Barcelona.
1: Digue'm
0: si ja t'has entrenat bé. I diu: i diumenge aniré a la manifa de l'educació.
1: És que cap de setmana divertit, eh?
3: Sí, una mica.
1: Doncs bé, aquesta cursa antiracista, si no us agrada córrer, si no teniu pensat apuntar-vos-hi, si us hi apunteu, perfecte, eh? Els dorsals avui es poden recollir ja al Pavelló Itàlia i demà al matí també. Però hi haurà moltes altres coses que no fa falta que estigueu inscrits, no fa falta ni tan sols que correu per poder-les gaudir. Per exemple, a les 5 de la tarda ja s'esperen actuacions de colles de cultura popular. Tot això passarà a Montjuïc, a la plaça Josep Puig i Cadafalch, allà al costat de l'inici de la cursa, de la Font Màgica de Montjuïc i tal, i hi haurà això, actuacions per donar el tret de sortida. Després de la cursa, potser és el moment més interessant, que serà a quarts de 8 del vespre, on hi haurà l'entrega de premis, diguem-ne, de la cursa, simbòlics, perquè tampoc em sembla que hagi de ser una cursa mega competitiva, però bueno, ja que hi som, doncs suposo que hi ha gent federada i tal, que aprofita per fer marques personals, històries. També hi haurà actuacions musicals. I després també, durant tota la tarda, hi haurà un espai infantil i un espai gastronòmic on la canalla doncs, tindrà activitats muntades allà, tindran llocs on poder descansar, on poder estar passant l'estona si els seus pares corren, poder pintar, etc. Llavors, avui a la tarda també s'ha muntat un petit entrenament que, veus, jo si m'hagués inscrit hagués necessitat anar avui a la tarda a comprovar que ho puc córrer jo, això, perquè és que, clar, a més fa pujada.
3: Quants quilòmetres es diqueren?
1: Crec que són 5 quilòmetres.
3: 5 quilòmetres, Laura?
1: No, és el meu límit. Jo al Correllengua vaig dir 5 quilòmetres i els vaig fer apurada.
3: A veure, vull dir que... has dit
4: però
3: que...
4: no correran tant. Ah, bueno, és una cursa. No,
3: ja dic que hi ha pujada. Clar,
1: clar, és que és Montjuïc, nois. Això surt d'allà al costat de la Font Màgica, puja cap al poble espanyol, llavors fa tota l'avinguda de l'estadi, diguem-ne, direcció Estadi Olímpic, baixa fins al Palau Sant Jordi...
3: Baixa.
1: Bueno, clar, algú ha de baixar, collons. Bueno, si puges,
3: però baixes, baixes.
1: Sí, ja, però hi ha desnivell,
3: És més cardar pels genolls, ja, baixar que pujar, diuen.
1: Jo ja et dic, en pla tinc problemes per fer 5 quilòmetres, imagina't pujant i baixant. En tot cas, si us heu inscrit i teniu por de no poder seguir el ritme o necessiteu un entrenament, avui a la tarda hi haurà aquest entrenament a les 7 des de Plaça Espanya bueno, hi ha una mica de festeta i una mica d'escalfament de tot el que serà aquesta festa antiracista i jo crec que pot ser molt xulo, la veritat. O sigui, em fa molta pena no ser-hi perquè demà tinc actuació de Castells de Valls i se'm solapa tot i no pot ser tot i el diumenge també d'estar aquí a Barcelona per la manifestació educativa.
3: És que no podem fer-ho tot.
1: Tenim uns problemes d'agenda que no t'ho pots ni imaginar. Sí. Però la bona notícia és que de curses antiracistes n'hi haurà arreu del país, encara n'hi ha moltes que no s'han celebrat. Per tant, podeu consultar una mica el calendari i mirar aviam si podeu anar a Manresa, a Vic, a Solsona, a Girona, a Tarragona. Se'n fan aquest any a tot arreu durant tot l'estiu i la tardor, o sigui que podeu consultar-les. Molt divertit i jo crec que serà una gran festa i si no, sempre podeu comprar la samarreta oficial de la cursa, que cada any la fa Top Manta superxula i divertida, o qualsevol altra peça de roba de Top Manta que ells tenen allà a la seva web online, que tu pots demanar el que vulguis o anar físicament a la botiga.
3: De tant en tant la Laura ve vestida amb alguna d'aquestes peces.
1: Home, sí, ja que hi som.
0: En lloc de fer la tonteria de comprar les bambes de Lidl, que és divertit i postirònic, també fan bambes, eh?
1: No, només ja ha passat, no? Allò de les bambes del Lidl.
3: Jo crec que sí.
0: Jo en un festival de cinema fa no gaire vaig veure la Tote Bag de Lidl, una persona molt cinèfila, molt, diguéssim, molt performant i la bossa del líder està... Però vaja, que no, Top Manta...
1: Top Manta, sí, molt, sí, millor.
3: Sí. Molt millor.
0: Bon cap de setmana, Laura Grau.
1: Bon cap de setmana.
3: Adéu, molt bé, Laura.
0: I adéu. Ens quedem amb vosaltres, oients, com sempre, fins les 10, i ara amb les nostres al·lèrgiques al pol·len i la seva cançó també amb aquest referent cinèfil, Apocalipsi Now.

0: all they had to worry about? Boys? Movies? Deciding which shirt goes with which skirt? It's bizarre.
1: Així sona els experts.
2: Quina ha sigut la incidència?
1: Ah, no ho sé, ha fet un reset del tren.
3: Un reset,
1: tren.
3: El típic reset
1: anem
3: del tren.
1: Anem a fer un reset del tren, ens hem espantat. I aleshores la gent ha baixat amb desbandada del tren.
2: A quin municipi?
1: A Granollers.
2: I on han anat? A buscar feina a Granollers?
1: No, és que un altre tren, que aparentment era per allà, però no de saber, no? Jo he anat com per sortir, he mirat educadament el conductor, que estava com traient també el cap, i ha dit, no baixin, que ara arrenquem.
3: I els has cridat, pardillos!
1: No, he pensat, que tontos, sortir sense cap informació. I aleshores he tornat i m'he assegut còmodament, i el conductor ha dit per l'altaveu, ara tancarem les portes, veus? Però és que em teníem raó nosaltres.
2: I quin tren ha arrencat primer?
1: I ha arrencat primer l'altre.
2: L'altre, eh?
1: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Espatllat la catenària, s'ha aturat el moviment. La cosa sembla precària i falta manteniment. Sona la megafonia.
5: Merci per fer aquest servei. Dispensin una altra avaria.
4: Però renten en para la llei.
2: Ja ho veieu que aquelles pel·lis de ciència-ficció en plan Soylent Green o d'altres, vull dir, no anaven tan desencaminades mostrant gent vivint a una estació de tren, que el seu domicili ara ja és no només per la crisi ferroviària, sinó també la immobiliària. No els hi traiem mèrits, però gent vivint a una estació de tren, com els hi passa als fetos en el videoclip d'aquesta cançó, i com el que quasi t'ha passat tu ahir, Laia, vas decidir no quedar-te a dormir a l'estació, sinó anar al teu domicili, però com? Per la via sí que hi vas anar.
1: Oh. Al final vaig haver d'acabar d'arribar a peu, ara us ho explico.
2: Per la via, però no envoltada de tren.
1: No, al final no vaig anar per la via, vaig anar per, perquè si no volia que m'aixafés el tren.
2: Per la via va recte. Bueno, per on vas anar?
1: Sí, però no és igual, vas per un altre camí.
2: Vale,
1: ara t'ho
2: explico. Pams. La Laia, plega d'aquí a la 1:15.
1: Ah, exacte, vaig una mica més tard.
2: Se'n va xinutxant-ho a les
1: Sants. I el tren va passar a Sants, sí. Puntualment a les 2, perfecte. Veus? Arribem a Granollers a 2:15, amb mig recorregut, podríem dir aproximadament, però què passa? Va haver-hi un atropellament o, quina desgràcia, per tant, vam haver de baixar tothom del tren. Fins aquí, fins i tot comprensible. Però aquesta vegada, coses que no fa mai la Renfe, va posar un servei alternatiu per carretera, és a dir, autobusos. Vam dir, ostres, és ben bé que ja comença a millorar la cosa. Val. Doncs atenció, perquè aquí va començar a empitjorar la cosa. Ja, sisplau, Renfe, per fer-ho així, no en poseu d'autobusos.
3: Per què?
1: Mireu què va passar. Arribem a l'estació. Baixem, no hi havia cap cartell, cap dispositiu, cap persona de Renfe per informar on era la cua, on vindrà el bus, naturalment tampoc quan vindrà aquest bus. El que sí que hi havia era molta gent. I com que no hi havia informació, doncs la massa de gent es va començar a muntegar, a dispersa per la vorera, per on havia d'arribar suposadament el bus.
3: Ai, ai.
1: Al cap d'una estona arriba un primer bus, a part que com a davant de tot, per tant, primeres empentes, naturalment, la gent que feia més estona que s'esperaven no va poder pujar perquè moltes vegades era gent gran o gent amb cotxets i com que van la cosa a empentes perquè no s'havia aconseguit fer una cua digna, doncs el primer bus ja marxa amb una gent que no necessàriament era la que feia més estona que estava esperant. Comencem ja alguns a cabrejar-nos per veure que aquí s'haurà d'anar a hòsties. I no hi ha cosa pitjor que haver d'anar a hòsties a la vida al migdia que feia una calor que espantava. Arriba un segon bus i, oh sorpresa, aparca a la quinta forca d'on havia aparcat el primer bus. Per tant, la cua que s'havia anat conformant al voltant del punt on havia aparcat el primer bus tampoc no serveix de res. Què passa? La gent s'emprenya com una mona. Escolti, dubte. Estem esperant fa molta estona.
2: Entre un bus i l'altre bus van posar un servei alternatiu de bus per anar al que sí que tocava.
1: No havia, segueix sense haver-hi ningú per informar.
3: Però és, aleshores, és lamentable això, perquè clar, si s'havia organitzat una cua
1: una
3: en funció de com havia arribat abans.
1: Aleshores, què passa? La gent cabrejada li comença a increpar el conductor i li diuen, però què fas aparcant allà? Vine fins aquí, que és el punt on estem esperant els que fa més estona que estem esperant. El conductor del bus s'emprenya com una mona, la gent li ha de crits, gent aturant, o sigui, davant del bus, d'aquí no passaràs, no arrencaràs. Bueno, una tensió que no us ho podeu imaginar, eh? L'autobusé dient, aviso als Mossos. I jo he pensat, perfecte, algú que posa ordre, perquè això és un despitote. Total, no parem de demanar als dos treballadors que apareixen de Renfe que, si us plau, organitzin una cua, perquè jo ja veia que allò acabaria malament, perquè si no hi ha una cua organitzada, allò pot anar, de veritat, amb molta violència.
3: La Tercera Guerra Mundial hagués pogut començar
1: totalment
3: aquí.
1: Totalment, és que jo els vaig dir, mira, podeu trucar a l'Ajuntament de Granollers, demaneu unes tanques, que vingui la policia municipal, clar, i posi un fil, si és que no té cap més dificultat, si els nens de 6è se van organitzar una cua. No és tan difícil, ni puto cas, o sigui, els vam demanar per activa i per passiva. No hi havia manera. Tothom es pensava que la seva urgència era més important que la dels altres, la gent no parlava parava de colar-se tal com sortia gent, perquè no parava d'arribar gent amb carretades
3: clar,
1: de trens.
3: Clar.
1: I la gent, tothom campi qui pugui, de veritat, o sigui, no hi ha sensació pitjor que de la desorganització, perquè tu te'n refies que hi ha uns busos, però aquells busos no et recolliran mai si no estàs disposat a fotre't dos dies amb la gent. Aconseguim que els treballadors de Renfe facin aturar els busos sempre al mateix punt, més o menys, però és que el següent bus, el tercer, arriba, aparca on tocaria, però és que a sobre, a part d'obrir la primera porta, obre la de darrere
3: la
1: també. Vinga, tothom colant-se per la porta de darrere. Jo aconsegueixo pujar al bus, però què passa? Que quan sóc a dalt, com que s'ha obert la porta de darrere, el bus ja està ple. I per tant, jo no puc seure i em quedo dreta. I no sóc l'única, hi ha molta gent. Apareix el conductor i diu, no pot haver-hi ningú dret, heu de baixar. La gent, amb una solidaritat que no s'havia vist fins al moment, comença a fer lloc entre els seients i comencem a seure'ns tres persones en seients
3: que
1: de dos.
3: Això, tampoc
1: no, no, i a més estàvem apretadíssim, no ens coneixíem de res, ens estàvem tocant molt fort.
3: No és legal. No és legal,
1: no, però és que allà la gent ja portava dues hores esperant, m'entens? I per tant ens vam posar d'aquella manera i la gent, quan passava el conductor, mira, la gent abaixant els caps, no t'ho dic de broma, perquè no ens veiessin i poguéssim per fi arrencar.
2: Anar a casa, al capdavall.
1: Exacte, arribar i dinar, perquè molta gent no havia dinat, hi havia gent gran, de veritat.
2: Laia, un altre dubte, tota aquesta gent venien potser de la platja o de passejar?
1: No, no, no, tothom venia o anava a treballar pitjor encara, la gent tenia por que el fessin fora de la feina, és a dir, gent molt molt delicades. Després, aconseguim arrencar per fi. Primera parada, doncs tornen els problemes, perquè, atenció, quan ja estàvem tots situats, puja un agent cívic, perquè en aquella primera parada baixa una certa gent i torna a pujar una certa gent. Puja un agent cívic que no sé d'on va aparèixer i explica una milonga, que és que havia de pujar una persona que necessitava un tractament, no podia pujar sola i no hi havia prou lloc. I, per tant, que hi havia algú voluntari que baixés del bus. Però era evident que la gent havia d'arribar fins al seu destí. I, per tant, el senyor apel·lant a la bona voluntat de la gent, que ja anava dues hores i mitja tard i que no havia dinat, si us plau, algú pot baixar per voluntat
3: pròpia? Laia.
2: Jo sóc Espartac!
3: Vas baixar tu?
1: Sí, he dit que vaig baixar jo, però vaig baixar jo perquè va baixar...
2: Sí? Sí,
1: és que anava a baixar un noi que s'anava a la Quinta Forca i jo almenys anava al poble del costat i vaig dir, jo puc arribar a peu.
3: Pot
1: però
3: ser
1: és
3: millor
1: que
3: persona.
1: Anava amb una maleta, aquell noi. Però és que, a més, va haver un suggeriment abans previ meu que vaig dir, podem posar un nen d'aquests que està a la falda, el posem a la falda i així cap el senyor de l'atenció medicalitzada. I el senyor conductor em va dir, no, perquè si hi ha algú a la falda em posen una multa de 3.000 euros. Dic, perfecte, que la pagui la Renfe, la multa de 3.000 euros.
3: La teva història li queda molt, ho dic, perquè... Perquè si no, enviem a l'Anna a Catalunya Informació.
1: No, ja està, ja està.
2: Falta el tros de la ruta.
1: Exacte, i vaig baixar del bus, per, com una loser total, dues hores i mitja després d'haver sortit, i vaig disposar-me a anar caminant cap a casa. El que passa que feia tanta calor i passava, havia de trigar mitja hora, que vaig recordar que tenia una amiga que al cap de 35 minuts feia aquell trajecte amb cotxe, i vaig dir, mira, em vaig a fotre un falafel, que no he dinat.
2: Oh.
1: I vaig anar a dinar, i llavors vaig esperar la meva amiga i li vaig dir, em pots carregar? I em va dir, sí, et carrego. I vaig acabar arribant amb cotxe, finalment, després de fer un petit trajecte a peu i haver dinat, que era una cosa que tenia moltes ganes de fer, a 6:15 de la tarda, que és l'hora que vaig arribar a casa.
2: Em fa l'efecte que és l'hora de les notícies. Gràcies, sí. Laia, per la teva crítica. Acabaràs morint pels pecats dels altres, que és com molt bona història.
1: No, no, pels pecats de la Renfe.
2: Sí, exacte, dels altres, no dels usuaris
1: no.
2: De Renfe. Bé, ara ja són 6:15, us sembla? Engeguem amb l'actualitat? Ja se'ns havia oblidat on era la sintonia de les notícies amb tota aquesta història. Ja,
1: perdoneu,
2: ja l'hem trobada.
1: És que, bé, el mínim que podia fer era explicar-ho i denunciar-ho aquí.
2: No passa res, Laia. No. Qui estigui lliure de pecat...
1: Que llenci la primera pedra.
2: Adra, que és un adverbi nou d'ahir. Ara, les notícies amb l'Anna Closa. Bon dia de nou.
6: Bon dia.
2: 9:45 bon punt d'aquest divendres, dia 12 de juny. Què cal saber?
6: Doncs que l'Iran diu que encara no hi ha cap acord amb els Estats Units sobre la fi de la guerra i refreda la possibilitat de signar un pacte que, segons Donald Trump, és imminent. El president nord-americà ha assegurat que l'acord es ratificarà a Europa durant els pròxims dies. D'altra banda, avui entra en vigor el pacte europeu que endureix la política migratòria. S'acceleren les expulsions d'immigrants i es redueixen les garanties d'asil. A partir d'ara, també els estats europeus estaran emparats per construir a l'estranger centres de deportació. Justament des de les Canàries, el Papa Lleó XIV ha retret la passivitat europea davant la crisi migratòria, ha fet una crida a generar vies segures per afrontar la tragèdia migratòria i ha exigit el dret de les persones a viure dignament. Avui, per cert, Lleó XIV posarà punt i final a la seva visita a Espanya i a primera hora de la tarda agafarà un avió per tornar a Roma. canviant de qüestió, heu de saber també que una vintena d'experts internacionals en salut i canvi climàtic alerten la FIFA dels efectes negatius que poden tenir per als futbolistes les altes temperatures en què jugaran alguns dels partits del Mundial. Demanen a la Federació que es repensi les normes i que es plantegi aturar o fins i tot suspendre partits més enllà del que ara hi ha previst.
2: Ah, parlant de FIFA, per cert, acaba d'arribar, li podríem dir Alfons Gorina, bon dia.
7: Bon dia.
1: Bon dia, Alfons.
2: Avui et direm capitana posteriori, perquè l'Alfons ha vingut avui amb la samarreta de Mèxic, clar, que ja han guanyat el seu partit inaugural.
7: Exacte, sóc un xacatero de merda i només em poso les que ja han guanyat.
2: És veritat que, Sergi, per atenció, que hi havia una maledicció. Avui deien els titulars, Mèxic trenca la maledicció.
7: Que no guanyava l'Azteca. Mai havien guanyat en un partit inaugural.
2: Clar, perquè han sigut seu diverses vegades.
3: Sí,
2: no?
3: Tres.
2: No havien... Vale. I ahir van guanyar Sud-àfrica 2-0. Ah, no ho dic bé? La meva memòria FIFA.
1: Sí.
2: Vale,
1: caram, perfecte. Roger, sí que estàs posat.
2: Continuem amb l'actualitat. Sí.
6: No res, acabo explicant-vos o recordant-vos que aquest cap de setmana a Vic torna al Cabró Rock amb 24 artistes del panorama musical català. Oques Grasses, La Gossa Sorda o Joan Dausà actuaran al festival que aquest any espera gairebé 60.000 persones.
2: Estàvem sentint en directe les proves de so d'aquest Cabró Rock a punt de començar. Heu sentit aquí com els tècnics estan posant ja els speakers i els baffles i controlant tots els canals. 3 minuts passen ja de 2:15. Què no t'esperaves saber avui, Anna?
6: Doncs mireu que a Madrid uns atracadors van entrar a robar a una joieria disfressats de sacerdots i monges. Era doncs una banda perillosa que es dedicava a assaltar establiments de luxe mentre el suposat sacerdot i la monja demanaven a una treballadora que els hi mostrés jo. Un tercer integrant doncs, va entrar de manera violenta a la botiga. La policia ha detingut fins a 7 persones perquè n'hi havia 4 que vigilaven la joieria des de fora.
7: No m'ha dit que això és una pel·lícula, eh? The Town, del Ben Affleck, atracadors vestits de monges.
2: Ah, sí? The Town, eh?
7: Crec que sí. Busca-ho.
2: Ara busquem, a veure quina plataforma està, que ens encanta quan la ficció passa abans que la realitat. De fet, hi ha un oient en Siso que diu que la pel·li nova d'avui de l'Spielberg és una clara prova que els humans ja han contactat amb extraterrestres, perquè la ficció, tard o d'hora, explica la realitat. No sé si tu et creuries aquesta conspiranoia, al fons.
7: Jo no, però vaja. Però tinc molts amics que sí, que creuen que aquesta pel·lícula
2: sí.
7: És el preludi de quan es faci el disclosure, no? La
2: trobada oficial.
7: L'obertura dels arxius aquests que tenen... JFK i tot això. Sí, sí.
2: Ara, de seguida parlem a l'espai de cinema d'aquesta pel·li, la més grossa que avui s'estrena, la nova de Steven Spielberg. Anna, ara ens toca els esports normals, sí.
6: Sí, com dèiem, doncs ahir va arrencar el Mundial i, de fet, Mèxic va debutar amb victòria després de superar Sud-àfrica per 2-0 i Corea del Sud va vèncer Txèquia per 2-1. Pel que fa als partits d'avui, a les 9 de la nit es disputa un Canadà-Bòsnia i a les 3 de la matinada un Estats Units-Paraguai. En bàsquet, el Barça és a una victòria de classificar-se per la final de la Lliga ACB. Els de Xavi Pascual dominen la sèrie per 2-0 després de la victòria d'ahir al Palau contra el Tenerife per 97-89 i avui el segon partit de semifinals el juga la penya a la pista del València, que de fet doncs, l'ha de superar per així empatar la sèrie. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta jugarà la final de la Champions masculina contra el Prorreco italià.
2: Mira, demà que anem de matinar, Sergi, que és dissabte, partidàs de rics, eh? Qatar-Suïssa. Estaràs atent?
1: Sí, de rics.
3: No gens.
2: Al fons, aquest et pilla també? En el teu interès?
7: No, vale. No tinc, aquest Mundial té una quantitat de morralla a la primera fase, espectacular. Eh?
2: Bé, atents, aquí sí que sabeu que som Team Uzbekistan. I ara el temps que ens espera avui. Anna.
6: Doncs el temps cada cop serà més estable i a la vegada també més càlid. Aquest divendres el dia serà assolellat amb núvols inofensius al matí i a la Costa Daurada i a la tarda al Pirineu hi haurà més núvols. Les temperatures pujaran, però la calor sí que es mantindrà moderada amb valors de fins a 33 graus.
2: 2:15:05, ara els Calavento versionant els seus enyorats Jarabe de Palo amb la seva versió elèctrica i guitarrera de Grita. I ara sí, de seguida les pel·lícules amb l'Alfons.

0: Escoltes ICAT.
1: Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
2: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
3: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
4: Aquesta setmana, sessió de ritmes disco per ballar a qualsevol hora del dia i, si pot ser, a una piscina.
2: Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
5: Així sona Els Experts.
6: Carles Puyol, encara que nosaltres ens l'estimem per ser qui era, és una persona xarca, no és el llapis més embolat de la caixa.
7: El nostre oient Roger, profe de catalans, proposa aquest noi l'embrassolat a l'ombra. Aquest
6: no el... M'encanta.
7: Sí, no el van llapar de petit, o aquest li falta una patata pel quilo, o sí, té aturades del comptador.
5: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
8: Alfons Gorina.
7: Les 9 i 40, mira, Alfons, oients cinèfils, ens salva instantàniament, ens ha dit sí, The Town, amb Ben Affleck, i ens ha compartit el pòster d'aquesta pel·li, que efectivament és de robatoris, i efectivament van vestits de monges, com ha passat a la realitat. Mm. Si voleu, la teniu a Movistar. Està xula o normal?
9: The Town estava bé, era un thriller, sí, així, a l'antiga, diguéssim, no? Abans d'Argo i tot això.
7: I li respon Albert Marín i diu, quin polvasso tenia Ben Affleck en aquella època? 2010, clar, bueno, era més jove que ara,
10: sí,
7: això sembla.
10: Sí.
7: Anem a la pel·li de Spielberg?
11: What did you steal?
12: Secrets. The data they paid me to protect.
7: Steven Spielberg, que torna avui a la ciència-ficció amb aquesta història que és quasi un mite americà, que són els homes de negre, la veritat que està allà fora amb els extraterrestres que no ens permeten saber la veritat, però en aquesta història ja es fa la roda de premsa de dir, efectivament, hi hem fet contacte.
9: Haureu d'esperar per veure-ho, no? Allò de todo será revelado, que posa en el pòster. A veure, un advertiment abans de res.
10: Ai.
9: Hi ha gent entusiasmadíssima amb aquesta pel·lícula, però jo no sóc un d'ells. Ho aviso per posar una miqueta... Em sap greu, de que ara potser donaré una miqueta de bajona,
10: bueno,
9: a la gent que està escoltant.
13: Millor això que no pas anar al cinema i tenir una gran decepció.
10: Ah, exacte.
9: Bé, a veure, una miqueta de decepció vaig tenir, perquè és veritat que Spielberg ja ha tocat aquest tema dels alienígenes i això abans, però jo m'imaginava que hi hauria alguna cosa més, no? Perquè, com ja ho he explicat, i realment, més que... A veure, una cosa més, és com un homenatge a tota la seva carrera.

0: És que no pas el fet de si hi ha una conspiranoia o no dels Estats Units. Però què passa? El guió està molt mal escrit. Ho dic, intenteu ser una mica objectius i quan veieu aquesta pel·li, imagineu una agència supersecreta dels Estats Units que amb tecnologia alienígena de fa 50 anys no és capaç de retenir ni un minut a uns civils que se'ls escapen a la cara 50 vegades perquè al llarg de la pel·lícula.
1: Els civils que dedueixen són els protagonistes? Són una mena de Mulders que volen mostrar la veritat?
0: N'hi ha un que ve a ser una mena d'Eric Snowden, per entendre'ns, el Jojo Connor, sí. En plan, no puc tolerar que s'estigui fent això i la gent no ho sàpiga, saps? I l'altre, que és la Emily Blunt, que és una presentadora de notícies, és una mena, el seu personatge ve a ser un remake del personatge de la Samantha Morton en Minority Report. És una mena d'àngel clarivident, capaç de veure el que passarà, de llegir els interiors de les ments.
2: A mi el tema m'està agradant. Ja sé que el dedueixo que el format és una merda, però el tema sembla atractiu.
0: No, no, totalment. I té idees molt bones, però té un problema. El problema del guió, de la credibilitat que té la manera en com t'explica les coses, i uns efectes especials molt dolents. És una pel·lícula amb un pressupost...
2: Quina llàstima, quina oportunitat perduda, no?
3: Sí.
0: A mi m'ha estranyat, perquè vaig mirar realment 115 milions de pressupost. L'altre dia parlàvem de He-Man. He-Man té 200 milions de pressupost.
3: Imagina.
1: Clar, I és un molt... divertimento, només.
0: Per això no té cap sentit, perquè s'han fotut una castanya a la taquilla, la de He-Man, que no vegis, no? Però està molt més ben feta. És que aquí apareixen uns animals fets per ordinador i dius, uf, quin mal als ulls que estic tenint ara mateix. Algú va definir com anunci de la Coca-Cola dels 90. Ostres. Ostres.
2: És que això també és com prendre l'espectador per tonto, no? El moment que tu fas això pensant que li colarà, jo ho trobo fins i tot ofensiu.
0: Bé, hi ha gent que li busca l'explicació, que no us puc donar per no desvetllar-vos més coses, de que aquests animals en realitat no són de veritat i per tant no tenen per què semblar de veritat. Però una cosa és això i l'altra que... Per què els nens també estan fets per ordinador? O sigui, hi ha coses inexplicables.
1: Bé,
0: per mi en aquesta pel·lícula.
1: Al fons, jo hi aniré segur. Steven Spielberg a tope, ja et comentaré el dilluns. Recordeu, Jens, Disclosure Day, dia de la revelació, la nova de Steven Spielberg, avui als cinemes.
2: Una pregunta, perdó, última. Hi ha molta violència i així, com per anar-hi amb criatures o què?
0: No, no hi ha violència.
2: Val.
0: Violència no.
2: Val.
1: Anem al futbol?
0: Endavant.
4: La secció femenina se creó para incluir a la mujer en el servicio a la patria.
5: Natividad Sánchez quiere estar a lo que tiene que estar.
4: ¿Pero cuál es el mejor servicio que puedo hacer?
1: És la història de la primera selecció espanyola de futbol femení. Ben d'hora, al fons de les 7 i pocs minuts, sentíem les paraules de la directora Marta Díaz de Lope Díaz, que explica com les primeres jugadores d'Espanya tenien en contra les seves famílies, òbviament la secció femenina i el franquisme, però també la Federació de Futbol. Això és un cas real que s'explica en aquesta pel·li, que no he dit el títol, Pioneres.
0: Pioneres, efectivament. És una pel·lícula que, òbviament, és molt pertinent per tots els èxits que estem vivint aquí del futbol femení i per descobrir que el futbol no va començar, encara que sembli mentida, amb Alexia Putellas, sinó que el futbol femení va haver de fer uns primers passos complicadíssims, com has dit, jugar clandestinament, jugar sense escuts perquè Espanya no representava aquelles jugadores, en fi, una sèrie de coses. El que passa és que la pel·lícula ho explica molt més tipus feel good movie, com una comèdia de, com ho diria, entre l'entrenador que va descobrir aquestes noies i les noies intenten anar superant les traves d'una forma més o menys divertida per aconseguir jugar els primers partits oficials, no? I en aquest sentit està bé, la pel·lícula és
2: una molt bona ambientació. Doncs una altra, perdó per no fer una pel·lícula més de denúncia, perquè realment jo penso que més enllà que elles facin unes pioneres, crec que també caldria assenyalar tots els homes que els hi van posar molts problemes per poder, perquè fins i tot, o sigui, els hi van realment posar problemes molt seriosos per poder seguir i van estroncar una cosa que havia començat, que van aconseguir tallar-la, no?
0: Sí, però t'he de dir, per posar un petit matís, que aquí precisament va ser un home el que va dir no, si juguen han de jugar bé i tal, i que els principals problemes arribaven de la secció femenina, això que hem sentit en el tall, no? Perquè no hi ha res pitjor que una dona masclista. Però, home, sí, no, evidentment tens tota la raó, una pel·lícula us servirà per descobrir quines van ser realment aquestes primeres jugadores, i una cosa molt interessant és que també els periodistes de llavors havien de signar amb pseudònims d'home perquè les mujeres no saben de futbol, i dic, això que acabo de dir jo, que deien als anys 70, ho va dir Florentino Pérez
2: fa un mes. Sí,
0: el president del Madrid encara ho pensa.
2: Bueno, perquè bona part de l'estat espanyol segueix instal·lat aquesta mentalitat, malauradament.
0: No, evidentment.
2: I és lo greu, això.
0: Doncs, en fi, això sí que és un dia de la revelació, sí, sí, sí, los archivos descubiertos
1: de fet,
0: del futbol femení.
1: Ben aviat, a les 7 del matí, li comentàvem amb la Laia que aquestes jugadores doncs, diuen que els hi feien vestir curtes o que els volien veure les cuixes, però és que avui en dia hi ha les Olimpiades, hi ha seleccions que diuen no volem vestir així, de dones, el 2020 i no sé quants.
2: No? No, no.

0: No, és que és molt greu. A vegades sembla que estiguem parlant de fa dos segles i mira...
1: I de la pel·li espanyola pioneres anem a la pel·li canadenca Un talento único.
2: Sí, és una pel·lícula molt curiosa, apunteu-la aquesta perquè és una sorpresa agradable. És Un talento único perquè ens explica la vida d'un jove afinador de pianos perquè ell té un problema auditiu que fa percebre els sons molt per sobre del que és una mena de a quiet place però amb una persona, no? En aquest cas, i llavors clar, com té tanta sensibilitat, afina els pianos com ningú, fins que algú descobreix que també és capaç de sentir els sorolls de les caixes fortes. Saps què et vull dir? I llavors, com ell té una sèrie de problemes econòmics i tal, decideix apuntar-se al carro d'aquests lladres i començar a obrir caixes fortes.
0: Quina bona idea, quina bona idea de pel·lícula.
2: I és una, llavors, clar, es fica en una sèrie d'embolics. La pel·lícula comença amb un to Ocean's Eleven, després acaba sent més dramàtica i hi ha una història d'amor pel mig que no està forçada ni molt menys, és a dir, encaixa molt bé la suma de gèneres i et va portant per diferents camins. És entretinguda, és divertida, és trista a estones, és dura, perquè també és un noi que pateix molt, òbviament, no pot mai treure's els cascos de les orelles. En fi, és una pel·lícula molt curiosa i val molt la pena, amb un Dustin Hoffman ja veteraníssim fent el mestre d'aquest noi.
0: I com es diu la pel·lícula, torna-hi?
2: Un talento único.
1: Títol original, Tuner, és a dir, l'afinador.
3: La mia ànima.
1: I alerta, que veig que avui arriba a sales la nova pel·li de Pietro Marcello, el director de Martin Eden i altres pel·lis, i a més, amb Valeria Bruni com a protagonista.
2: Sí, aquí fa la pel·lícula sobre la diva del teatre italià Eleonora Duse, no? Que aquí segurament ara no la coneixem molt de nom, però una gran diva de teatre italià de principis del segle XX, i l'agafa en aquell moment en què el seu moment ja ha passat, eh? És una diva en decadència, i bé, és una pel·lícula que juga amb, és molt com Martin Eden, Roger, jugant amb allò de les imatges d'arxiu, també molt bona ambientació, potser no tan rodona, tot i que el Pietro Marcello això fa molt bé, i la Valeria Bruni Tedeschi és una actriu que sempre em posa una mica al límit amb aquesta veu i és una mica estrident actuant, però clar, com aquí ja fa el paper d'una diva una mica acabada, doncs li queda molt bé el paper realment, no?
1: Doncs pot ser l'alternativa per anar avui al cinema, a cinema d'autor, o si no, teniu Spielberg, teniu futbol, el que vulgueu. Gràcies, Alfons.
2: A vosaltres.
1: Fins la setmana que ve. I ara l'altra Julieta. Començàvem aquesta hora amb la nova cançó de Joan Dausà, dedicada a la seva filla Julieta. Aquesta és l'amor de la meva vida. El títol de la cançó.

0: Així sona Els Experts.
1: Y me pregunto si tengo mucha novia.
2: O sigui, aquesta cançó que jo pensava que era una red flag, no, és el teu consell.
3: A veure,
4: no és tenir moltes nòvies, és tenir fronts oberts. Jo estic fent l'equip de la Laura perquè estic seguint la seva vida i s'ha de tenir fronts oberts.
5: Està bé.
4: Sergi, tu vius als anys 90, però això ha canviat, xato. Vull dir, actualitza't.
2: Aquests ets dels anys 90, què m'estàs explicant?
5: Viejo.
4: Calla, escolta,
2: que
4: la Laura.
2: Que tinc 64 anys ara,
3: sí,
2: de
3: sí, més o menys.
6: Ai, pobre.
0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Que sonrían las que ya se olvidaron de mí.
2: Les 9:53, mai marxem sense sentir el recull dels millors àudios que avui ens heu enviat, avui que Dia Internacional del Llenguatge... Ai, bueno, això és cada dia. Del doblatge, us hem preguntat sobre l'art de doblar o sobre la versió original. Un recull d'àudios que Sergi també inclou. Felicitacions per tu, que home, avui és l'aniversari d'en Sergi, pare, atenció.
7: Moltes felicitats, Sergi Vives! Per cert, Laia, m'ha encantat la teva celebració d'aniversari.
0: Flashback!
4: Divendres i per molts anys, Sergi Vives!
2: Gràcies, gràcies!
7: A la meva família també fem igual. El so aquest de...
2: Gràcies!
7: Que són crits àrabs, no? Bueno, crits no, celebracions. No sé de quin país, però l'altre dia ho vaig veure. Bueno, felicitats!
8: Capibarri tuyo, maricó!
9: Actriu de doblatge preferida, evidentment, la Maria Lluïsa Solà, per posar-hi veu actrius com a Sigourney Weaver en Alien o a la Glenn Close, la Meryl Streep, Susan Sarandon. També, doncs, com a actor de doblatge, evidentment, Constantino Romero.
10: Sóc el teu pare.
11: No, jo sóc el teu pare.
9: Bon dia, expertes i experts, des de Mèrida.
12: Això no és veritat, és...
13: Hòstia, és que es perd part de la interpretació de l'actor, que si no sé què, que si no sé quantos. Sí, és veritat.
14: A mi molta gent em pregunta que per què, amb aquesta veu que tinc, per què no m'apunto a fer un curs de doblatge o si faig algun programa de ràdio, una veu radiofònica. Moltes felicitats, Sergi Vives. I per aquesta efemèrdida, una petita sorpresa. Jo sóc el teu pare. La veritat és allà fora. Proveu la nova Frida amb tots els sabors i tots els aromes. I ara també, Frida amb...
2: La torrada, no? Era, ara també, la...
15: Exacte.
2: És que avui ens hem fet ressò del nou anunci d'Estrella.
15: Sí.
2: Fem la publicitat gratis també de la torrada i
4: Déu
2: tot això.
4: Meu.
15: Sí, sí, fem però
4: fatal.
15: També és d'Estrella, això, eh? També és de l'Adam. Va, fem resum dels millors moments de la setmana. El número 3, miniquiz amb música pertinent a la qüestió tractada.
4: Mira, avui és el Dia Internacional de l'Heràldica, per tant, parlem d'escuts.
2: Han escut en aquesta cançó?
4: No.
2: Vale, gràcies.
15: En el número 2, fem la porra del Mundial.
2: Què heu de dir fins on arribarà la selecció espanyola?
15: Jo dic que caurà a semifinals.
2: Sí,
4: jo
2: sí.
4: Dic que l'eliminaran abans de començar per no haver deixat participar la selecció catalana.
15: I tu, Roger, què dius?
2: Jo dic Alemanya perquè sempre guanya.
4: No, home, no, que has de dir qui, quan
15: a on arribes, Espanya.
2: Ah, a quina fase estem de la porra, ara?
16: Ui, això serà un liu.
15: I en el número 1, ens emocionem amb la visita del Papa.
17: És el segon dia de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. Aquest matí, quan faltin 10 minuts per les 11, el Papa visitarà el centre penitenciari de Can Brians. Després, cap a quarts de 12, arribarà a Montserrat per presidir la pregària del Sant Rosari de la Basílica. Perdoneu.
15: Que consti que s'estava ofegant, eh? No estava
4: sí,
15: plorant.
4: Sí, pobre.
15: Eh? Nosaltres marxem amb una música que també emociona i moltíssim. La de John Williams.
4: Oh...
15: Indiana Jones, aquesta és la que ha guanyat avui de les músiques escollides entre Williams, Spielberg...
4: Els millors.
2: I recordeu, la X mai marca el lloc del tresor.
4: Sergi, que passi un gran dia d'aniversari.
15: Igualment, companys.
2: Més nazis, els odio.
4: Ai.
2: Fins dilluns, oients.
4: Fins dilluns a les 6.
2: I recordeu, l'arqueòleg no busca la veritat, l'arqueòleg busca els fets. La veritat la trobareu a classe del professor de filosofia, al final del passadís. Henry, no creguis en comptes de fades.
4: Que algú li talli.

La proposta més relaxada de Chris Brown. I així seguim en aquest matí del divendres 12 de juny. I aquesta dona que la sort li va de cara amb noves cançons com aquesta.

0: lucky.
1: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
2: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
4: Quina ratxa! Quants maig portes?
3: 150.
4: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
5: Escoltes i cats.

d'abril, que demà passarà pel Festival Monocicle a Sant Pere de Ribes. Anem avançant ja a un minut per un quart d'onze del matí. Moment també per gaudir de la Ludwig Van amb El teu amor.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol celebrem el 50è aniversari del Grec. Recomanat per iCat.
0: Linkat. iCat.
2: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Deaf Boys!

Ens espera un cap de setmana amb temperatures estiuenques. Biquini a la vista i també la proposta dels 31 FAM. Aquesta és la família, 5 minuts per 2:15.

0: Arribar.
1: Doncs avui engega una nova edició del Cabró Rock i ells també hi seran, els Tiets. I aquest parell estan d'estrena i primera col·laboració amb Sabrina Carpenter i Madonna, el Bring Your Love.

0: talk about.
1: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
2: Sabem com es mouen els fils. El sol del migdia fa vagos als cocodrils.
3: Repassem el millor rap en català per celebrar la publicació del disc Sacseig, volum 2, el recopilatori definitiu del rap de la Terra.
4: Sempre jugant a la contra llevant. Jo vinc d'una...
1: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
4: Puc notar la cara al vent.
5: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Després de moltes dècades de carrera, l'ha tornat a clavar amb aquesta cançó Satisfy, és Calvin Harris. I si aprofites i entres ara mateix al web o a l'AppDicat, podràs aconseguir una invitació doble per assistir el proper dissabte dia 20 de juny al magnífic Fest de Lleida. I seguim posant més música amb Tommy Richman.

Un total de 24 artistes catalans desfilaran aquest cap de setmana pel Cabró Rock de Vic. I entre oques grasses, Joan Dausà o els tiets, també serà ella, Maria Jaume. Seguim.

La fragilitat pop que ens arribava en mans de Pink Panthers. I abans de les 11 en punt del matí, un parell de cançons amb clima i també amb Bruno Mars, el I Just Might.

divendres d'estrenes i aquesta és una d'elles. La nova cançó en català d'Alfred García, i si hem començat i avancem amb l'Ariana Grande, 11:02.

0: Doncs queda força clar el talent del Maresme amb la Bad Girl, i una altra de les estrenes que han caigut aquesta setmana és amb l'Arnau Ballbé.
1: Tinc una amiga que agrada fugir, sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora, podem desaparèixer durant hores i hores.

mira tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICA. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, sessió de ritmes disco per ballar a qualsevol hora del dia i, si pot ser, a una piscina. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT. Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
2: Doraemon!
1: El teu gat còsmic torna a casa.
2: Ho hem aconseguit!
3: Sí!
1: El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
3: Visca!
1: Doraemon, el 15 de juny disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
3: A volar!
0: Escolta, ICAT.
4: No saps ni com parlar.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura a iCat. A iCat.
2: Al juny, el cicle Gaudí projecta Estrany Riu de Jaume Claret Muixart a 134 poblacions catalanes. Un drama intimista que explora els vincles familiars, la identitat i el despertar sexual d'un noi adolescent durant un calorós estiu a la vora del Danubi. Recomanat per iCat.
1: Linkat.
0: Linkat. A iCat. A iCat.

Una que no hi podia faltar, Julieta, amb el seu 100%. Temperatures que comencen a enfilar-se a les 11 i 34 minuts. Seguim en marxa i en directe des de Lleida, posant també la proposta de Lewis Tomlinson. Deixem entrar aquest On Fire.

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana sessió en la que sincopem la nit a base de ritmes llatins, jamaicans i soul. Viatjarem a Argentina amb Mel Muñiz, a Hawaii amb Taj Mahal i Los Lobos, viatjarem a Nova Orleans amb Charlie Halloran i a Osona amb els Muniats.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.

Un altre dels talents de casa que has de conèixer és en Matu Arriba des del Maresme, jugant amb foc. I en punt a 3:15 anem a compartir els propers minuts amb Delgat.

0: all they had to worry about? Boys? Movies?
1: Des del barri de Gràcia, nova dosi de caos, amb elles són al·lèrgiques al pol·len. I abans del migdia, una altra que ja fa olor d'estiu, és amb CH.

0: Bon dia, són les 12.
1: I cada dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz i Anna Closa.
0: Comencem l'ICAT al dia parlant de cinema, perquè avui és dia gran, torna a la gran pantalla Steven Spielberg.
2: I torna amb un dels gèneres on més ha triomfat, la ciència-ficció. Ho fa en Disclosure Day o el Dia de la Revelació, on planteja que en un futur pròxim la humanitat està a punt de conèixer la veritat sobre l'existència d'extraterrestres. Una revelació que promet canviar la percepció de l'univers per sempre.
0: La pel·lícula està plena de referències al cinema de ciència-ficció del mateix Spielberg, com Encontres a la tercera fase, E.T., Minority Report i La guerra dels mons, però també, per exemple, altres pel·lícules seves, com A la recerca de l'Arca Perduda o Duel.
2: Un cop més, Spielberg planteja una història entretinguda i plena d'aventures, però en el fons busca fer reflexionar l'espectador, en aquest cas sobre l'empatia humana. Així ho explica ell mateix al tràiler de la pel·lícula.
3: Estic més a prop ara que quan vaig fer Encontres a la tercera fase de creure realment que no som l'única civilització intel·ligent a l'univers. Aquesta és una història sobre nosaltres, tots nosaltres. Com ens canviaria la revelació? Doncs espero que millor. Ens recordarà la nostra capacitat d'empatia. I que allà fora hi ha alguna cosa més gran que només nosaltres.
0: Emily Blunt i Josh O'Connor són els dos protagonistes principals de Disclosure Day, on també hi ha noms com Colin Firth, Ethan Hawke, Colman Domingo i Wyatt Russell. Per cert, a la banda sonora, un cop més acompanyant Spielberg, John Williams.
2: El retorn de Spielberg és la gran novetat de la cartellera de la setmana, però hi ha més estrenes a tenir en compte. Una és Pioneres solo querían jugar, un exercici de memòria històrica que explica com les dones que als anys 70, encara en plena dictadura franquista, van lluitar per poder jugar a futbol. La dirigeix la cineasta andalusa, formada a l'ESCAC, Marta Díaz de López Díaz.
0: També us destaquem la noruega Solo Mama, un drama sobre ser mare soltera. La història segueix una periodista que descobreix que el donant del seu fill és un creador de videojocs exitós i decideix acostar-s'hi fingint voler-lo entrevistar, però a poc sorgirà una relació entre els dos.
2: I aquesta setmana també s'estrena Un talento único, un thriller protagonitzat per Leo Woodall, Dustin Hoffman i Havana Rose Liu, sobre un afinador de pianos que descobreix que el seu talent també li permet obrir caixes fortes.
0: I agafem l'agenda musical del cap de setmana. Comencem a Granollers, de Maiorà a Losa.
4: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer. Marxaré de puntetes, amb el camí prou bé.
0: Tocaran a la fàbrica de les As Roca Umbert per celebrar els 20 anys del Centre Cultural Popular i Tradicional La Troca. La festa començarà a les 5 de la tarda, però l'actuació de Losa serà a 7:45 del vespre i l'entrada és gratuïta.
2: Anem fins al Pla de l'Estany, al Recòndit, demà Andrés Suárez.

0: El gallec actuarà a les 9 del vespre a Sant Mer, a Vilademuls, presentant el seu desè projecte, Lua.
1: I quedem-nos al Pla de l'Estany, també al Recòndit, diumenge, i actuarà el grup de rock alternatiu Santa Mandra.

0: Seran a les 12 del migdia els paratges de l'església de Sant Miquel de Campmajor.
1: I ara anem fins a Talarn. Demà dissabte, Sara Roy. Com m'agradaria. Actuarà a la Fira del Vi del Pirineu de Talarn a les 9 del vespre i presenta el seu segon àlbum, Alter Ego. El concert, per cert, és gratuït.
0: I acabem a la franja de Ponent, demà al municipi de Calaceit, Pepet i Marieta. A la placeta de les Yalles, Yalles, Yalles, amb paciència i unes calles. El grup d'Ull de Cona, que acaba de treure aquest La Placeta de les Yalles, actuarà en una jornada nova del Perifèria Cultural. El concert serà a les 8 del vespre i recordeu que serà un dels últims concerts que faran Pepet i Marieta abans de retirar-se. I en marxa al Maresme el Festival Mediterrani de Periodisme i Fotografia amb una programació centrada en alguns dels grans temes del periodisme contemporani, com la guerra de Gaza, la crisi climàtica, les migracions o la lluita contra la desinformació a les xarxes. Fins diumenge al Masnou hi passaran personalitats com l'actor Eduard Fernández, també els periodistes Xavier Aldecoa i Carles Tamayo, i noms internacionals com el fotoperiodista del New York Times, Finbar O'Reilly, guanyador del primer premi del World Press Photo del 2019.
1: Terrats de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat es converteixen des d'avui en l'escenari excepcional per a 13 espectacles de proximitat. És la 14a edició del Festival Terrats en Cultura, un cicle d'arts en viu que durarà fins a finals de juliol.
0: Això és tot per avui. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora.
1: Bon cap de setmana! Escoltes i cas.

Obrint aquest, una hora més del divendres, amb les veus de Tyler i Zara Larsson, enllaçant aquest parell al ritme seductor d'aquest She Did It Again. Què tal, com esteu? Aquí som un dia més, llançant la millor música després de les propostes culturals, escoltant ara i compartint una altra de les descobertes de la temporada. És la nova música de Minibus Intergalàctic.

0: Doncs la veritat és que tot va seguint el seu camí amb la nova etapa més enèrgica i rockera de la Jules. Tot va tirant.
1: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
2: Sabem com es mouen els fils. El sol del migdia fa vagos als cocodrils.
3: Repassem el millor rap en català per celebrar la publicació del disc Sacseig, volum 2, el recopilatori definitiu del rap de la Terra.
4: Sempre jugant a la contra i avant. Jo vinc d'una
1: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
4: Puc notar la cara al vent.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
5: Arriba la 19a edició del Festival Portal Blau, amb les actuacions de La Fúmiga, Clara Peya, Maria Jaume, Judit Nederman amb la Gia Orquestra i Sopa de Cabra, entre d'altres. A l'Escala i Empúries podràs gaudir d'una vintena d'activitats. Fins al 17 d'octubre, un festival radicalment humà. Més informació a portalblau.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat. Linkat. Aicat. Aicat.
6: L'Angie Anys.
7: Ho veus?
8: Okay.
7: L'Angie Anys. Això és molt nostre.
8: Molt.
7: Tan nostre com dir... Posarem llum?
9: A la foscor.
7: O com dir... Aventureres, aventurers.
8: Ens hi apuntem o què?
7: Què dius?
8: Saps que és molt nostre, també?
10: Sou molt bona gent!
7: Xxt, silenci.
8: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
7: O el... Catalunya Ràdio.
11: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
7: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
8: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
7: Molt nostre.
1: Escoltes, ICAT.

No Future, els Blue Nana. Mirant endavant, encara que sembla que no hi hagi futur, i des del més recent present, Queen 92, preparat per fer d'aquest divendres el millor dia de la setmana, Best Day.

0: una de les veus més autèntiques i especials de la música britànica, Joja Smith, tornant a les seves arrels ballables amb el What's Done is Done.
1: Kikat, la ràdio inquieta.
0: Tocats, dos quarts d'una, ens quedem ara amb el talent de casa de Joe Adrall, amb un ritme i un estil que ens recorda Prince.

0: Una d'aquelles cançons que comencen a fer-te notar que s'acosta ja el cap de setmana. El ritme de DNC, el grup paral·lel de Joe Jonas, amb l'himne que ara fa una dècada va fer ballar mig món, el Cake by the Ocean.
1: La millor música electrònica del planeta Terra a ICA. Beats per minut, amb Òscar Broc.
2: Aquesta setmana, sessió de ritmes disco per ballar a qualsevol hora del dia i, si pot ser, a una piscina.
3: Beats per minut, amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit, a ICAT. Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

tret de sortida al Mundial d'aquest 2026 amb el hat-trick, Lisa, Anita i Rema amb gols, un dels temes amb el que fan Diana de ple i dels que formen part de la banda sonora oficial del Mundial 2026. Dave Cameron ara amb Wherever You Like.

0: diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
5: Dona, m'encanta, m'entornia.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit. A ICAT.
0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Nova batxata romàntica dels Flash Scream, un dels grups que t'esperen en concert el proper 11 de juliol a l'acampada jove de Sant Sadurní d'Anoia. Vinga, que anem posant rum a la una amb el ritme que ens arriba des de Noruega de Bausa. Això és Magnètic.

la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

Doncs no podíem començar amb més energia a aquesta hora. Les emocions fortes de la Gigi Ros, una de les noves veus del territori, que el proper 19 de juny la tindrem presentant les noves cançons a les barraques de Reus, al Parc de la Festa. Vinga, a la 1:04, anem planificant una hora més del divendres amb els d'Adam Levine, Maroon 5, agafant de nou impuls, un so renovat. Això és Heroine.

de dues. I aquí tenia Maika del rapers 24K Golden i Ian Dior en aquesta versió de l'èxit global Mood. I més en calma, ens ho prenem els pròxims minuts compartint l'elegància d'Adrian Lais amb Then I Am.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana sessió en la que sincopem la nit a base de ritmes llatins, jamaicans i soul. Viatjarem a Argentina amb Mel Muñiz, a Hawaii amb Taj Mahal i Los Lobos, viatjarem a Nova Orleans amb Charlie Halloran i a Osona amb els Muniats.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo. Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. iCat. iCat.
3: La Filmoteca de Catalunya, amb la col·laboració de la Mostra de Films de Dones, presenta una retrospectiva de la cineasta i artista visual Barbara Hammer, que va concebre el cos com a espai de coneixement i d'acció política. Film el desig, el tacte i la vulnerabilitat com a formes de pensament i gest de llibertat. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per iCat.
0: Linkat. Linkat. iCat. iCat.
4: A iCat, els vespres de dissabte sonen diferent.
5: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
4: a partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
6: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
4: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
7: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
4: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a iCat.

Autèntic talent quilòmetre zero amb la Ludwig Band, una de les bandes més en forma de casa nostra i de les que es faran fart aquest estiu de tocar en directe les seves cançons. Mira, el proper concert el 20 de juny a Torroella de Montgrí dins el Festival Ítaca. Vinga, senyor Maicat, posant més ritme, més color el divendres amb un dels fenòmens més grans del pop. Indie Web, Eyes Closed.

Cançons que per anys puguin arribar a passar, sempre les seguim escoltant i recordant amb especial estima. Aquí teníem des dels 90 els de J.K. Jamiroquai amb el Virtual Insanity. I la música Alicat, alegre i positiva dels terrassencs, All Right. All Right.

un dels timbres més celebrats de l'actual escena britànica, Ray, una dona que té superèvit de talent i que ens ha fet tocar la glòria amb temes com aquest, Skin and Bones. I amb el cap ple de bones idees i il·lusions, així és com ens fa somiar de nou amb aquesta cançó i un regiment

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, sessió de ritmes disco per ballar a qualsevol hora del dia i, si pot ser, a una piscina.
0: Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT. Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
2: Sabem com es mouen els fils. El sol del migdia fa vagos als cocodrils.
3: Repassem el millor rap en català per celebrar la publicació del disc Sacseig, volum 2, el recopilatori definitiu del rap de la Terra.
4: Sempre jugant a la contra llevant. Jo vinc d'una...
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.

Fent a tope aquestes setmanes de calor i platgeta amb la família 31 FAM. Avui divendres seran el Mallorca Live Festival i el 23 de juny també els podràs veure en concert a la platja gran de l'Estartit dins del Festival Ítaca. Va més música d'aquí, amb la connexió creativa dels valencians Sapena i So

24 Hours. Emocions funky, les que deixen anar els rebels britànics Stormzy i Odile. I han satanicat pràcticament el cap de setmana amb el ritme d'Espa, Dolphus Ball. Que vagi molt bé, fins dilluns. Adeu.

0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. Estàs entrant al pis compartit de Catalunya.
1: Alberto, que guai estar les dues soles al programa i poder punxar el que ens doni la gana al loft.
2: Ai, sí, Gala, m'encanta que siguem les PT d'ICAT.
1: No ho has entès. Alberto, PD, PD, amb D, de punxar discos.
2: Ah, ja deia jo que era estrany. Pensava que era de passiva.
1: Calla, que ens fotran fora.
2: Ui, doncs ja callo, que a mi m'encanta venir a fer el que fato en directe de 3 a 5 a ICAT.
1: I realment ho estem fent superbé.
0: Loft. Ara, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel.

0: go. Hola, hola, com esteu, gent? Sigueu benvinguts. Avui és divendres, dia 12 de juny. Fa calor, de nou. Aquest cap de setmana, de fet, s'esperen bones temperatures pels que vulgueu anar, no sé, a la platja, a la muntanya, a refrescar-vos. Això sí, us podríeu endur, si volguéssiu, la feina endarrerida. Si no heu escoltat les entrevistes d'aquesta setmana, ho podeu fer al nostre web, també a plataformes de podcast. Quines són aquestes entrevistes que potser us heu perdut? Doncs mireu, us ho poso ben fàcil. Dilluns va venir l'Adrià Cortadellas, membre o líder, podríem dir, ben pensant, dels Fetus, banda que té un disc excel·lent que està tot ple de romansos. Dimarts vam continuar amb una pota també posada, en aquest cas molt més a fons, a la música d'arrel, a la música tradicional. Ho vam fer amb la grallera Laia Gluck. La Laia és membre d'un parell de grups, Filomena, grup infantil, i sobretot Trèvol, una banda que està en boca de tothom. Jo trobo que se'n parlarà molt entre no només tots aquells que estimeu la música tradicional, sinó la gent que estimeu la música en general. És un disc que està ple de hits i de reivindicacions política. També n'hi ha molta de reivindicació política i de pensament a les cançons d'Un toaster com una casa de pagès, que és el nostre estimat senyor Wilson, que visitava el programa aquest dimecres presentant projectes com Too Spicy, que té en Jordi, i de la senyora Tomassa, un projecte de DJ i de descobriment de nous valors, i també les seves cançons en solitari, ara que està tornant una miqueta a la cosa deep rabadab, deep reggae, que tant li agrada, de l'illa de Jamaica. I just ahir rebíem una persona que està vinculada amb l'art a través de la música. Ell és acordionista i quan toca aquest noble instrument es fa dir Pere de les Cabres, però el seu nom real, Marc August Muntanya, ens porta a pensar en un pastor instal·lat a Riudaura que té moltes coses a dir i per això les diu a un podcast que us recomanem moltíssim, que teniu disponible al web de Catalunya Ràdio, que es diu Camí de Cabres. D'aquests quatre convidats de dilluns a dijous, n'hem extret aquesta playlist per començar el virar al cap de setmana.
1: Dilluns,
0: Adrià Cortadellas, líder, lletrista, motor, podríem dir, de Fetus. Adrià, bon dia, com estàs?
2: Bon dia, això molt content de seguir.
0: Això de líder, no.
2: No, m'he anat desdibuixant amb els anys.
0: Ah,
2: ja.
0: Sí?
2: Feia temps que cantàvem, que cridàvem contra el branx i, sí, i que reivindicàvem les motos de forquilla, però també volíem fer un romanço que tractés la gentrificació. I quina tot i que pot semblar divertit, és una manera... És una manera de tractar aquesta cosa que avança sense...
0: És divertida la cançó, s'enganxa moltíssim, però és una puta merda el que retrata, efectivament.

0: Dimarts.
1: Laia Gluck. Bon dia, Laia, com
2: Hola,
1: estàs?
2: Hola, bon dia, com
1: estàs
2: esteu?
1: A punt de dir grellista, a punt.
2: Ai, podries haver dit.
0: Grellista.
2: Sí, divertit.
1: Ara que sembla, Laia, deies tu mateixa que la música d'arrel està una mica de moda. Ho deies amb un somriure, no sé si irònic o d'alegria, d'abraçada.
2: És una mica de barreja, o sigui, òbviament és una alegria que després de fa molts anys que jo anava dient als meus companys toco la gralla, m'agrada la música folk, i em veien com, que rinclona, no? Què li passa a aquesta nena, està boja. Sí, sí. Ara no, ara és guai, no? Dir que fas música d'arrel, que et dediques a la música tradicional, però també hi ha aquest punt una mica que creiem com que a vegades està folkloritzant massa i es porta a terrenys que parlo com a trèvol, a vegades no ens agrada gaire i per això aquest somriure així una mica trapella. Yeah.

0: Dimecres.
1: Senyor Wilson, Xavi, bon dia, com estàs?
2: Molt bé, com esteu vosaltres?
3: La cultura de la que els blancs s'estan apropiant és una cultura oprimida.
1: Sí.
3: Llavors, l'home blanc és l'opressor, no és l'oprimit. Llavors, el que reivindica l'afrodescendència i la gent del Cariu, que són els generadors d'aquesta cultura, o Àfrica, o sigui, aquesta cultura no existiria si no hagués sigut per l'esclavitud. Llavors, ells el que reivindiquen és la identitat i que la gent no utilitzi la postaleta de em faig rastes, me'n vaig a Jamaica, me'n vaig al gueto, em faig unes fotos amb les cases de xapa, faig un videoclip com si fos el més ghetto-man del món i torno a la meva realitat de privilegi europea on puc dir-li a la meva mama, mama, em falten 400 euros pel lloguer, sí, que jo també ho he fet, ajuda'm, no?
1: 100%.
3: És una cultura que neix del patiment de l'opressió.

0: Dijous.
1: Marc August Muntanya. Marc, bon dia, com estàs?
2: Bon dia.
3: El sector primari, o sigui, no es parla de repetir que està com en la merda, però depenem completament del sector primari. És a dir...
2: Aquí està, per això jo clar, ho dic sí. amb pànic, pràcticament, perquè tots mengem.
3: Clar, jo no m'imagino la meva vida tot... sense fruita, verdura,
2: llavors... No, però és que tot el que mengis, i inclús fins i tot molts medicaments, a darrere hi ha un pagès. O sigui, encara que sigui el menjar més processat del món, un bollicao, per dir-ho així, a darrere hi ha blat que ha plantat un pagès en algun lloc. Per tant, estem pagesos per tot, és a dir, per viure. I la pagesia del nostre país està molt menys tinguda, molt menys preada, molt castigada i està patint molt. I llavors això fa por.

0: fins aquí el programa d'avui, fins aquí el programa d'aquest divendres. Tornarem a partir de les 2 del migdia del dilluns, dilluns 15 de juny. Atenció, que la setmana que ve tenim creadors d'alçada, per exemple, en Pol Rodríguez, que és el showrunner d'una sèrie que es diu Rabadejar i que ara mateix estem mirant amb moltíssima tensió. S'hi expliquen moltes coses, molta política en aquesta nova sèrie que coprodueix TV3. També tindrem la presència d'en Raül Balam. En Raül és el fill de la Carme Ruscalleda, ja sabeu, un cuiner jove, o ja no tan jove, que ha passat per alts i baixos a la seva carrera i en parlarem profundament amb ell. Txell Feixas, també la setmana que ve, periodista catalana, companya d'aquesta casa, que ha treballat com a corresponsal a l'Orient Mitjà des de Beirut i que s'ha dedicat a passejar-se per entorns molt perillosos, entorns de guerra, fent el bon periodisme. Té molts premis i se'ls mereix tots i tenim moltes ganes de xerrar amb ella. I a banda, un músic que estimem molt i que ha fet les delícies de molts de vosaltres. El tenim fent moltíssimes coses a banda de produir discos. També està fent algunes cançons. Esperem que hi hagi disc nou aviat d'en Joan Colomo. Tot això passarà a partir de les 2 de dilluns, així que us desitgem un bon cap de setmana. Trobeu-nos a faltar, però només una miqueta. Adeu, adeu!
1: El cap de setmana comença amb una pausa.

0: Escoltes ICAT.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOC.
1: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadel.
3: Bona tarda, Gala Castelló.
1: Et veig molt ballarina.
3: Sí, és que avui poca... Tinc poques hores d'estona a les meves esquenes.
1: Per què?
3: Perquè hi vaig tenir una cita que es va allargar molt.
1: Sí?
3: Sí, molt es va allargar.
1: I com va anar?
3: Molt bé. Ens vam enamorar, crec.
1: Amb qui?
3: Amb una persona completament nova.
1: Nova de zero?
3: De zero, zero, zero, zero, zero, que no tinc cap mena de referència.
1: I el que ja sabem?
3: Hem quedat també.
1: Quan?
3: Ahir.
1: No tens cap tipus de vergonya. Bueno, família, això és el Loft, el piset compartit de Catalunya.
3: I avui, divendres 12 de juny, sabem que...
1: Toca posar música.
3: As every Friday, we transform the ICAT Studios in a little bit of cabina de DJ.
1: Exacte. L'Alberto i jo ens posem un dels cascos a l'orella esquerra i l'aguantem amb l'espatlla per estar així, en el paper de punxadiscos.
3: Wiki, wiki!
1: He, he, he, he, he.
3: L'objectiu? Omplir les dues hores següents amb la millor música per tancar la setmana. Va, que comenci el post data log.
1: Som-hi!
3: Què punxarem avui, Gala?
1: Doncs mira, família, s'acosta el que és el millor moment de tot l'any a Can King de Gallins. Us deixaré 3 segons perquè intenteu endevinar per què. Va, 1, 2 i 3. La Jouji ho sabreu perquè ho he dit 500 vegades per hora, però aquest cap de setmana és el Cabró Rock! Bueno, ja me jodria no anar-hi si no hi aneu, però justament el programa d'avui va dedicat a totes les persones que no hi podeu anar. Hashtag, por las que no pudieron.
3: ¡Por las que no pudieron!
1: Claro, por las que no pudieron. Per això aquesta setmana us hem estat demanant que ens envieu cançons dels artistes que sonaran al Cabró Rock.
3: Sempre, sempre, sempre, sempre, sempre fent servei públic.
1: Les
3: són
1: mans
3: fantàstiques.
1: Transversals.
3: En fi, de res, suposo. Però abans de passar els vostres missatges, repassem els millors moments d'aquesta setmana aquí al Love.
1: Som-hi.
3: Perquè dilluns, com no podia ser d'altra manera, vam començar repassant tots els detalls del Primavera Sound.
1: Oh.
3: Evidentment, el gran titular va ser el concert sorpresa de l'Olivia Rodrigo, que ens va deixar totes muertes, com la
1: Drop
3: seva
1: Dead.
3: Cançó Drop Dead, que escoltarem en aquest primer bloc musical.
1: A més, sembla que dilluns era el dia de les divas del pop, perquè també vam parlar de la celebració de la boda de Dua Lipa i el seu nòvio, ara marit perfecte, Callum Turner. A mi em fa la sensació que porten un any celebrant aquesta boda.
3: Aprox.
1: Oi que sí? Fa molt que la celebren, però bueno, mira, molt bé. Si tenen dies lliures per celebrar-ho, endavant, que ho facin. Si et sembla, posem Training Season, que és un temazo. I...
3: Ai, sí, m'encanta.
1: No?
3: I aquest dilluns també vam parlar amb una altra superestrella, que és l'Alicia Revilla, que ens va explicar coses sobre la seva faceta d'influencer, sobre com viu el fet que el seu marit sigui el seu mànager, diners també.
1: Diners, hi va haver diners.
3: Hi va haver diners pel mig. Podeu recuperar
1: sí,
3: l'entrevista perquè és perfecta.
1: I per acabar el programa vam tancar amb la Laia Castell, que ens va donar consells de com tenir una actitud hot aquest estiu, així que li posarem Midnight de la Zara Larsson, que és molt de Hot Girl Summer.
3: Uf, mentre escoltem aquest gran bloc musical, vaig a demanar si algú té alguna ibuprofena o alguna paracetamola, perquè estic a punt de desmaiar-me, però bé, vinga, que soni tot això.
1: Sí, sisplau.
4: Això és

0: Això és el Love, amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. Aicat.
1: Hola, hola, hola.
2: Hola, hola, hola.
1: La Gala Castelltort.
2: I Alberto Gadel.
1: I com cada divendres estem fent un recull de les millors cançons de la setmana en aquest especial que hem anomenat Postdata Love. Aquesta vegada us hem demanat cançons dels artistes que sonaran aquesta nit i la nit de demà al Cabró Rock. Volem que totes les lofties que no pugueu anar-hi tingueu també el vostre moment d'escoltar aquests artistes en directe, Icat, però així que aquest programa va dedicat a vosaltres.
2: Exacte, si teniu alguna petició que us agradaria sentir però que no podreu sentir en directe, ens podeu enviar un missatge al 667-07-61-16. 667-07-61-16.
1: O si esteu escoltant aquest programa mentre hi aneu, també podeu agafar i demanar-nos cançons que sí que sonaran aquesta nit, o aquelles que dieu sou tan OG d'aquest grup o d'aquesta cantant que sabem que no sonarà aquest temacle perquè no és mainstream.
2: O que és gràcies, per exemple, mai toca Velocitat de Llus, que és la meva preferida.
1: Veus?
2: Abans, però, seguim fent repàs d'algun dels millors moments aquesta setmana al Love, perquè dimarts vam parlar de la selectivitat que ha estat aquesta setmana i sobretot de plans per celebrar que ja s'ha acabat a partir d'avui, de fet, no?
1: Sí que és veritat.
2: Jo crec que no hi ha cap millor pla que en el Cabró Rock, la veritat. Home. Vaig estar parlant amb gent de selectivitat el dimecres, em sembla que hi vaig anar, i em van dir molta gent que anirien al Cabró.
1: Que bé. Doncs mira, dimarts també jo us vaig fer un monogràfic sobre la perfecta de les guais. La guai de les guais, la perfect of the perfect, Charlie XCX. Ella està a punt de treure el seu nou disc Music Fashion Film, i de moment ja ens ha deixat escoltar alguna de les seves dues cançons. Posarem SS26, que ha sigut l'última que ha tret.
2: I també vam entrevistar els Petits Fantàstics de Bro, un grup que jo sempre dic que seran els propers Oques Grasses i que més van venir a presentar-nos el seu primer tema, que es diu Mala Sua, i que posarem ara al Love.
1: I amb això potser ja fem, no?
2: Xomi.
1: Doncs vingarem al bloc musical i a la tornada llegim els vostres missatges. Quins nervis.
2: Ai.

0: Això és el Love.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la...

0: Quiero besarte.
1: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
2: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
1: Sense filtres.
2: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
1: Sense pèls a la llengua.
2: I a més també podem anar a sopar, eh?
1: Sense vergonya.
2: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
1: Però amb molta, molta cafeïna.
2: Mira, m'he posat nerviós, collons!
3: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalia.
1: El programa que desperta Catalunya.
4: Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT. Si sents això, és que vius al Loft, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. A ICAT.
5: Família, seguim amb l'Audicat. Com esteu? Nosaltres som l'Alberto Gadel.
6: I la Gala Castelltort.
5: Què anaves a dir?
6: Hola, hola.
5: Soy Maite Figueroa. I estem animant aquesta tarda de divendres amb els millors hits de la setmana. En aquest següent bloc sou vosaltres, les punxadiscos de Catalunya.
6: Ai, quina gràcia que em fa que segurament hi hagi gent que ens està sentint mentre es va cap al Cabró Rock.
5: No, això m'està fent una il·lusió salvatge, no ho saps, perquè a més ens trobarem allà.
6: Per això ho estem fent tot per vosaltres. Uf. Aquesta setmana, per tant, us hem demanat cançons dels artistes que sonaran al Cabró Rock. I ja tenim el WhatsApp ple de missatges que ens heu enviat al 667-0761-16.
5: Vols que llegim el primer?
6: Vale, va.
5: Va, mira, és de la Marta, de la Seu d'Urgell, i diu: hola, Lof, m'encantaria tenir entrades pel Cabró per veure l'Ax en Busto, perquè sempre sigo la banda sonora de casa meva. Podeu posar La meva terra és al mar? Un petó.
6: Ai, mi todo, la Marta.
5: La Marta li haurien de regalar dues entrades pel Cabró.
6: Literal. O mil, potser, totes.
5: No,
6: Marta,
5: totes crec que no, Marta.
6: Vinga, en Jaume ens diu: jo no vaig al Cabró Rock, però m'encantaria veure els tiets, tot i que segurament que els veuré molt aquest estiu. Em podeu posar A fora plou?
5: Perquè fora plou. Ja, na, na, na, na, na. M'encanta quan plou. Pues mira, saps que jo he de confessar que últimament havia agafat una mica de tírria als meus perfectes de Detalls, perquè ja els he vist a tot arreu, estic cansada de les cançons, però ara que fa molt temps que no els escolto activament i que tampoc veig cap concert seu, em ve molt de gust veure'ls en directe, perquè són moníssims. Els vaig veure a la Patum i vaig recordar que me les sabia totes i que m'encantaven. Per tant, ganes del directe de Detalls en contra del que jo em pensava.
6: És que és la gràcia de Detalls, com que tampoc treuen gaires cançons.
5: Clar.
6: Van traient per tongades,
5: sí, sí,
6: sempre
5: sí.
6: Te les saps.
5: Sí, sí, sí.
6: I senceres,
5: sí, sencera. Això és bastant fantàstic. I la Clàudia de Sant Just d'Esvern diu: hola, perfectes, quin throwback a veure Teràpia de Xoc a sobre els escenaris. Era la més fan de Polseres Vermelles, jo. Podeu posar el remix de Sense tu?
6: El remix?
5: No sabia ni que hi havia un remix, però bueno, el busquem i te'l posem.
6: Vale, Clàudia. For you,
5: for you,
6: from
5: for everyone.
6: Loved i Loved.
5: With Love.
6: With Love.
5: Yeah. Fins ara, va.

0: sents això, és que vius el Love. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda... amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. En directe a ICAT.
1: Hola, hola, hola, hola.
2: Hola, hola, hola,
1: no
2: hola, hola.
1: No som la Maite Figueroa, som la...
2: la Beatriz, otra vez.
1: Som la Gala Castelltort.
2: I l'Alberto Gadel.
1: I això és el Love, estem llegint els vostres missatges, que en aquest programa de divendres ja sabeu que punxem una miqueta de musiqueta. Us demanem que ens envieu whatsapps al 667076116. En aquesta ocasió us hem demanat les cançons de grups que cantaran avui i demà al Cabró Rock. Per tant, seguim.
2: Seguim.
1: La Paula, que és de Girona, ens diu: hola, aquí la Winnetter màxima de la setmana. M'encanta que ella estigui sent la noia pop catalana del moment perquè l'adoro. Em poseu Last Night.
2: Last Night, quina tonteria.
1: Ja, ja, ja, vas volant.
2: Diu això?
1: Crec que sí. La
2: que
1: vaig
2: guai.
1: Veure al Primavera, les 300 vegades que va cantar,
2: sí, ella,
1: i a les 300 vaig pensar, hòstia, que guai és ella. I
2: ella
1: fer,
2: és molt guai.
1: Vam fer eye contact en un moment.
2: Ah, sí?
1: I vaig posar nerviós i vaig pensar, però sí, som amigues, no?
2: Sí, però és igual, sempre fa il·lusió, això. És aquest efecte escenari que diuen. En Gerard de Sant Cugat diu: bona tarda, guapos. Jo sí que vaig al Cabró, m'he colat, jaja, però us vull demanar si tant Mercè Rodoreda dels Amics. Quines nervis per veure'ls.
1: Oh.
2: I toquen el Cabró Rock.
1: Jo crec que s'ho he inventat.
2: Igual que toquen a Canet.
1: La Winneta canta el Cabró Rock.
2: No, ho sé.
1: Jo crec que no.
2: Jo també crec que...
1: S'ho estan inventant.
2: Crec que s'ho estan inventant.
1: Som tan majes que
2: ens
1: la pela.
2: Ens ho estem creient. Crec que estan així. Crec
1: Ai,
2: que hem confós un cartell.
1: Ens estan enxufant, eh?
2: Bueno, ara ho revisarem millor.
1: Sí, ara...
2: O no, d'igual. És que si us ve de gust escoltar això,
1: tia,
2: també.
1: Tia, literal. Nosaltres, o sigui, podem fer el que ens doni la gana. No, sí, sí, Winneta, Winneta sí que toca. I els Amics de les Arts també.
2: Ah, vale, no us estàveu inventant. Vale, ho estàveu fent bé, perdoneu.
1: Perdoneu per desconfiar.
2: Posarem els Amics de les Arts, que jo tinc moltes ganes de veure'l, tot i que eren el grup amb el meu ex, i segurament en aquest moment estarà una mica trista.
1: No passa res, tenim totes per recolzar el
2: Ai,
1: mira,
2: que tu vens, és el primer any de Cabró.
1: Sí.
2: Tens uns nervis?
1: No.
2: Sí. Tens uns nervis salvatges.
1: Vale, vale, pues estic molt nerviosa.
2: Gaslighting.
1: Mira, aquesta agradarà, perquè diu: quines ganes de veure la nova gira d'Oques.
2: És no una merda, és la mateixa que la de l'any passat, digues. Sí.
1: No els vaig poder veure Estrella d'Am, ni tampoc el Bro, ni tampoc el Cabró Rock, però tinc entrades per l'estadi. Quines ganes, poseu torno a ser jo, please. Clar, suposo que els festivals faran lo de sempre per als estadis tenir una exclusió.
2: Això segur.
1: Quan són els estadis?
2: A l'octubre.
1: Pensava que eren ja.
2: No, a l'octubre, la segona setmana.
1: Vale, vale.
2: Hi ha
1: vale.
2: Guitarrica a Madrid, que jo hi vaig.
1: I després vas...
2: Vaig al cap de setmana a Guitarrica a Madrid i tota la setmana als quatre estadis. Estaré molt afònica, no és que estic per dir-te que no podré venir a treballar.
1: Haurem de buscar una IA.
2: Haurem de buscar una petita IA.
1: Perfecte.
2: Sí,
1: doncs mira, mentre busquem una IA per Amazon, posem tot això.
2: Som-hi!

0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, el Nou, amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. Aicat.
1: Your husband is coming.
2: Family! Com esteu? Us està agradant aquesta petita selecció de cançons que confirmem que sonaran totes al Cabro Rock? Nosaltres ho estem gaudint molt i per això us demanem que envieu més missatges dient
3: més?
2: Quina cançó, sí.
3: Vale.
2: Quina cançó voleu escoltar que sonarà al Cabro Rock? Ens els podeu enviar al 667-07-61-16. 667-07-61-16. Ara, seguim llegint els vostres missatges. Ara aquest primer, mira, de la Marta, de Vilanova i la Geltrú, que diu... Hola, Lofties, quines ganes de veure Maria Llauma 300 vegades aquest estiu.
3: Llauma!
2: Llauma, jo la amo. Em poseu Os Cartos, please. Ai, no sé quina és.
3: Os Cartos.
2: És l'única que no ho sé.
3: Marta, no hemos confundido. ¿Qué coño es Os Cartos?
2: Últimament, família, esteu d'una...
3: Un juganer? Estem agafant una confiança? Ai, que bonito.
2: Que fa fàstic.
3: No, a mi m'agrada.
2: Diu que és la seva cançó preferida, San Domingo... Forever.
3: Bueno, deu ser bona, m'afio del seu gust, però...
2: Oscar,
3: sí que existeix. És una col·labo amb Ortiga.
2: Ah, molt bé. No podies triar una altra, sons escampanes o alguna cosa així.
3: Oh, puyas a

0: això és un temor.
1: Pelos, és la primera, és la que obre el Cabo Rock i em fa molta il·lusió, tinc moltes ganes de veure-la.
0: A quina hora serà això?
1: A les 6.
0: Que aviat.
1: Ah, no, potser m'he confós amb un altre festival, eh?
0: No passa res. Continuem amb els missatges perquè la Carla de Girona ens diu: com esteu? A mi m'hauria agradat anar al Cabra Rock per escoltar la Su. Em poseu los días como hoy, please? Doncs Carla.
1: La puta idea quina és, la posem.
0: Claro, sempre.
1: I la Cristina de Balaguer, que és amiga de la meva companya de pis, diu: hola, guapos, he descobert fa poc que les que faltaven són les millors. M'encanta la d'adulta funcional. Tia, que vagi bé el Cabra Rock.
0: Em fa molta gràcia perquè per mi totes les noies que canten en el panorama català són les meves petites millors amigues, perquè penso, la Maria Jaume és mi todo, la Sula l'altre dia me la vaig trobar uns d'una cita.
1: Ella ho és tot.
0: I em va comentar el post que vaig fer d'aquella cita, dient-me, jaja, que vaig dir, no sé què, en plan com, és moníssima. I les de les que faltaven també són fantàstiques.
1: Són les millors.
0: Quina gràcia.
1: Posem tota aquesta música i de seguida seguim, family.

0: about boys, movies, deciding which shirt goes with which skirt.
1: Això és El Loft, amb Alberto Gadel i Gala Castelltort.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos.
1: Per dos.
0: Dos presentadors,
2: dos presentadors,
0: dues hores de programa.
2: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
3: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
0: Pausa.
3: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
4: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
5: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
0: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
3: Pausa.
0: Estàs sentint el Love
6: amb les cabres a l'estudi.
0: Gala Castelltort i Alberto Gadel.
7: Apaga la llum que estem activats. El DJ lo pone, bailamos pegados.
0: De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda en directe a ICAT.

0: Bueno, va, família, estem llegint els missatges que ens heu fet arribar al 667-07-61-16. Dient quina és la cançó que sonarà al Cabró Roc i que voleu escoltar mentre es conduïm cap a Osona, Inosona, Tarradellas, Portafuet, fuet, fuet per tothom.
1: I el següent missatge, buf, t'encantarà. És el teu grup preferit, no és broma, llegeix-lo.
0: En Didac, que és una persona que ara mateix estic bloquejant el número del bloc.
1: A més, mira d'on és.
0: De Tarragona. Tarragona, que és la pitjor comarca, o sigui, la pitjor província. Bueno, a mi m'ho ha fet passar molt malament, Tarragona.
1: Digo, todo lo malo, en Didac.
0: Hello.
1: Todo lo malo.
0: Hello. Aquí, ni ningún hello, ni ningún nada. Aquí s'habla en català, ¿vale? Però bueno, Didac, diu, no sé si he de demanar perdó abans de demanar aquesta cançó. Sí, Didac, a Tarragona hauries d'haver demanat perdó. Em podeu posar Actitud de Buós? És el meu guilty pleasure.
1: I pintar no te gusta.
0: I callar la boca no t'agrada?
1: Una cosa.
0: T'hauria de tallar els dits, Didac, bro.
1: Didac, ho fem perquè ens veiem obligades.
0: Però sí.
1: Que sàpigues que això no es pot tornar a repetir.
0: No, Didac, la propera o demanes velocitat de llum o em temo que haurem de prendre mesures legals.
1: O te bloquegem.
0: Jo ja l'he bloquejat.
1: Ah, Didac, ho sento.
0: Didac, si ens estàs sentint, obre'ns per Instagram i demana perdó.
1: Va, gràcies,
0: Xocho. Arroba la meva.
1: Vinga, en Roc. Nom de hot, Roc?
0: Roc és molt hot, sí.
1: Ell és de Barcelona, segur que està conduint i anant cap al Cabró Roc i ens està escoltant, però bé,
0: ara
1: sisplau.
0: Ara és Michelerdo, eh?
1: Lofties, no em digueu vieja, però jo sóc molt fan de Joan Dausà. Podeu
0: Roc,
1: posar
0: bro.
1: Immortals.
0: Amb aquest nom que tens, Roc, germà, com has de demanar-nos Joan Dausà? Demana 31, fam i calla.
1: Tia, no, perquè és el típic que va a la contra de Gràcia, que és com superalternatiu, tal.
0: Joan Dausà és alternativa, no?
1: No, és de catalanet, saps?
0: Però de catalanet pringat, eh?
1: De Gràcia. És aquesta pijipi gràcienca, saps?
0: Uf.
1: Tia, sí, jo els ho diu, que van amb Birken.
0: Jo també vaig amb Birken.
1: Ja, però no és el mateix rotllo,
0: no,
1: tia.
0: No, el meu és de vagabundo. És veritat.
1: I el seu és com de pijipi, tia.
0: Vale, pues va, pues el pijipi aquest.
1: Pijipi.
0: I en Joan del Prat diu, Lofties! És que ens ho ha dit cridant, llavors jo ho dic cridant.
1: Lofties!
0: Sí, Lofties!
1: Lofties!
0: Eh, eh! Estem molt contentes, com veieu.

0: faria això, en realitat.
1: Que tothom que estigui ara en cotxe cap al Cabró Roc estigui sintonitzant i cap, perquè si no m'enfadaré, no és broma.
0: Amb el moment que ens ho estem passant.
1: Go!
0: Diu, per mi el Cabró marca l'inici de l'estiu. Creieu que es Figaflau es trauran algun temazo d'estiu? Mentrestant, si no és el cas, em podeu posar... Diable.
1: Uf.
0: Sí que podem, no?
1: Podem fer-ho absolutament
0: Joan,
1: tot.
0: Joan, guapo.
1: Joan.
0: Joan, no, Joan.
1: En Joan.
0: Joan!
1: Ens veiem aquesta nit, Joan.
0: Bobby!
1: Ho posem absolutament tot, va, que estarem ben fort.
0: Guapo,
1: el Love.
0: Joan!
2: Això és el Love. Sembla...

0: Això no ho havíem previst. Això no ho havíem previst.
1: Estàs sentint el Lo.
2: Llamar punk i ser poc no te van dur. Sense pijama.

0: lloc.
1: Si sents això, és que vius al Loft. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltort.
2: Hola, família. Hola, seguim aquí al
3: Loft.
2: Dica.
3: Som la Gala Castelltort.
2: I l'Alberto Gadel. Va, família, fins aquí aquesta selecció de cançons que nosaltres també hem d'anar cap al Cabró Rock.
3: Ai, sí. Ja sabeu que ens podeu buscar al TikTok i a l'Instagram de Rosa Beba, que aquesta setmana hem penjat una de clips. Una de clips de la CL. Hem anat allà cada fucking dia a preguntar coses. Sisplau, doneu-li un like.
2: Every day and every night. A més, ens podeu buscar el podcast de Spotify al web dedicat a la plataforma 3CAT.
3: Oh. Oh! I si no, cada divendres, cada tarda... Què dic? Cada tarda, coi, de 3 a 5, a ICAT, com esteu fent ara mateix.
2: Que em dida que el de Tarragona aquell ens ha enviat un missatge demanant perdó i estàvem responent.
3: Ai, sí, perdoneu.
2: Va, família, ja ho sabeu. Nosaltres marxem, ens podeu enviar missatges al 667 07 61 16.
3: Bon Cabró Rock!
2: Ah!
3: I

0: Escoltes i cal.
1: Hola, hola, trapelles, com portem la setmana? Espero que estupendíssima i avui, a més, amb ganes d'escoltar uns bons tamacles i obrir uns bons melons, com sempre. I aquesta setmana n'obrim un que fa anys us hauria semblat completament impossible. I si l'underground ja no existeix? O encara millor, i si l'underground ha guanyat la partida? Allò que abans descobríem en sales petites, fòrums obscurs i recomanacions passades de boca en boca, ara acumula milions d'escoltes i són els festivals més grans del planeta. Els marges han arribat al centre i les rareses s'han convertit en tendència. Benvinguts i benvingudes a un món on ser alternatiu s'ha tornat sorprenentment popular.

Fa no tants anys, escoltar música underground era gairebé una activitat esportiva. Havies de buscar, investigar, preguntar, perdre hores a internet o tenir aquella amic amiga intensíssima que et passava grups que ningú coneixia. Descobrir música era una mena de caça de tresor. Ara, en canvi, obres TikTok i un artista que gravava cançons a la seva habitació pot aparèixer davant de milions de persones en una sola tarda. El secret millor guardat dura aproximadament 4 hores i després ja és patrimoni cultural d'internet. Què opineu al respecte? N'esteu a favor? N'esteu en contra? I've been moving calm, no start no trouble with me. Trying to keep

AICAT, avui estem petant-ho fort i parlant del canvi de paradigma que ha suposat internet pel que fa a l'underground. I clar, això ha canviat completament les regles del joc. Abans semblava que l'objectiu era arribar al gran públic i ara moltes vegades és el gran públic qui corre desesperadament darrere dels artistes més estranys. Les modes actuals estan plenes de sons, estètiques i actituds que fa 15 anys haurien semblat massa rares per sortir del circuit alternatiu. És com si el món hagués decidit col·lectivament que la normalitat era avorrida. I, sincerament, una mica sí que ho era.

parlem de l'underground, passa una cosa molt divertida en aquest mundillo. L'underground sempre havia intentat fugir de les fórmules comercials, però ara les fórmules comercials intenten desesperadament semblar underground. Les marques volen semblar autèntiques, els festivals volen semblar alternatius i les grans empreses volen transmetre la mateixa energia que una banda que s'assaja en un local diminut amb goteres al sostre. És una situació absolutament surrealista. El sistema no només ha absorbit la contracultura, sinó que ara intenta copiar-ne l'estètica, el llenguatge i fins i tot la manera de moure's. Bastant fort, no creieu?

0: però sempre lo menea to.
1: A la ràdio més trapella de l'FM avui estem parlant de l'underground i com aquest cada vegada és més mainstream. I entre música bona i una mica de xapa, que ja sabeu què m'agrada fer, ja arribem a la segona hora d'aquest superprograma. I és que una cosa fascinant de tot aquest canvi de paradigma és veure com les estètiques alternatives han acabat convertint-se en llenguatge universal. Allò que abans identificava grups molt concrets ara apareix a anuncis, videoclips, aparadors i perfils d'influencers amb milions de seguidors. Els codis visuals de l'underground han deixat de ser exclusius per convertir-se en cultura popular. És com si les tribus urbanes haguessin acabat guanyant la batalla estètica sense necessitat d'organitzar-se i probablement ni elles mateixes s'ho esperaven. I això potser va a favor d'una evolució d'una nova escena underground que esdevingui pop. Però com creieu que evolucionarà realment?

I mentre que l'underground sembla que ja s'ha fet pop, el pop ha anat aprenent moltes coses de l'underground. El mainstream ja no té tanta por de ser estrany. De fet, moltes vegades busca activament aquesta estranyesa perquè és precisament el que connecta amb el públic actual. I tot això em fa pensar, si tothom pot ser alternatiu, què significa exactament ser alternatiu avui? Potser ja no depèn dels números ni de les reproduccions. Potser té més a veure amb l'actitud, amb la voluntat d'experimentar i amb les ganes de provar coses que encara no sabem si funcionaran. L'underground sempre ha estat una qüestió de curiositat i risc. Això continua tan viu com sempre, encara que ara tingui milions de visualitzacions.

I amb la conya, el programa ja arriba a la seva última hora, però tranquis, que encara ens queda molt per xerrar. Com, per exemple, d'aquesta mena d'esport olímpic modern que consisteix a descobrir artistes abans que es facin famosos. Quan trobes una banda amb 400 reproduccions, et sents com un arqueòleg musical que acaba de desenterrar una civilització perduda. Després passen 6 mesos, aquell grup comença a sonar a tot arreu i immediatament apareix aquella frase tan clàssica de «Jo ja els escoltava abans». I amb això hi ha una figura que mai desapareix, la persona que s'enfada quan el seu grup preferit es fa famós. Durant anys reclama que la banda tingui més reconeixement i quan finalment el té, decideix que ja no és el mateix. És una contradicció preciosa, si em permeteu. Com si l'èxit fos una mena de maledicció que transforma les cançons automàticament. I escolta, potser a vegades passa una mica, però tampoc està malament que els artistes puguin pagar el lloguer.

0: I fins aquí el programa d'aquesta setmana. Moltíssimes gràcies, Lucía Reina, una jefa, per aquest superset tan actiu i tan increïble. Ens veiem la setmana vinent amb més convidats, més música, més DJs, més melons per obrir, com sempre, a la Ràdio Mestrapella, aquí, a ICAT.
1: La millor música electrònica del planeta Terra, a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
2: Aquesta setmana, sessió de ritmes disco per ballar a qualsevol hora del dia i, si pot ser, a una piscina. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
1: Escoltes ICAT.
3: Ei, ei, ei! Benvinguts i benvingudes a Casa Babylon. Soc l'Urban, exmembre de Geronación i fundador de Ràdio Rahim Records. També responsable de Sacseig, una plataforma dedicada a la difusió i visibilització del rap en català. Avui escoltarem cançons del segon volum del recopilatori de rap en català en vinil, Sacseig. Espero que us agradi a tots i a totes. Gràcies!
4: Mira, adéu. Sabem com es mouen els fils. El sol del migdia fa vagos als cocodrils. Em vull fotre un barrigasso, recepteu-me pils. Cau el greix del sostre, penja'm.

0: Casa Babylon, yes. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Amb la cançó del Menys Mosseguen que trobem al magnífic disc d'Estranyo Ways, Les abelles palmen però els pàjaros encara canten, obrim un programa molt especial dedicat al disc Sacseig volum 2, un recopilatori en vinil que reivindica el rap en català com una escena viva, organitzada, culturalment rellevant i capaç de generar comunitat.
2: Perquè, tal com solem reivindicar des de Casa Babylon, el rap de la terra passa per un momentàs històric amb propostes de tot tipus, com el macarrisme català de Valle a Valle. Torna a sonar a l'antena dedicat Hustle Hard, una producció de Víctor Pizza, que també produïa la cançó d'Estranyo Ways.

Un altre dels artistes que ens va impactar fa un any i que trobem també en aquest recopilatori és Linz Effects. El seu disc L'Atelier, versió 1, La Nu Flesh, en producció de Brad Weiser, ens va arribar al mes endins. Escoltarem una cançó titulada Naked Lunch.

frenes cremant al desert. Rellotges de sol atrapessen la paret. Menjador recobert amb llençols, la sorra caient, matins asfixiants i migdies vermells. Tresors inques pintats a la pell. M'enfilo per estalactites, recorro camins diferents. Cauen agulles dels roures, menjo dàtils amb chicken joy.

còndol als meus set canals. Iridescència, els meus llagrimals. Nedom dofins per Venècia. Veus ancestrals sintonitzen aquesta freqüència. Sinestèsia, la merda de síntesi. Obro el pit, canto bisturis. Formo vòrtex catòdics plegats en cips. Porto al poble petroli.

0: meves empremtes dactilars floten. Yeah, saps com va.
1: For profit, they have polluted the air, the rivers, the sea.
2: Vols estar al dia de la millor música urbana i festiva de casa nostra? No et perdis Casa Babylon, els divendres de 8 a 9 del vespre.

0: Hem escoltat Megaloman, una de les peces que formen part del tercer home, l'EP que Jupiter va publicar el 2025 al costat de Middle Name. Aquest raper garrotxí combina rap, poesia i una escriptura introspectiva que reflexiona al voltant de les relacions humanes i els conflictes de la seva generació. Megaloman és una bona mostra d'aquesta manera d'entendre la música. Planteja dubtes i contradiccions al voltant de l'ambició artística i de l'ego, clar.
1: Continuem amb 200, que trobem al disc Atapisme, firmat per Atap, amb producció de Rocky, gent talentosa de crios com Clip o Crew i Doble Barra.

0: Seguim repassant el segon volum del disc Sacseig, un recopilatori que reivindica el rap en català, una escena actualment molt rica.
1: Casa Babylon, Aikat.
0: La cançó Piano Man és una col·laboració de dos rapers barcelonins molt interessants. Per un costat, Xavier Mata. Entre els seus treballs més destacats hi trobem la sèrie Trapella, a la que pertany Piano Man, o els discos El divorci de Manu Chao i el singular Junqueras versus la Hip Hop Police, una obra concebuda com una òpera rap que combina disc i còmic i que compta amb la participació d'artistes com El Gordo del Puro, Pur Tràmit, Vini Kairos, Marcus FM, Refugís i Baltònic.
2: I, per altra banda, trobem Akros, MC beatmaker de Barcelona, que des del 2012 s'ha consolidat com una de les veus de referència del rap en català. El 2025 va publicar el seu darrer disc, titulat Trenca les brides, que hem escoltat a Casa Babylon. També l'hem pogut escoltar col·laborant amb Autèntic o Mallúdriga, Pur Tràmit o Adala.
3: Necessito un home, a mi no em cal cap gang. Barres que volen caps com Kurt Cobain. Et poses els cascos i bé, m'ho guiso, m'ho menjo, t'ho escric i t'ho venc. Visca el futur, vosaltres aneu molt lents. Em tira...

0: Cali de fe.
1: Bientôt la pelle.
2: Ei, com esteu, amics de la Casa Babilón? Jo sóc l'Albert, de València, i vos presento el tema Antic i Llarg, un tema que està produït per Howie, de Middle Name, i que forma part del meu EP Polo Llaure, que vaig traure al setembre de l'any passat. Espero que vos agrade. Un abraç.
3: Mira.

0: notar la cara al vent.
1: Casa Babylon a ICAT. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
2: Viatgem ara a Mallorca. El productor i MC Pode va publicar a finals del 2025 el disc Temps de Flors, on hi trobem boom bap dels 90 juntament a sonoritats més actuals i lletres que parlen de la consciència social i d'identitats amb reivindicació de la cultura urbana mallorquina i el català sempre com a eina d'expressió. Aquest maig, Pode ha publicat Temps de Bèsties, que és la continuació de Temps de Flors, un nou treball amb col·laboracions d'arreu del món que representa un nou pas endavant en la seva trajectòria. L'escoltem per primera vegada a Casa Babylon. Samo, una producció de Musgo One i col·labo de Martho James, també conegut com Akil, que havia col·laborat amb artistes com Solo Lo Solo, La Mala, J Mayúscula o Chacho Brodas.

0: Dios, no sóc en Bruce, però tu tractem de vos.
1: Vale, faig una claqueta.
2: Bones, sóc Doku, DJ productor i formo part del col·lectiu Bar 92.
3: I jo sóc Jordi, MC cantant de Bass Music, formo part del duet Putos, que fa poc hem tret el nostre primer single, Yandere, que està a totes les plataformes, i venim a presentar
2: Hattori,
3: un tema produït per ell, cantat per mi, la bona barreja de tot el bo de UK i tot el millor de Catalunya, producte d'aquí, de la terra, quilòmetre zero.
2: Pup, pup, pup, pup, pup.
3: Right.

0: Des de fa 9 temporades, Casa Babylon t'acosta a la millor música festiva urbana catalana.
1: Yeah, dame boy like. Quan torno passa això, yeah.

0: puc passar-me al pop, però torno el rap i es fa silenci.
1: Casa Babylon.
2: Lil Dami tancava el seu últim disc ben tornat amb Prudenci Bars. Aquesta cançó, Drumless, produïda per Senyor Chen, explora el seu camí i la seva relació amb la música fins al moment present. Un track que es troba al recopilatori Sacsejd, que avui estem presentant a Casa Babylon, igual que Sou com jo, de Rare GC, i DJ Scoot, que és la cançó que dona títol al seu últim treball publicat ara fa un any.

Bon dia, Babilònics. Què passa aquí? Vini Kairos. Us porto la cançó de Crèdits directament des d'Arenys de Mar, que forma part de l'últim disc, que és Calamitats, amb el meu company, amic, Breitweiser. Una abraçada.

0: 私たちはいくつも嘘をついていた。
1: Després de 4 anys en silenci, el noi de Tona va publicar l'any 2025 Trifulca crepuscular a la Rodalera, una producció de Víctor Pizza que ell mateix va definir com un hip-hop clàssic, sampleixos esmolats com una navalla i una vibe tranquil·la per escoltar amb el cap rodant o amb el cul al sofà, tot i que ara fa una setmana va publicar un nou EP titulat El Numerat. Al sacseig hi trobem aquestes merdes de l'EP anterior. Passava tardes fent aquestes merdes.

cabells, Boba Fett, fabricar minidis, com potos verd en el grinder i tots amanits. Em sorri, mani, aquest me l'he tornat a crespir. Ho penso avui que era ahir, però han plogut masses nits. Seguim com druides, la llum al final del passadís. Em fot tripar el fotograma com si jo fos aquí, acompanyant-me a una trama d'un guió.

perdre's. Soci música, no anuncis, només aquestes merdes. Passava tardes fent aquestes merdes. No volíem fer una altra cosa, gang d'aquestes merdes. En tenia, qui en tenia, qui no podia perdre's.

0: I fins aquí el repàs al disc Sacseig volum 2 dedicat al rap en català. Si voleu el vinil, busqueu el perfil d'Instagram sacseig_fest.
1: Però com encara queden uns quants minuts de programa i no hem parat de repetir que el rap en català passa per un gran moment, continuarem escoltant Talent de la Terra, com un altre membre de la Criu Doble Barra, ni més ni menys que l'MC del Vallès Tex-Mex. El trobem al Cypher 24 Llesques volum 2, publicat al febrer, i a l'abril va publicar el disc La vida és ara. Avui escoltem el seu darrer single, Fronteig.

parada, per si se'ns en va de mare. Primer t'abracen, després demana, de Barcelona a Palma, escupint la flama, per aixecar-se en una platja i esmorzar torrades. Primer d'aprendre a caminar, les bambes descordades, persones pertorbades per ferides mal curades, perquè passes endavant són petjades esborrades. Els dos peus davant del precipici es va quedar contra Mississippis, fanicis contra gipsis, feixistes assassinant a Pasolini. I si els hi pica que s'ho mirin, perduts però junts com perfums amb els estriptis. Escric críptic, t'ho explico en jeroglífics, still kicking, i el mar està roent com el motor.

0: Mex, Mex.
1: Continuem escoltant una altra rapera del 24 Llesques volum 2. Es diu Ainara i firma Tamarrals com Tornem a la plaça.
2: Informatiu amb una notícia d'última hora. Un fort cop policial ha aconseguit desarticular la cúpula del grup terrorista Marginal Crew, encapçalat per la seva líder, coneguda com Ainara. Fins ara, la ubicació del campament base d'aquest grup era una incògnita. No obstant això, el passat 5 de juny, una operació conjunta dirigida pels serveis d'intel·ligència dels Mossos d'Esquadra i membres de l'embrionari Exèrcit Català va culminar amb la intercepció de l'Ainara i la resta d'individus en un centre social ocupat als afores de Lleida, just quan celebraven l'anomenada Contrafesta Major.

Falta gent lliure. Tornem a la plaça. Tornem a la plaça. Falta gent lliure.

0: tornem a la plaça.
1: Potjoli és el projecte musical de Miqui Lloret, creador del Baix Montseny, que ha convertit la nostàlgia, la sinceritat sense filtres i la cura pel detall en els pilars del seu univers artístic. Escoltarem Checks, amb col·labo de Lluc, i la producció de Gela i Galgo Lento. És el segon avançament del que serà el seu nou disc, Com ho fèiem abans, que es publicarà a la tardor.
2: Juguen amb els dits, dec, dec, van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec, jo només vull

Anem arribant al final de Casa Babylon, més raper de la temporada, amb tres discos acabats de publicar que ens han encantat. 8 mesos sense carnet del raper de Mataró, Banks, n'és un. El campió de Catalunya Freestyle 2026 va quedar-se sense carnet de conduir una nit de Patum, un clàssic. 8 mesos després ha transformat el trajecte entre Barcelona i Mataró en un viatge emocional, amb lletres crues i melòdiques que sona a rap i els seus afluents, beats d'Acid Lemon i col·labo d'artistes com Llum Rovelló o Pur Tràmit. Avui escoltem Temps Millors.

0: Dansia de somiadors. Però el rayon ja li pela, si arribaran temps millors.
1: Un altre disc que cal escoltar és Brega, de Malifeta, el projecte d'Arnau Dasó i Mire, de Pupiles. Han estat una de les sorpreses d'aquesta temporada.

0: t'estime des del juny fins al maig.
1: I fins aquí el Casa Babilon d'avui. Us deixem amb Relaxa't del discàs Entre druides, 13 anys, de la Norma Senyor Oca.
2: I si t'has quedat amb ganes de més música, recorda que ens retrobarem a l'Antena Dicat divendres vinent de 8 a 9 del vespre. I si no pots esperar tant, trobes els programes del Casa Babilon al 3cat.cat i a l'aplicació Dicat. Agraïm a Samuel Silva des del control tècnic i una abraçada molt forta per a tothom. Adeu!

0: ICAT Party, ja és cap de setmana a ICAT.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wickham, el petit Mickey, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bata que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Defo!

arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best!
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...